0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: sola. Apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.

0: que sé.
1: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
2: De la Ciutat Cooperativa.
3: L'estadi Valdiri Adeu celebrant aquesta grandíssima victòria.
1: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Cuplejant.
1: Som a tot el país.
0: Cuplejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
0: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
2: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: gone.
1: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, nova jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el setè intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment previst per l'Estat per als funcionaris. De seguida anirem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora i parlarem també amb Yolanda Segura, portaveu del sindicat USTEC, un dels convocants de les protestes. Així doncs, encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest divendres, 29 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només es faci servir el metro. Dels esports, Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. I en cultura, l'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i que era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit al tram final de la seva vida la fundadora del monestir de Pedralbes. 7 i 3 minuts, temps per saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs comencem la jornada d'avui divendres amb dues avaries actives des de primera hora del matí a la xarxa viària. Totes dues han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una ha estat a l'altura d'Abrera en direcció Barcelona i l'altra del Bruc en direcció Lleida. Per altra banda tenim també ja alguns punts amb retencions habituals com per exemple el Nus de la Trinitat que deixa afectacions als primers trams de les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Pel Vallès també tenim retencions, sobretot a la C58 al punt de Sabadell i Cerdanyola en direcció a la Trinitat. També la AP7 pateix retencions en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. Per últim, el Llobregat, retencions tot i que de poca intensitat a l'altura de Sant Vicenç dels Horts i Pallejà en direcció a Barcelona, igual que el punt de Sant Feliu per la AP23. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, ens l'acosta en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia. Una altra vegada tindrem una situació completament desbocada pel que fa a la temperatura i la mostra la tenim a hores d'ara. Hi ha molts valors de temperatura arran de costa, també cap a Girona, que no estan baixant dels 25 graus. A hores d'ara i, de fet, durant tot el matí amb molt pocs núvols. Al llarg d'aquesta tarda, algunes es formaran a la Costa Brava amb el vent que girarà cap a llevant, núvols que no portaran pluja i també faran que baixi la temperatura, sobretot a Girona, que baixi respecte ahir. En canvi, a les comarques de Ponent, de 35 a 40 graus. Déu-n'hi-do. Alguna tempesta apareixerà aquesta tarda i vespre al Prepirineu, sobretot al de Lleida. El cap de setmana també es presenta calorós, una mica menys que els últims dies, però sobretot amb més si a fogor i tempestes de tarda al Pirineu. Fins i tot demà a la tarda arribaran fins a la Catalunya central. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Us ho dèiem ara en titulars, educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació del conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al mateix departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys, una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial de funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Per saber-ne més detalls del desencontre, obrim conversa ara mateix amb la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, que ha fet nit al departament. Iolanda, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
4: Hola, molt bon dia.
1: Era necessària realment aquesta tancada? Fins a quin punt hi ha tingut a veure, o hi van tenir a veure ahir les paraules de la consellera assegurant que la proposta per escrit que us va lliurar era la definitiva?
4: Doncs home, això ha tingut molt a veure, de fet és el punt clau, perquè portem dies reclamant que se'ns presenti una proposta per escrit des de la qual puguem negociar la part social, i resulta que la primera proposta que ens presenten per escrit i ens diuen que és una proposta definitiva, doncs no es pot moure ni una coma. Doncs això evidentment no és acceptable, això no és negociar, no sabem quin concepte tenen de negociació, però això segur que no ho defineix. Així que en veure doncs, que ahir, tot i haver estat doncs, predisposats a dedicar les hores que fes falta a negociar, vam fer grups fins i tot de treball, uns grups que en el cas, per exemple, dels salaris van ser absolutament improductiu, doncs si no volen negociar, i nosaltres sí que volem, doncs ens mantenim aquí fins que vulguin negociar realment i podem doncs, avançar en els termes que cal avançar i que sigui doncs, una proposta consensuada i no una proposta imposada.
1: S'ha arribat als 400 euros, o gairebé. És el que demanàveu. Expliqui'ns quina és l'argúcia que denuncieu perquè tothom ho entengui, perquè hi ha moltes persones que no acaben d'entendre aquestes xifres.
4: Doncs que no és cert que s'ha arribat als 400 euros. El que ells ens proposen d'augment salarial per part de la conselleria únicament són 120 euros, d'acord? El que ells fan és la trampa d'incorporar doncs, en el complement específic, que és on allà on representa que estem fent les negociacions, incorporar el que suposa l'augment de l'Estat, vale? L'Estat ja sabeu doncs, que per compensar la pèrdua de poder adquisitiu doncs per l'actualització dels sous el que fa és doncs, aplicar uns increments que es pacten des de l'Estat. En aquest cas és un 11% fins al 2028, i el que pertoca, doncs, aquestes quantitats que pertoquen doncs, aquests anys, el percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol, val? I això fa que els nostres, o sigui que els salaris doncs, de la resta de comunitats autònomes s'actualitzin igual que els nostres, i de fet de totes les persones funcionàries, no només d'educació. Llavors el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: Un
4: complement que ha d'aplicar-nos al Departament d'Educació. I aquí és on no arribem, bueno, arribem a aquests 120 euros, quan nosaltres estem demanant doncs, com a mínim doblar el que ja està acordat en l'acord que es va produir al març,
1: Iolanda,
4: doncs 200 euros més com a mínim. Això sí que per
1: I
4: nosaltres representaria
1: que
4: una...
1: Consellera... Què us fa pensar que la consellera avui afinarà més el llapis? Ahir vau exigir la seva presència a la negociació, això vol dir que no us acabàveu d'entendre amb l'equip negociador.
4: Bueno, és el que he dit, que és que ahir no vam avançar res. Ahir va haver zero avenç en aquest sentit. Per tant, doncs, evidentment, doncs, no marxarem d'aquí fins que al final doncs, entrin en raó i estiguin predisposats a negociar i realment doncs, poder avançar en aquesta qüestió. Que de fet us hem de dir que els números que ens van presentar ahir i abans d'ahir eren pitjors que números que ens havien presentat dies enrere, amb la qual cosa cada passa que ells diuen que fan endavant en realitat són dues passes enrere. Així que bé, aquí estem enrocats i per tant, doncs... No ens mourem d'aquí fins que realment podem parlar en el mateix llenguatge, perquè Semblava que els sonava la mateixa música i aquesta música s'ha estroncat de cop.
1: Així ens ho semblava a tots. Gràcies, Iolanda, per l'esforç d'haver-nos atès aquesta primera hora i que vagin bé, sincerament, les negociacions. Gràcies. Adéu, bon dia.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Doncs, un cop escoltades les valoracions de la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, des de l'interior del Departament d'Educació, ens traslladem ara a l'exterior per ampliar-ne els detalls. A les portes d'aquesta seu a Barcelona, pendents del que pugui passar a aquesta hora del matí, i de fet, potser fins a les 10 que no hi haurà la negociació, allà hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix aquí fora?
5: Bon dia, Elena. Sí, Iolanda Segura és una de les 17 persones que han passat la nit aquí al Departament d'Educació. Un tancament que es va decidir ahir de manera improvisada per part dels sindicats dels mestres que han convocat aquest extens calendari de vagues. Es va dubtar, sí, de manera improvisada, perquè tot feia pensar que les coses anaven bé, que les converses avançaven a bon ritme i que l'acord estava a tocar, però finalment no ha estat així i la xifra de l'increment salarial s'ha transformat en el principal obstacle en les últimes hores que ha impedit oficialitzar aquest acord. Així les coses continuen d'una manera molt semblant a la que Iolanda Segura ens ha acabat d'explicar, i és que els sindicats dels mestres que continuen endavant amb aquest calendari de mobilitzacions consideren insuficient l'increment salarial xifrat en 400 euros per part del govern català, tot i que el govern insisteix que aquesta xifra dobla l'acord inicial assolit en un principi en Comissions Obreres i UGT.
6: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva, estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
5: I del sindicat professors de secundària insisteixen que aquest increment salarial de 400 euros no és real, perquè dins aquest increment s'incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta, l'increment salarial que l'Estat ha assignat amb tots els funcionaris.
1: Gràcies.
7: El problema és que ahir van venir amb aquesta oferta i avui l'han tornat a repetir. No hi ha ni un euro més damunt de la taula. Han sortit a fer una sèrie de trucades i l'oferta torna a ser 122 euros. Nosaltres no podem dir-li a la gent que es manifestava ahir, a la gent que estava el divendres amb aquella vaga de magnitud, d'aquella magnitud a Barcelona, que nosaltres signem un acord perquè cobraran 122 euros bruts al mes. Me sembla que això és d'una evidència absoluta.
5: A més, el sindicat de professors de secundària reclamen una clàusula de revisió salarial perquè l'increment de l'IPC no s'acabi menjant aquesta pujada salarial en els propers 4 anys. I així a l'espera, Elena, esperem aquesta reunió a partir de les 10 del matí, perquè en principi la consellera d'Educació, Esther Niubó, liderarà aquesta trobada. És la vuitena que mantenen els sindicats dels mestres amb el govern de català per intentar desencallar un conflicte que s'allarga ja moltes setmanes i que tot apunta. Així acabarà el curs amb aquest calendari de mobilitzacions. Avui és el torn de noves aturades territorialitzades que afectaran les comarques del Baix Llobregat i el Penedès. Insistim, Elena, a l'espera d'aquesta reunió a partir de les 10 del matí, els sindicats dels mestres confien que amb el lideratge de la consellera d'Educació, Esther Niubó, es puguin apropar a posicions.
1: Doncs gràcies, Anna. Esperem que així sigui. En tot cas, mantenim aquest punt d'informació per al que pugui passar. Gràcies. Fins després. Doncs, com dèiem, avui nova jornada de vaga d'educació al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra des de Terrassa, al Maresme. Els docents han tallat l'autopista C32 durant 2 hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament el pressupost del seu departament, justament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa per la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
8: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: Un quart de vuit del matí, molt pendents també de Òrrius, al Maresme, perquè els bombers confien que a partir de les 8 d'aquest matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta des d'ahir els veïns d'aquest municipi maresmenc. Per un incendi, recordem, en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina i que hi ha justament a dins de la nau. Quan la gran columna de fum que s'ha generat hagi disminuït, s'autoritzarà l'activitat normal de la població. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busca evitar mals majors de tipus ambiental.
9: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho preveiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència, recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
10: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
11: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil, i això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
10: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, a prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal que el PSOE celebrarà passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. El president de la Generalitat, Salvador Illa, mentrestant, veu intencionat intencionalitat política, volíem dir, en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
12: Respecto la justícia, només faltaria.

0: Servir al metro. És una crònica de Jordi Casino.
1: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
2: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació interinstitucional.
1: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
3: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
1: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
0: Obrim la crònica esportiva amb un nom propi, el de Mitchell, que no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
4: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona. I amb el record d'haver jugat la Champions, competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cárcel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
0: I més comiats encara, Mapi León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi León com d'Ona Batlle, seran la Premier League anglesa.
5: Ha arribat el moment de tancar l'etapa més bonica de la meva vida. I sobretot, ha arribat el moment de donar-vos les gràcies. Perquè després de 9 anys m'acomiado del club de la meva vida, del meu cor, de la meva gent. El Barça ha estat casa meva durant 9 anys i sempre ho serà. Us estimo i sempre us estimaré, culers. Visca el Barça, sempre.
0: Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Xavi Pascual ha explicat els motius de la seva sortida del Barça de bàsquet a final de temporada. El de Gavà abonarà la seva clàusula de rescisió de 400.000 euros i marxarà previsiblement a Dubai. El tècnic ha assegurat que la seva relació amb Joan Laporta i amb Rafa Juste és excepcional, però que ha decidit sortir pel patiment que li suposa perdre amb el Barça.
6: I aquesta és la decisió fonamental per la qual marxo del Barça, perquè pateixo molt. Estic patint cada dia, les derrotes no em permeten ser persona i aquí pateixo 3 vegades més i com que això m'ha desgastat molt, crec que no sóc la persona adequada.

0: per començar el nou projecte engrescador i encoratjador que el club té per l'endavant.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i sobre la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV que, per cert, han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
2: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, la primera troballa al lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
3: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
2: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.
1: Estrella Damm continua amb la commemoració dels 150 anys amb les sales de concerts com a escenaris. De setembre a octubre ofereixen un nou cicle de 45 concerts a 45 sales diferents de Catalunya, les Illes Balears, Castelló i Andorra, amb noms com Alfred García, Miqui Núñez, Su o Caral Laoz.
4: La xarxa de comunicació local.
5: Tots els marroquins roben.
6: Ens treuen treballs.
7: Com a trans et veuen com un monstre.
8: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
9: Aquest amb un trastorn mental és violent.
10: Una soledat, la gent gran.
11: Són gent que roben.
12: Paràsi, marimatge.
13: Però si estic solo.
14: Com un terrorista.
15: Menjar plata.
16: Monstre. Tot això és odi.
17: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
4: El diccionari Termcat.
18: Paraules noves que ja pots dir.
4: Estora o marfegar. Peça prima, tova i flexible, normalment de forma rectangular i feta d'espuma de niló, que es fa servir en diverses activitats esportives com a amortiment per a fer exercicis a terra.
19: A l'hora de fer exercicis que impliquin un contacte del cos amb el terra, sempre és més prudent i més agradable fer-lo sobre una espuma prima i flonja que esmorteeix els impactes. També serveix per acampar, si dormim al ras o en una tenda. En podem dir estora o màrfega, mai esterilla. Estora perquè cobreix una part del terra i màrfega perquè és similar a un matalàs senzill. En aquest cas, també serviria el terme aïllant, perquè una funció important que també té és protegir de la humitat.
18: Paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos la jornada de negociacions i de vaga per les millores laborals que reclamen mestres i professors. Educació i els sindicats tornaran a trobar-se a les 10 d'aquest matí després de la tancada al departament que han protagonitzat durant aquesta passada nit representants dels docents un cop fracassat el 7è intent per desbloquejar el conflicte. Ara el govern ofereix una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que l'oferta es pot millorar, tenint en compte que aquesta xifra inclou un augment ja previst per l'Estat per als funcionaris. Un fet que la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, considera enganyós i com un nou escull per arribar a un acord. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en xarxa.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement pels docents de Catalunya.
1: De seguida tornarem en directe fins a les portes del Departament d'Educació per buscar l'última hora. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest divendres, 29 de maig. Els bombers preveuen que a partir de les 8 del matí es pugui aixecar l'ordre de confinament que afecta els veïns d'Orrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. El foc està estabilitzat i els efectius que treballen sobre el terreny segueixen l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés a finals de juny per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Dispositiu de seguretat sense precedents arran la visita del Papa a Catalunya. Es desplegaran més de 6.000 agents en un operatiu que treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. El pontífex farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló de Barcelona. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament demana als veïns que aquells dies només facin servir el metro. Abordarem aquestes circumstàncies tot seguit en conversa amb Àlex Abad, vicepresident i referent de mobilitat de la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. Dels esports destaquem que Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, amb l'ascens al curs de la seva arribada i la classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada revela que va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. També aporta informació sobre els problemes de mobilitat i dolors que hauria patit, deia al tram final de la seva vida, la fundadora del monestir de Pedralbes. Passen 3:30 de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, 3 avaries compliquen a aquesta hora la circulació a la xarxa viària. Totes han estat a l'A2 i deixen un quilòmetre de lentitud. Una a l'altura d'Abrera, en direcció Barcelona. Una altra al Bruc, en aquest cas en direcció Lleida. I la darrera a l'altura de Sant Vicenç dels Horts, que deixa un carril tallat i provoca 2 quilòmetres de cues cap a la capital catalana. Per altra banda, tenim algunes retencions habituals cap al nus de la Trinitat, amb afectacions als primers trams de les rondes en sentit sud. I al Llobregat també hi ha lentitud per la B23 des de Molins de Rei cap a Barcelona. I pel que fa al temps, comencem el dia amb molta calor arreu del país i temperatures que a la costa i especialment a les comarques de Girona es mantenen per sobre dels 25 graus. Al matí serà força tranquil, amb domini del sol i molt pocs núvols. A la tarda arribaran alguns núvols a la Costa Brava per l'entrada de vent de llevant, sense precipitacions, això sí, però amb una lleugera baixada de les temperatures a les comarques gironines. En canvi, a Ponent, els termòmetres es mouran entre els 35 i els 40 40 graus. També hi creixeran algunes tempestes al Prepirineu, sobretot al sector de Lleida, entre la tarda i el vespre. De cara al cap de setmana, continuarà la calor una mica més moderada, amb més xafogor i tempestes de tarda al Pirineu, que puntualment arribaran també a la Catalunya central.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Educació i sindicats seuen avui de nou a les 10 del matí per intentar desencallar la situació de conflicte obert. La reunió, però, arriba després que els representants sindicals hagin passat la nit al departament. Aquest dijous, després de la setena mesa de negociació, el govern ha concretat l'oferta retributiva als docents amb un increment de fins a gairebé 400 euros en un termini de 4 anys. Una proposta que els sindicats rebutgen perquè consideren que incorpora un augment salarial als funcionaris de l'Estat ja previst per l'administració central. Aquest desencontre és el motiu que els sindicats hagin optat per dormir a la conselleria. A les portes d'aquesta seu d'educació a Barcelona hi tenim el Marc Ortiz i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és ara mateix la situació aquí on estàs tu?
3: Bon dia, Elena. Govern i sindicats interpreten de manera molt diferent l'increment de 400 euros que està sobre la taula i que en principi era el motiu que indicava, perquè aquest era l'escenari fa només unes quantes hores, que l'acord estava a tocar i que el conflicte estava a punt de desencallar, d'acabar, però no ha estat així. Els sindicats consideren que aquest no és un increment real, ja que incorpora una pujada salarial que ja es donava per feta l'increment que l'Estat ha signat amb tots els funcionaris. Iolanda Segura, des del sindicat majoritari USTEC, que explicava fa uns minuts als Notícies en Xarxa que aquest no és un increment real i que volen més per poder dir que la vaga ha acabat al sector educatiu.
2: El percentatge que s'escau en el complement específic és el que agafen ells per sumar-ho a l'augment que apliquen ells. I clar, això és trampós, perquè aquest augment salarial és l'augment salarial que cobrem totes les persones funcionàries de tots els sectors de tot l'Estat espanyol. Llavors, el que nosaltres estem negociant és el complement dels docents de Catalunya.
3: Però el Departament d'Educació continua assegurant que aquest increment salarial de 400 euros suposa una millora substancial, ja que dobla l'acord assolit en un principi amb els sindicats, Comissions Obreres i UGT. Des d'Educació s'insistia que aquesta és una fórmula que hauria de dirigir cap a l'acord definitiu.
4: Sobretot el que demanaria en aquest cas els sindicats és que reconsiderin la seva situació. Jo crec que l'oferta s'ha de poder valorar en la seva justa mesura. És una oferta, fixeu-vos, el departament en el seu acord del mes de març va situar al voltant de 211 euros d'increment de retribució en 4 anys. Ara estem pràcticament doblant. El Departament d'Educació i Formació Professional ha presentat l'oferta definitiva. Estem parlant d'una oferta que finalment puja fins a la quantitat de 400 euros mensuals durant el període de vigència, en aquest cas de l'acord, que seria durant 4 anys.
3: I així estan les coses, Elena. Els sindicats consideren del tot insuficient aquesta pujada de 400 euros perquè consideren que no és una pujada real i han passat tota la nit aquí al Departament d'Educació com a mesura de protesta. El tancament va ser una decisió adoptada de manera improvisada ahir al vespre, després que els sindicats dels mestres van constatar que les coses no avançaven i que Educació es mantenia en aquesta en la mateixa posició d'increment salarial de 400 euros. Van tallar via Augusta. Aquest matí, a partir de les 10 de la nit, del matí, esperen que el lideratge de les negociacions, que en principi adoptarà la consellera Esther Niubó, podria canviar les coses, podria millorar l'escenari i es podria avançar cap a posicions molt més consensuades, fins i tot posar fi a una convocatòria de vaga que en aquests moments continua. Els sindicats dels mestres mantenen les mobilitzacions territorialitzades. Avui és el torn del Baix Llobregat Ripollet i el Penedès. També s'espera una nova concentració a les portes del Departament d'Educació, tot coincidint amb la reunió, ja serà la vuitena, que la consellera mantindrà amb els sindicats dels mestres. I a més s'ha organitzat també una performance reivindicativa a Montserrat. Així que, Elena, esperem que a partir de les 10 del matí aquesta trobada entre la consellera i els sindicats dels mestres pugui donar alguna llum sobre com van les coses, si s'avancen a les negociacions i si s'arriba alguna mena de fórmula que pugui satisfar totes les parts.
1: Doncs n'estarem pendents. És evident que aquí on estàs tu hi ha molta expectació màxima, perquè tot i que la reunió no és fins a les 10, ja estem veient passar darrere teu alguns mitjans de comunicació, càmeres de televisió especialment, per captar evidentment aquest inici de reprendre o aquesta represa de la negociació de la vuitena mesa a partir de les 10. Gràcies, Anna, i et mantenim aquí perquè ens puguis informar sobre el que pugui passar. Gràcies, fins ara. Avui, nova jornada de vaga d'educació, mentrestant, al Penedès i al Baix Llobregat, després que aquest dijous hagi estat el torn del Maresme i el Vallès. Al Vallès Occidental s'ha organitzat una bicicletada amb dues columnes de manifestants en direcció a la Universitat Autònoma de Barcelona, a Bellaterra. Una d'aquestes columnes ha sortit des de Sant Cugat del Vallès i l'altra ho ha fet des de Terrassa. Al Maresme, els docents han tallat l'autopista C32 durant dues hores i s'han manifestat a l'Ajuntament de la capital, Mataró. I en aquest context de negociacions i vagues, la consellera d'Educació, Esther Niubó, presentava aquest dijous al Parlament els pressupostos del seu departament. Són 8.356 milions d'euros, un 25% més que els comptes del 2023. Aquesta dotació ha de servir per encarar la millora educativa de la propera dècada. Niubó ha dit que permetran reforçar plantilles, incrementar l'oferta de formació professional, més recursos per la inclusiva i renovar escoles i instituts.
5: El pressupost més important de la història de Catalunya en matèria educativa, un pressupost que és necessari, que no és només una dada quantitativa. El Departament d'Educació i Formació Professional doncs, representa més del 20% del pressupost global de la Generalitat de Catalunya i és sobretot, com deia, una oportunitat per actualitzar i reforçar el sistema educatiu català.
1: I quan encara falten 4 minuts per arribar a 3:15 del matí, Protecció Civil acaba d'aixecar l'ordre de confinament que afectava des d'ahir els veïns d'Òrrius, al Maresme, per un incendi en una zona de vegetació i part d'una indústria. La disminució de la gran columna de fum generada permet la mobilitat habitual de la població. El foc està controlat i els efectius que treballen sobre el terreny han seguit l'estratègia de deixar que acabi de cremar tota la parafina que hi ha a dins de la nau. El cap d'intervenció dels bombers, Josep Manel Escudero, ha explicat els detalls de la feina d'atac a les flames, que també busquen evitar mals majors de tipus ambiental.
6: I mentre no hi hagi cap afectació que vagi la columna pels vents, que no ho veiem cap a zona urbana i que afecti la població, doncs no tirarem aigua. I no tirarem aigua precisament per no afectar el medi natural, perquè hi ha una riera i llavors els productes contaminants que podrien haver-hi de les aigües d'extinció afectaria la riera i el que volem és minimitzar l'impacte sobre el medi natural, ara que ja tenim l'incendi de vegetació estabilitzat.
1: Aquest primer foc de la temporada de calor ha coincidit amb la presentació de la campanya de prevenció d'incendis forestals. Ha estat a l'aeroport de Sabadell, on la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a extremar la prudència recordant que 9 de cada 10 incendis són originats per causes humanes. Una campanya que aposta per la prevenció. En té més detalls Toni Arisa, de TV Sabadell Vallès.
7: Els agents rurals afronten la campanya forestal reforçant la vigilància preventiva i recorden la importància del mapa del Pla Alfa com a eina clau d'informació davant el perill d'incendi forestal. També fan una crida a la prudència, ja que 9 de cada 10 incendis forestals són originats directament o indirectament per causes humanes.
8: Malgrat que hem tingut un període meteorològic de pluges intenses, ens trobem amb una vegetació resultat d'aquestes pluges, que és fràgil. Això també ha provocat que tota aquesta vegetació fina, fràgil, s'assequi ràpidament i que sigui doncs, material combustible.
7: D'altra banda, els bombers de la Generalitat, amb més personal, vehicles i mitjans aeris, reforcen la seguretat del personal i la presa de decisions en escenaris d'alta incertesa. La crida a la prudència es manté, doncs les altes temperatures, tant d'aquests darrers dies com les que es preveuen durant tota la campanya, pot portar que qualsevol petit foc es converteixi en un gran incendi.
1: Tot plegat en un context d'intensa calor, malgrat que s'espera que avui sigui el darrer dia de temperatures extremes. Les temperatures continuaran altes arreu del país, especialment a Ponent, on les màximes poden fregar els 38 graus, especialment al Segrià. S'espera, en canvi, que baixi algun grau al litoral i a les Terres de l'Ebre. Ahir, Vinebre va registrar la temperatura més alta a Catalunya, prop dels 39 graus, i es van batre rècords a 31 de les 126 estacions meteorològiques del Meteocat. Pedro Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions sobre els últims fronts judicials que afecten el PSOE. Una sessió que es podria celebrar a finals de juny, després del Consell Europeu i abans del Consell Federal, que el PSOE celebrarà també passat Sant Joan. També haurà declarat ja davant la justícia l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero per possible implicació en una trama de tràfic d'influències. El president del govern espanyol ha fet la petició de compareixença que ja havien elevat els seus socis d'investidura l'endemà que els agents de la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil escorcollessin la seu dels socialistes a Madrid. Mentrestant, i des de Catalunya, el president de la Generalitat, Salvador Illa, veu intencionalitat política en l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE a Madrid per requerir informació relacionada amb l'exmilitant Leire Díez. En una intervenció al segon fòrum de premsa ibèrica sobre la pau i la seguretat a Europa, Illa ha assegurat que no és casualitat l'entrada policial a la seu socialista mentre el president Pedro Sánchez era a Roma visitant el papa.
9: Respecto la justícia, només faltaria. Però sabem distingir el que és una coincidència del que no ho és. Sabem distingir el que és una casualitat del que no ho és. Si ingenus, tampoc ho som.
1: A tot això, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha dit que l'entrada de la Guàrdia Civil a la seu del PSOE ha suposat una batuda al sanchisme i ha assegurat que farà tot el possible per canviar el govern. Ha estat en un acte públic a Leganés, on també ha insistit en reclamar eleccions anticipades o que els socis d'investidura deixin caure Pedro Sánchez.
10: He dicho hace mucho tiempo, y lo repito hoy, que haré todo lo posible para cambiar al gobierno. Y cuando digo todo, es todo. España necesita una reacción democrática y política.
0: Notícies en xarxa. Informació al detall.
1: La defensa de Jonathan Andic ha presentat recurs contra la presó amb fiança que li va imposar el jutjat de Martorell, que l'investiga per la mort del seu pare, Isaac Andic, a Montserrat. Alega que no hi ha indicis sòlids per acordar una mesura com la presó sota fiança i critica les filtracions policials. A més, assegura que l'acusat sempre ha estat a disposició dels Mossos i critica les seves imatges emmanillat accedint al jutjat. El recurs també aporta informes mèdics del pare que diuen que tenia artrosi als dos genolls, fet que li podia haver causat la caiguda i la falta de reacció. I afegeix un vídeo on es veu l'empresari caure mesos abans en una visita professional per rebatre que la caiguda fos provocada. El fill del fundador de Mango manté que tenia una bona relació amb el seu pare i que no es va contradir. Més de 6.000 agents vetllaran per garantir la seguretat durant la visita del Papa a Catalunya. L'operatiu, anomenat Almus, serà un dels més grans desplegats fins ara i treballarà les 24 hores durant l'estada de Lleó 14. Un viatge que tindrà lloc del 9 a l'11 de juny i on farà un recorregut d'un quilòmetre amb el Papa mòbil pel carrer de Rosselló. Pel que fa a la mobilitat, l'Ajuntament de Barcelona demana que només es faci servir de metro. És una crònica de Jordi Casino.
11: Tot el dispositiu policial format per 5.600 Mossos i 500 agents de la Guàrdia Urbana estarà coordinat des d'un centre de control i haurà de protegir tant el Sant Pare com els membres de la Casa Reial Espanyola i els caps de govern Salvador Illa i Pedro Sánchez en els diferents actes on estaran presents. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
12: És el dispositiu Albus, és un dels majors operatius policials desplegats mai a Catalunya, amb un total de 5.600 agents de Mossos d'Esquadra, amb unitats especialitzades de coordinació coordinació interinstitucional.
11: Pel que fa a la mobilitat, hi haurà afectacions molt importants, sobretot al centre de Barcelona. Per aquest motiu, des de l'Ajuntament demanen a la gent que durant aquests dies faci servir només el metro, que incrementarà el seu servei un 23% de mitjana. Laia Bonet és la tinenta d'alcaldia de mobilitat.
13: Desplaçar-se per Barcelona durant aquells dies, el metro serà la millor manera de fer-ho. És la manera més eficient, més fiable durant tots aquests dies, evidentment, a part de desplaçar-se a peu. I és per això que posarem un esforç especial per reforçar el servei.
11: Un ajuntament que instal·larà dues pantalles a Glòries i Arc de Triomf per tal que la ciutadania que ho desitgi pugui gaudir dels actes on l'accés estarà restringit només als convidats.
1: El jutjat contenciós número 2 de Tarragona ha aixecat les mesures cautelars que mantenien aturada la retirada del monument franquista de la Batalla de l'Ebre a Tortosa. La causa estava paralitzada des del desembre del 2021 a l'espera que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya resolgués el recurs contra la descatalogació del monument i la llicència d'obres per retirar-lo. Ara el jutge considera que ja no hi ha motius per mantenir la suspensió. L'Ajuntament de Tortosa ha rebut la notícia amb optimisme, ja que permet desencallar un dels assumptes més polèmics de la ciutat en les últimes dècades, tal com indica Mar Lleixà, alcaldessa de Tortosa.
14: És una molt bona notícia, és una notícia que celebrem des de l'Ajuntament de Tortosa i esperem que ben aviat puguem tenir aquesta sentència que permeti la represa de la retirada del monument.
1: I a Granollers, al Vallès Oriental, continua el 18è Congrés Internacional de Ciutats Educadores. A la segona jornada de treball s'ha parlat d'urbanisme i del paper de la imatge i dels mitjans de comunicació. A més, alumnes de 23 centres educatius diferents del Vallès Oriental han visitat el Congrés. Oriol Nelo és geògraf especialitzat en estudis urbans.
15: Les nostres ciutats es configuren a través, esclar, de la relació de les persones, de la societat amb el medi. No? I aquesta relació dona a uns més oportunitats que els altres segons què? Segons la capacitat d'adquirir, d'optar, d'elegir el lloc on podem residir.
1: Nou minuts per plantar-nos a les 8. Mitchell no continuarà a la banqueta del Girona. El club ha fet oficial el seu adeu després de 5 temporades a Montilivi. Marxa amb la mala sensació d'haver consumat el descens a segona, però se'l recordarà com l'artífex dels majors èxits blanc i vermells, havent aconseguit l'ascens al curs de la seva arribada i la seva classificació per a la Champions. El seu futur podria passar per l'Ajax d'Amsterdam. Ens amplia la informació el Bru Ortega, de Televisió de Girona.
16: Mitchell Sánchez diu adeu al Girona després de 5 temporades a Montilivi, un tècnic que va arribar al club gironí l'estiu del 2021 i que el deixa 5 cursos més tard després d'haver-lo portat per tota Europa. L'entrenador de Vallecas marxa de la manera més cruel possible, amb el descens del primer equip a segona divisió, però convertit en l'entrenador més important de la història del Girona, i amb el record d'haver jugat la Champions competint contra els millors rivals del continent. El madrileny va fer l'esforç d'adaptar-se des d'un primer moment, aprenent la llengua i sent una icona per al territori. Qui sí que continuarà serà la seva mà dreta, el director esportiu Quique Cartel, per tal d'intentar liderar el retorn del club a primera divisió. Ara, el club ja treballa per trobar un relleu de Mitchell a la banqueta i firmar el tècnic que liderarà el projecte 2026-2027 a segona divisió. Per altra banda, i finalment apuntar que Mitchell no farà roda de premsa de comiat, tot i la seva importància al Girona durant aquests 5 anys.
1: Mapi, León i Ona Batlle han fet oficial que no continuaran al Barça la propera temporada. Totes dues acaben contracte i no el renoven. La central aragonesa ha jugat 9 cursos amb la samarreta blaugrana, en què ha disputat més de 300 partits i ha aixecat 27 títols. Per altra banda, la lateral de Vilassar marxarà després de 3 temporades a l'equip. Les dues baixes se sumen a la d'Alexia, que dimecres es va acomiadar. El destí, tant de Mapi, León com de Ona Batlle, serà la Premier League anglesa. I pel que fa al Barça masculí, Anthony Gordon ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i només falta la signatura del contracte perquè es converteixi en el primer reforç per a l'equip de Hansi Flick. El davanter anglès de 25 anys i que arriba procedent del Newcastle ja és a Barcelona. Arribarà amb un traspàs de 70 milions d'euros més 10 en variables i firmarà contracte per a les properes 5 temporades. Tot i el seu fitxatge, el club continua treballant per fitxar un altre davanter. I Badalona ja prepara la Supercopa de Bàsquet 2026, que es disputarà a la ciutat els dies 19 i 20 de setembre. La competició comptarà amb els tres equips ja classificats: el València com a vigent campió, el Baskonia, guanyador de la Copa, i el Joventut com a anfitrió. La quarta i última plaça serà per a qui aixequi la Lliga. El president de la penya, Juanan Morales, valora l'aposta de la ciutat pel bàsquet.
17: La veritat és que jo crec que participar a la Supercopa, tal com han expressat a la presentació, és un torneig que cada vegada té més importància. És veritat que arriba en un moment en què la gent té fam de bàsquet, perquè ha estat tot l'estiu, n'hi ha noves incorporacions, n'hi ha la il·lusió d'una nova temporada, i jo crec que per la sisa joventut participar-hi ajudarà molt i molt a poder començar molt bé la temporada.
1: El Centre d'Esports Sabadell arrenca avui el play-off d'ascens a segona divisió. Juga l'anada de les semifinals al camp del filial del Real Madrid. L'equip de Ferran Costa buscarà a l'Alfredo Di Stéfano un bon resultat per rematar la feina a la tornada a la nova Creu Alta. La prèvia és de Josep Cullell, de TV Sabadell Vallès.
18: El fet que l'eliminatòria jugui a 180 minuts podria fer pensar que l'equip sortiria a buscar un resultat positiu per rematar la feina a una nova Creu Alta que de ben segur es tornaria a vestir de gala. Però res més lluny de la realitat. Ferran Costa ha recordat que el Sabadell va pujar l'any passat jugant totes les eliminatòries amb la tornada fora i que, per tant, el que ara s'han de fixar és només el partit a l'Alfredo Di Stéfano.
19: Nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp no és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades, o el repte és prou gran i és prou important com per donar el millor de nosaltres, acció a acció dins del partit, i no pensar ni que hi ha una tornada.
18: Una afició que continua bolcada amb un conjunt que s'ha guanyat per el seu propi mèrit somiar amb un ascens a segona divisió que seria històric.
1: L'exhumació del sepulcre de la reina Elisenda de Montcada, fundadora del monestir de Pedralbes de Barcelona, ha revelat nous detalls sobre la seva vida i la seva mort. Va morir als 70 anys i era molt més alta que la mitjana femenina. Ens ho expliquen els companys de BTV, que han produït un documental de tot aquest procés anomenat Pedralbes despertant la reina.
20: És el moment en què els investigadors obrien el sepulcre de la reina Elisenda de Montcada. La primera troballa, el lloc on eren les seves restes, una caixa de fusta en un estat de conservació excepcional. Després de l'exhumació va arribar l'anàlisi de les restes. Les proves fetes amb l'última tecnologia ajudaran a conèixer com es vivia al monestir. De moment han constatat que la reina era una dona alta per l'època i que, tot i patir una malaltia òssia, va viure fins als 70 anys.
21: El monestir és un salt qualitatiu en el coneixement de qui va viure aquí en aquests moments. I a nivell general, doncs, creiem que també és l'inici de tot un banc de dades que en el futur, doncs, poden anar donant molta informació.
20: La investigació ha exhumat 7 tombes més del segle XIV. Han aparegut més sorpreses, com un panteó familiar que no s'esperava, amb restes d'una dona amb una cabellera llarga gairebé intacta. Es tracta d'un projecte inèdit a Barcelona que s'emmarca en la celebració dels 700 anys del monestir i del qual s'esperen els resultats definitius l'any vinent.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.
2: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
3: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi. Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Molt bon dia, són les 8. El primer titular és pel trànsit equip viari. Molt bon dia.
1: Molt bon dia. A aquesta hora destaquem retencions a la 2 d'Esparreguera a Abrera, sentit Barcelona, i a la C31C, al Prat, cap a l'enllaç amb la C31. Precaució en aquest punt perquè hi ha un carril tallat per un accident. També densitat en punts habituals a aquesta hora, sobretot d'entrada cap a la capital, a la C32 des de Viladecans, a la B23, a l'enllaç amb la 2 i a Esplugues d'entrada per la Diagonal. També a la B20, a Santa Coloma, C33 i C5. 58, tot cap al nus de la Trinitat.
0: S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provoca per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa uns minuts s'ha enviat un SMS per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que cremava impedia als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. S'enroca el conflicte al sector educatiu davant la falta d'una proposta satisfactòria. Representants dels sindicats han passat la nit a la seu del departament. Una mesura de pressió a l'espera que la consellera Niubó encapçali avui una nova reunió prevista per a les 10 del matí. Avui estan convocats a la vaga els docents dels centres educatius del Penedès i del Baix Llobregat. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. I l'OTAN acusa a Rússia d'irresponsable després de la caiguda d'un dron de Moscou a Romania aquesta matinada, que ha fet 2 ferits. La Unió Europea creu que el Kremlin ha creuat una nova línia i l'avisa que prepara un 21è paquet de sancions. Pedro Sánchez demana comparèixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten el PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. Des del PSC, el president Salvador Illa s'ha afegit a la tesi defensada per diversos ministres socialistes i apunta una operació dels jutges contra Pedro Sánchez. Recordar temperatura d'un mes de maig a Lleida i el termòmetre va marcar 37,3 graus, la temperatura més alta des que es tenen registres. Avui continuarà la calor extrema per l'època de l'any. I en cultura, avui arrenca a Barcelona Mont Llibres, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil.
2: Esports. El Barça té previst anunciar avui la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. Al Barça femení, per la seva banda, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual ha argumentat que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: I el temps, com us dèiem, segon dia d'ambient tòrrid en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i a les Terres de l'Ebre i als 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30 graus. El temps avui assolellat amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a aquesta tarda. 3CAT Info.

Bon dia, Sant Boi, bon dia, Baix Llobregat. Són les 8 i 5 minuts del matí. Avui és divendres 29 de maig de 2026 i això torna a ser la República Santboiana de Ràdio Sant Boi. Avui ja sí. Avui acomiadem el maig radiofònic de la República i, en certa manera, també amb ganes de conèixer un nou juny que ens acabarà portant fins l'estiu, és clar. Però no correm més del que pertoca, que encara tenim tot un cap de setmana per endavant i, de moment, doncs, per anar escalfant motors, el que farem és fer-la petar una bona estona amb el nostre consell de sàvies i savis dels divendres.

A tocar el parèntesi de descans setmanal, també ens agrada d'escoltar bona música i aquí ho fem mitjançant la partitura de la República amb el mestratge del Ricard Peris i noves i nous convidats. Però parlant de gaudir de la cultura, també volem les propostes cinematogràfiques de la Pilar Ordóñez, així com les xafarderies del senyor Josep Maria Reventós, amo i senyor dels safareigs de la República. Saludem, doncs, aquest nou divendres a la República Santboiana i darrer d'un full del calendari que ja ha donat molt de si. Som-hi, companyes, som-hi, companys.

0: Molt bon dia, estimades i estimats. Molt bon dia, parròquia. Molt bon dia a l'equip que ho fa possible, a producció, Àngel Rodríguez. Molt bon dia, què tal?
1: Molt bon dia, Amadeu. Molt bé, molt content, com sempre.
0: Sí, tu fas cara de divendres. O sigui, tot, home, els divendres, no sé, tot es mira d'una altra manera, no? Però vaja, no?
1: Al final... Sí, igual que els dijous són una mica diferents, doncs els divendres són més divendres i menys dijous.
0: Sí.
1: Perquè ha passat un dia.
0: Sí, a nosaltres ens agrada qualsevol dia. És a dir, ara mateix ve algú i diu, saps què? Et canvio aquest divendres per un dilluns. I dius, doncs fot-el. És igual, si és igual.
1: A veure, no li fem un lleig a un dissabte, però bueno.
0: Però que ve algú i li va bé de canviar-nos una mica això i dir, va, avui és dilluns.
1: Pues dilluns.
0: Sort que no ens escolta el dels dilluns. Perquè no li canviaríem pas. 24 graus. 24 graus ara mateix als termòmetres.
1: Feia 23, eh? Diu, pujant cada dia més.
0: Fixa-t'hi, diu, dia assolellat. Mm. Oh, esclar, faltaria més.
1: Home,
0: 24 graus.
1: Ràbiant.
0: Déu-n'hi-do. Escolta'm, a l'altre cantó del vidre, a l'altre cantó de la peixera, tirant d'aire condicionat... Bueno, encara no, que ningú es pensi que, però més o menys. Sí, l'Albert Vilà, el nostre tècnic. Bon dia. Doncs va, posem a fil a l'agulla, que això sí, darrer divendres de maig, i per tant fins i tot, no sé, una mica nostàlgics, no?, de que ja no quedaran més divendres al maig.
1: Sí, sap una mica greu, però mira, tal dia com avui, el 1984, és a dir, fa 42 anys, Tina Turner va llançar el seu reeixit àlbum de retorn Private Dancer, un èxit mundial que va contenir grans clàssics de la seva carrera. Escoltem-la, no?
0: Escoltem la gran Tina Turner.

0: Celsius.cat, consultoria meteorològica, us ofereix el temps amb Daniel Rosas.
1: La gran Tina que ens parla d'això, del ball, de la dansa privada, doncs nosaltres ballar no el farem ballar, però també tenim el nostre meteoròleg privat. I ja el coneixeu. Daniel, bon dia.
2: Hola, bon dia. Jornada de divendres que estarà marcada de nou per la forta calor que tindrem a les hores centrals del dia, tot i que les temperatures màximes baixaran 2-3 graus respecte a ahir. Lo més destacat seran les temperatures mínimes, que al contrari que les màximes, aquestes pujaran 2-3 graus, i això vol dir que iniciem les nits tropicals, que són aquelles que no baixen dels 20 graus. Per tant, començarem a mal dormir per les nits. Cel serè pràcticament tota la jornada en la presència del sol i vents de direcció de xaloc a les tardes, tant avui com al cap de setmana. I és que tot continuarà igual, amb sol i calor, però baixant al cap de setmana 1 o 2 graus més, i per tant la jornada de diumenge el mercuri ja difícilment tocarà els 28 graus. És tot, que passa un bon cap de setmana.

0: El trànsit, amb el Ferran Aràndiga, del Reial Automòbil Club de Catalunya.
1: Pràcticament a un quart de nou i ens hi posem, doncs, amb la informació viària. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada avui divendres amb diverses incidències actives. Primer de tot parlem d'un accident a la C31C, en aquest nus al Prat de Llobregat, que deixa un carril tallat i un quilòmetre de retencions. Per altra banda, parlem també de tres avaries, dues d'elles a l'A2, una a l'altura del Bruc, en direcció Lleida, amb poc menys d'un quilòmetre de retencions. A l'avaria, l'altra avaria, en aquest cas, entre Breda i Esparreguera, en direcció Barcelona, deixa fins a 5 quilòmetres de cues. Per altra banda, la tercera avaria ha estat també al Prat de Llobregat, on es talla un carril de circulació en direcció Tarragona a la B20. Per altra banda, també parlem de retencions habituals en aquest vessant Llobregat, a la C32 en sentit nord, hi ha 2 quilòmetres de retencions entre Viladecans i Sant Boi de Llobregat. També l'entrada des de les vies principals com la B23 i la A2 pot deixar retencions des de Molins de Rei i Sant Feliu de Llobregat per la B23 o per la A2 des de Sant Vicenç dels Horts, tot plegat en direcció Barcelona. De moment, això seria tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: Paciència i prudència. Moltes gràcies, Ferran. Fins dilluns, que tinguis un bon cap de setmana.
2: Igualment, que vagi bé.
3: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
4: El quiosc de la República Santboiana.
1: Doncs sembla que s'hagi esgotat de cop a la setmana, però gens ni mica, perquè ben carregats que ens arriben avui els rotatius de paper, els diaris. Comencem a repassar, doncs, aquests titulars, Àngel.
5: Doncs sí, avui el periòdico ve doblement carregat perquè el ve acompanyat de l'informatiu del Baix Llobregat i l'Hospitalet, del FAR, i les notícies a destacar serien: les platges s'inicien temporada amb nous serveis i en alerta per la pèrdua de sorra. Veiem la fotografia de la platja de Castelldefels. També ens parlen de Sant Boi, que s'assuma al lideratge internacional en polítiques de dret, el temps i conciliació. I per acabar també ens parlen del Cornellà i Sant Joan d'Espí, que ja ho tenen tot a punt per celebrar les seves respectives festes majors. I ja passant al periòdico de Catalunya, veiem el titular d'avui: és el PSOE nega haver encarregat cap delicte de la trama Leire. La batuda de Luco va ser tot el que sanchisme, no només o a una part, afirma Núñez Feijóo. I una enquesta que han fet el Gabinet d'Estudis Socials d'Opinió Pública, la GESOP, diu que el 52,7% hauria de dimitir Sánchez i assumir les responsabilitats. També ens parlen de Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat. Diu el govern central confia en la iniciativa de les 462 pimes del sector. Per altra banda, ens parlen dels sindicats en vaga, rebutgen l'última oferta d'educació. I per acabar, ens parlen d'Espanya, que posa en marxa el pla per construir el cementiri nuclear.
1: Molt bé, ens anem cap al punt avui, portada, com sempre, ben diferent, alternativa al que són la resta dels diaris. En aquest cas veiem una fotografia, una de les clàssiques fotografies de la Marilyn Monroe, amb aquells fantàstics vestits espectaculars. Diu: 100 anys sota la llum de Marilyn. Un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món mentre Catalunya en custòdia un dels fils més inesperats. No expliquen res més, però us desvetllarem una mica què vol dir això. En l'interior d'aquest article podreu veure, podreu entendre la referència que fan així misteriosa, i és que tot vol dir, diguéssim, els lligams de la Marilyn en Catalunya es basen en una carta de l'actriu nord-americana Truman Capote, que en aquells moments es trobava a la Costa Brava, a Palamós en concret, escrivint un llibre i una carta que desvetlla, doncs, l'estat, diguéssim, de depressió de l'actriu. Sigui com sigui, també en portada al punt, diu: continuen allà on eren. Govern i sindicats de docents exhibeixen de nou les diferències que els separen. I en quant a l'esportiu, el Girona tanca el cicle de Mitchell després del descens. Anem cap al diari ara, Àngel?
5: Doncs sí, el titular del dia també parla sobre l'educació. Diu, els sindicats rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. Diu, el departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Niubó intervé de nit en la negociació i emplaça els sindicats que mantenen la tancada a parlar d'avui. I la fotografia del dia, veiem a Jaume Collboni i un titular que deixa preparem mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer. També passant a l'Estats Units d'Amèrica, diuen que l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refre de Teheran. També per acabar amb el diari ara, parla del PSOE que surt en tromba a defensar-se, diu Sánchez, compareixerà al Congrés per donar explicacions.
1: Molt bé, La Vanguardia. Obre edició amb el conflicte educatiu. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els apugen 330 euros i mantenen les vagues. Per altra banda, diu Fernández Díaz, es declara aliè a la Kitchen. L'exministre d'Interior Jorge Fernández Díaz, aquí veiem doncs, fotografiat en la seva compareixença als jutjats en una fotografia de portada doncs,

0: D'altra banda, en portada, la defensa de Jonathan Andic liga una altra caiguda del pare per una malaltia i preacord per reobrir Ormuz a falta de la llum verda final. Molt bé, doncs fem un repàs també ràpid als esportius que evidentment venen també carregadets. Escolta'm, Àngel, a l'esport un protagonista de portada que podríem dir ja és el nou cromo del Barça, el primer en arribar.
1: Correcte, i el veiem aixecant el pols a l'aeroport del Prat. Diu: el primer fitxatge de la temporada, aterrizó en Barcelona y pasó revisión médica. Flick satisfecho por la incorporación de un perfil como el inglés. I diuen: Gordon ja està aquí. També és parlant d'un altre fitxatge, d'aquest cop de Julián Álvarez. Primera oferta por Julián y van a por Bernardo Silva. Ens parlen també, passant al Real Madrid, de l'entrevista a Enrique Riquelme. El Barça se ha reído el Madrid por culpa de Florentino. També de un golpe de calor deja a Sinner fuera de París. Per altra banda, el Barça diu: Mapi León i Ona Batlle es despedeixen. Pel Girona dice adiós Michel. I a la secció del bàsquet del Futbol Club Barcelona, Xavi Pascual: Irme le vendrá bien al club.
0: Doncs la portada de l'esportiu, vaja, la fotografia portada és del tot entranyable. S'ha de dir d'aquesta manera: tot s'acaba, diu. I què vol dir? Us explico ràpidament. Veiem en Michel, fins ara entrenador del Girona, en una fotografia, doncs, d'arxiu. A veure, està al mig del camp del Girona, està subjectant un damàs d'aquells que l'afició de vegades, doncs, llueix. És un damàs que diu Michel Català, un dels nostres, i veiem fotografia, dibuixat, vaja, una caricatura probablement d'ell, traient la llengua, una llengua pintada amb les quatre barres i amb barretina. I ell el que fa és treure també la llengua de manera simpàtica, i ens recorda una mica, saps aquella fotografia de l'Albert Einstein, aquella fotografia dels traient, em recorda una mica això. El traumàtic descens a segona divisió, diu, és l'últim capítol en el Girona de Michel, que tanca un cicle de 5 temporades a Montilivi. Exemple de compromís, integració, el madrileny ha liderat l'etapa més brillant de la història del club, el qual va dur a la Champions. Doncs aquest comiat també a l'esportiu. Marxo del Barça perquè pateixo molt. Qui ho diu? És el Xavi Pascual, també tot un senyor professional, però que la pressió de ser culer, segons ell, doncs el pot més. El Girona Penya se refereix també en quant a bàsquet ACB, oi? Un lloc de play-off i un descens per a decidir en la darrera jornada. I finalment, accelerant, se refereix al Anthony Gordon, que aterra a Barcelona, ja ho sabeu, el nou jugador del Barça. Tens de comiats il·lustres, se refereix a Mapi León, en aquest cas, que també tanca un cicle de nou, on Avalla també marxa. Alguna cosa més per aquí, però seria ja molt repetitiu, i probablement ara ens ho explicarà també l'Àngel, al Mundo Deportivo.
1: Correcte, també el Mundo Deportivo no deixa res que no hem explicat. Els fitxatges de Flash Gordon, així el titulen
0: a l'extrem. Per la velocitat que té, no?
1: Exacte, i ara Julián, que és les dos jocs de paraules. Diu: sin respiro, Deco se reunió con el agente de la araña para acelerar su fichaje antes del Mundial, y Juanma López, ex Atlético, hace un de intermediario en la operación y puede ser clave para que se cristalice. Bernardo Silva, libre y ofrecido al Barça, aprieta para celebrar Urana. També ens parlen del Girona, on el club gerini confirma que Michel deja de ser su técnico, com ja hem dit ara. El tenis, al Roland Garros, diu: el calor y Cerúndolo tumban a Sinner, i per acabar un altre cop parlant de Xavi Pascual, que el Barça i jo funcionamos diferent.
0: Escolta, m'ha caigut bé aquest titular Flash Gordon, perquè a banda de la velocitat, home, jo et diria, té una retirada, home, depèn quina cara té el Flash Gordon, no ho sé, però així com jove, mig ros,
1: sí,
0: i
1: sí.
0: Tal, no sé.
1: No, de fet, l'altre dia ho vas dir per aquí, el dilluns crec que va ser, vas dir, sí? Flash Gordon. Mira, és que no puc estar més d'acord.
0: Sí, no ho sé, en aquest país som tan creatius que, no sé, li fotem nom a la primera que cau.
1: Sí, sí, potser això de ficar mots i tot això ens agrada molt.
0: A veure si després trobem la cançó de Flash de Queen.
1: De Queen,
0: no?
1: Flash.
0: Te'n recordes? Flash. Sí, sí, Flash.
1: Aquesta.
0: Sí, perquè jo crec que s'ho mereix, no? Tot plegant.
1: Home,
0: no sé.
1: Sí, això és
0: l'arribada d'un tipus com aquest, no ho sé.
1: I és un extrem bastant ràpid, de fet és el més ràpid de la Premier, per diferència, i amb un home que el que té millor és la seva pressió. Té una pressió a dalt Mira, que aquí ja sona.
0: Ja, mira, ja sona.

I arriba el nou fitxatge del Barça, en Gordon, Flash Gordon. Escolta, fem una aturada, ens anem a fer un cafè, però que entrarem aquí a l'estudi, vull dir, no és que marxem, anem a fer-nos un cafè i de seguida ens hi posem amb el nostre consell de sàvies i savis. Què carai, us deixem la cançó de Queen, que val molt i molt la pena. En Gordon ja està aquí.

Això és La República Santboiana. Us deixeu acompanyar per nosaltres? La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista al Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatriu.cat.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes sahrauís surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
3: Acull a una nena o un nen sahrauí.
4: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
1: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
2: ¿Tú rutlles?
3: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
2: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
3: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
2: A la nostra web larutllasanboy.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
3: Tu rutlles?
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
5: La tertúlia del Consell de Sàvies i Savis.
6: Pràcticament 4:05 de 9 del matí i és el moment, doncs, de saludar a la nostra parròquia, la parròquia del Consell de Sàvia i Savis dels divendres. Henry Roig, molt bon dia.
7: Molt bon dia a tothom.
6: Què tal estàs?
7: Contenta.
6: Darrer divendres de maig.
7: Mm. Sí, sí.
6: Fa fins i tot llàstima de dir sí. Ja jubila el maig.
7: Jo cada dia pateixo més, perquè veig que clar, el temps passa clar. Massa ràpid.
6: Que sí, que sí. No, no, és que jubila i et fa una mica com de dir... Bueno,
7: sí, sembla ahir que va més, començar no? El curs i l'estem acabant.
6: Que sí,
7: no?
6: Que sí, que sí. Si es plau, no insisteixis en això.
7: No.
8: Quasi millor que s'esclagi curt, eh?
9: Bueno, hi ha una frase...
7: Sí, un moment,
6: que les regles del joc diuen primer, Milio Sande, bon dia.
9: Bon dia, gent del Delta i gent del Baix.
6: Deixo anar.
9: Bé, sí, ara sí. És que hi ha una frase que a mi fa molta gràcia, que la vinc dient de fa molt de temps, i diu, sí. És que la vida és com un paper de vàter.
6: Ah, sí.
9: Quan arribes al final, corre més ràpid, tu.
6: És una manera de veure-ho.
7: Bueno, no m'agrada gaire.
6: Sí.
7: No m'agrada gaire.
6: Home, i podries afegir que molts, precisament, en el darrer moment, queda embrutat aquest.
7: No, bueno.
6: En alguns.
7: Esteu escatològics, ja.
6: No, tampoc. Els catalans de mena són molt escatològics.
7: Sí, sí,
6: això
7: sí,
6: ho s'ha dit sempre, sí, ja ho sí, saps, home. Les cançons que té de dir i tot. I
7: la figura del caganer.
6: Clar, no, escolta'm. Lluís Cruz, molt bon dia, què tal estàs?
10: Bon dia, pues molt bé.
6: Fantàstic.
10: Content d'estar aquí una altra vegada.
6: Molt bé, a tu no et preocupa massa que sigui el darrer divendres de maig?
10: No.
6: Bueno, d'aquest maig ja en vindran d'altres. No? Al final...
10: La veritat és que és un altre dia i pinta molt bé el dia.
6: Molt bé.
10: I començant,
6: doncs, fantàstic,
10: encara
6: fantàstic.
10: Millor.
6: Molt bé, doncs, ja ho sabeu, els divendres més relaxats, sense fugir de l'actualitat, el nostre Consell ens proposa, doncs, una temàtica que un servidor no sap ni de què va, però... no sé, és l'efecte sorpresa i sempre està molt bé, i a més avui hem convidat, avui porten convidat i és de justícia, crec que avui et pertoca a tu, Emilio,
9: doncs sí.
6: Ets el portaveu del Consell, doncs de avui, presentar el convidat.
9: Avui sí, avui sí.
6: Molt bé.
9: Avui presentaré, i a l'audiència veureu que us farà gràcia el tema ja.
6: Molt bé.
9: És en Raül García. En Raül García és llicenciat en Història, té un parell de màsters, un amb cultura històrica i comunicació i un altre d'història del cinema.
6: Oh, fantàstic.
9: I a més, vull dir, en aquest moment està exercint una de les seves professions i en parlarem abastament amb ell, a la Biblioteca Maria Aurèlia Capmany, la de la COPE.
6: Carai.
11: Hola, carai. Bon dia a tothom.
9: Bon dia.
6: Molt bon dia.
11: I moltíssimes gràcies per convidar-me.
6: Benvingut a la República Santboiana.
11: Moltíssimes gràcies.
6: Molt bé.
7: Estan d'actualitat els bibliotecaris.
6: Sí. I tant.
11: Per desgràcia estem...
6: I tant. No, i tant, perquè reivindiquen, però sí. Sembla que siguin els que estan més amagats allà en un racó. Mm. Quasi ara són els altres els que us diuen a vosaltres.
11: Totalment. Calleu, no sé massa la veu.
9: No.
6: Escolta, la temàtica d'avui com la podem titular?
9: Home, però biblioteques i bibliotecaris.
6: Fantàstic.
9: Jo diria que són dues coses complementàries. No és la mateixa, però són dues coses complementàries.
11: No. És un tema complicat, però molt bonic. Les biblioteques crec que són molt, molt necessàries.
6: Fantàstic.
11: I ara mateix els nostres companys, sobretot de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona, estan en
7: peu de guerra.
11: Sí, en peu de guerra. Nosaltres, en principi, no farem vaga a Sant Boi, però sí que la resta sí que estan proposada una vaga indefinida. No sé si divendres i dissabtes, crec que ja no es treballa. Què reclamen? Pues que penseu, millores salarials, millores en l'horari, perquè a vegades fan jornades d'11 hores, treballen efectivament tots els dissabtes, treballen una barbaritat, i les infraestructures i sobretot el personal manquen per la... Com us podeu imaginar. Llavors, reclamant un munt de coses que espero que solucioni el més aviat possible.
9: Molt bé. Jo et faré la primera pregunta.
11: Bueno, a veure.
9: Bueno, et faré l'última, també.
7: També.
11: Sí. Val, ok.
9: Explica'ns el per què acabes escollint com a la teva professió la de bibliotecari.
11: Doncs, com totes les coses a la vida, al final és un cúmul de casualitats. Vull dir, al final, jo vaig estudiar història, m'agrada molt la cultura, el cinema, l'art en general, i la idea era ser professor. Però, al final, no sé què penseu, però ser professor...
7: És molt estressant avui en dia.
11: És molt estressant, i efectivament, un altre col·lectiu que està...
7: També en peu de guerra.
11: Bueno,
7: de fet, els tres pilars més importants de la societat estan en peu de guerra.
11: Efectivament.
6: Doncs és així mateix,
9: És significatiu, això.
11: Efectivament. També l'hem d'apujar. Tinc molts i molts amics que són professors i estan els pobres que no... Bueno, déu-n'hi-do. A veure com acaba tot això, però bueno, en tot cas, no vaig arribar a ser profe. Vaig, al final, per circumstàncies del destí, vaig acabar treballant a la banca.
7: Ostres,
11: una cosa horrible.
7: Ho coneixem.
11: Ho coneixeu?
9: Sí, una mica sí,
7: Sí.
11: Bueno, doncs, i què va passar? Que cap a quan tenia 30 i 33...
7: Les fusions, no?
11: Sí. Jo vaig decepcionar un munt de mi mateix, vaig decidir canviar de vida... Vaig demanar una excedència, vaig buscar altres coses, van oferir de fer una bossa aquí per al Departament de Cultura de Sant Boi.
7: Molt bé.
11: I tot va acabar derivant a biblioteques.
6: Molt bé, fantàstic.
11: Però, bé, la veritat, vaig començar les biblioteques el 2018 a la Jordi Rubió i Balaguer i al final vaig treure la plaça i acabar aquí a la Maria Aurèlia Capmany.
7: Bueno, hi ha una similitud entre les dues feines que has fet per això, que totes tenen tracte amb persones.
11: Efectivament.
7: Que és importantíssim,
11: sí,
7: no?
11: Sí.
7: Que passa és que aquí tens una diferència on estàs. Clar. No tens objectius, suposo, no?
11: No hi ha objectius, no.
7: Bueno, que no es perdin llibres.
11: Efectivament, sí. Però bé, la veritat.
8: Molt bé. Et sembla que fem una miqueta d'història?
11: Clar que sí.
8: Perquè de les primeres biblioteques que van haver-hi, com la de Surbanipal,
11: sí.
8: Segle VII abans de Crist, o sigui que portem molt de temps, la funció era guardar el saber del món i el poder de l'Estat.
11: Perfecte.
8: Què queda avui d'aquest esperit original que tenien les biblioteques? Queda alguna cosa o ha canviat molt?
11: Bueno, ha canviat, evidentment, perquè la vida ha evolucionat. Però sí que és... Bueno, diria que és com un oasis, no? Al final, tu arribes a una biblioteca i molta gent... A part que és un refugi climàtic, evidentment.
7: Exacte.
6: Sí, senyor.
11: Sí. I ara ho necessitem més que mai. Acabar sent un refugi només de silenci. I de pau i de... i sembla que a la gent això li agrada. No sabeu tota la gent que entra i diu, se m'agradaria viure aquí.
7: Sí, oi?
11: Perquè estem sotmesos a un so constant, no només...
7: Que no ens n'adonem,
11: no de tot el que hi ha. No només del carrer, sinó de les xarxes, del mòbil i tal. Al final, una biblioteca és...
7: Bueno, un espai, una bombolla. Espai, una bombolla. És una bombolla, no?
11: Crec que molt i molt necessària, saps?
10: Perquè amb això, la gent apaga el mòbil quan entra a la biblioteca o no?
7: Bueno, ja... Va, hi ha que sí, n'hi ha que no.
11: Hi ha que
7: no?
11: Sí, n'hi ha que no. La majoria sí, la però... Majoria sí. Bueno, i si no li dius, i molta clar. Gent ja sap les normes. O sigui,
6: deia algú que les biblioteques són l'hospital de la ment.
11: Efectivament.
6: No sé si una mica això estaríem d'acord, no?
11: Podria ser. La veritat és com el balneari de la ment. Sí, sí.
7: Escolta'm, Raül, explica una mica, no? Un dia a dia teu de feina, no? Perquè la gent, suposo que es pensa, no? Un bibliotecari està assegut allà, si algú li demana alguna cosa, ho fa, però no és això només, no?
11: Clar, no.
7: Vinga.
11: No, hi ha moltes tasques internes. Clar, sí. Tu arribes a la biblioteca, efectivament. Normalment les biblioteques, excepte la Jordi Rubió, que és una biblioteca
7: molt gran,
11: més gran,
7: sí.
11: I en dos torns,
7: sí.
11: Les biblioteques normalment fan torn de tarda,
7: val.
11: Perquè la... Perquè és quan
7: la gent pot accedir-hi més, no?
11: Efectivament. Llavors, tu arribes a la biblioteca, fas la teva reunió amb els companys, com segurament molta gent a la seva feina, i acabes fent feines de... Tenim una feina molt important, que és el préstec interbibliotecari, sí. Al final molta gent d'altres biblioteques ens demana llibres,
7: sí.
11: Que hem de processar, hem de demanar llibres per per comprar, per bàsicament,
7: sí.
11: Amb el pressupost i tesori que tenim, que és una mica limitadillo, però bueno, tenim que fer feines d'adquisició de material, de documents. També ens hem de preparar els diversos clubs que tenim, tant el club de lectura,
7: per infants i
11: activitats
7: adults,
11: no? De l'hora del conte. Tenim una activitat molt bonica, que és l'aventura de l'Aurelius, que si voleu us explico, que és molt bonica.
9: Sí, i tant, no? I tant que sí.
11: I també amb l'altra biblioteca feia els Rebobinats, que era un club de cinema,
9: sí,
11: feia
9: sí,
11: la
9: sí,
11: Conyet.
9: Sí, sí.
6: Ah, sí, sí, i tant.
11: Saps? I, bueno, i un munt d'activitats que tenim, a part d'efectivament atenció a l'usuari, que és superimportant, mantenir o intentar mantenir la sala en una certa calma, que també, sobretot la sala infantil, potser és més complicat.
7: Sí, costa més.
11: Però bueno.
7: Quins són els quin és el grup majoritari d'usuaris que teniu ara, a la COPE, per exemple, no? A la vostra biblioteca?
11: Ara, mira, ara tenim molta sort. Ha variat molt el nivell de l'usuari. Ara tenim moltes famílies, moltes.
7: Que han agafat l'hàbit de la lectura a tota la família, sí. I que van a buscar llibres en préstec.
11: És una passada. També molt adolescent, efectivament, per la selectivitat.
7: Però ara deveu tenir a tope, no?
11: A tope. I molta gent gran que ve simplement a llegir el diari,
7: sí.
11: O a evitar les oles de calor, que,
7: sí.
11: Saps? I molta gent que ve esporàdicament només a agafar un llibre i se'n va, bàsicament.
7: Val.
11: Saps?
7: Molt bé.
11: Però sí. Sí, sobretot molts nens, efectivament. També la Biblioteca Maria Aurelia Campmany està al costat. Heu anat a la Biblioteca
7: no,
11: Maria Aurelia?
7: No, però ara aniré.
6: I tant que sí.
7: Sí.
6: Tu, sí?
7: Bueno, jo no.
6: Jo darrerament vaig aparèixer per allà, que et vaig veure, i no sé si et vaig haver d'entregar un llibre precisament a tu, Vull dir que...
11: Podria ser.
6: I tant.
11: I, bueno, doncs una biblioteca que està al costat d'un parc, i clar, els nens, evidentment, venen aquí després del parc a la biblioteca.
7: Bé.
11: I, bueno, però bé, ja tenim com una petita família, i molt...
7: Bé.
11: I, bueno, fem molts carnets...
7: Perquè esteu a la xarxa de biblioteques de la Diputació
11: de Barcelona, no? Sí, clar que sí. Totes estem connectades.
7: Molt bé.
6: I l'Aureli, què deies?
11: L'Aurelius, mira, l'Aurelius...
6: Aurelius.
11: A nosaltres, a la Biblioteca Maria Aurelia Capmany, tenim una mascota. L'Aurelius és un ésser màgic que viu a la biblioteca.
7: Carai,
11: i és un ésser que no té forma.
7: Val.
11: Simplement que quan es fica dintre d'un llibre, al llibre li surten unes ulleres.
6: Carai!
11: I és molt bonic, perquè gràcies a aquest personatge fem cada any les aventures de l'Aurelius. És
7: bé.
11: Un concurs de superlectors. Què és això? Nosaltres fem cada any un joc per tots els nens que vulguin participar.
7: Molt bé.
11: Fem un com una mena... Ara
7: de gincama?
11: Sí, una gincama de llegir llibres.
7: Val. Exacte, de lectura.
12: Que de lectura. Que bé, que bé. Llavors, cada nen ens ha d'explicar un llibre i cada llibre que ens explica, és molt important explicar llibres, és molt superimportant explicar el que tu veus, el que tu sents, el que tu
7: llegeixes. Que per segur que la percepció és diferent d'uns als altres,
12: efectivament.
7: No?
12: Llavors, cada llibre que ens explica li donem una fitxeta al seu taulell de joc i el pengem a la biblioteca de la sala infantil. Ara mateix, en aquest any, és l'Aurelius i les tradicions sambollanes.
7: Ah, molt bé.
12: Llavors, estem explicant cada dues setmanes o tres una etapa diferent dels gegants, de la capbuitada, dels diables, de la puríssima... Bueno, una mica totes les tradicions del nostre bonic poble.
7: Heu de parlar del rugby,
6: també.
7: Molt
6: bé, fantàstic.
12: Clar.
6: Sí, sí, segur.
7: El rugby.
11: Home, el rugby també, clar.
6: Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
12: I demà, per exemple, fem una excursió per conèixer tots els gegants, el bestiari i les figures protocolàries.
7: Home, i aquest any hi ha una bèstia nova,
12: la mulassa, superbonica,
7: que està a la biblioteca.
12: Està a la Jordi Rubió de Balaguer.
7: Sí, correcte, és immensa, eh? Correcte, jo crec que no cap enlloc més.
12: Bueno, es veu que va ser un...
7: Se'ls hi ha passat de mida, jo crec.
12: Va ser complicat ficar-la.
7: Sí, sí, sí.
6: Molt bé.
8: Una pregunta. Molta gent va pensar que internet probablement afectaria molt negativament a les biblioteques. Però la realitat és que el que ha passat és el contrari.
12: Total.
8: I ara les biblioteques són més necessàries que mai i la gent les busca més que mai. Això us ha obligat a reinventar-vos com a biblioteques i bibliotecaris?
12: Clar, sempre com a totes les professions ens hem de reinventar.
7: Reciclar.
12: Reciclar, efectivament. Sí, però les biblioteques, com... tothom, com el cinema, per exemple, ha passat moltes crisis. El coronavirus també era com el pitjor per les arts. Però al final no ha sigut tan greu. Vull dir, al final la gent ve perquè és un espai de sinergies. Tu pots estudiar millor en un espai on tothom està estudiant, saps? Les biblioteques, al final, i el fet de poder obtenir qualsevol llibre en qualsevol moment, això crec que no morirà mai, perquè la gent... continuar llegint, i més paper que mai, la veritat.
7: Bueno, és que per mi és el paper el rei.
12: Sí,
6: sí, senyora.
7: No m'agrada gens.
6: Totalment d'acord.
7: Ni m'agrada tocar paper.
12: Igualment, ja, clar, penseu que a la COPE també hi ha moltes famílies que no tenen accés ni a internet.
7: A poder comprar llibres.
12: Precisament.
6: Sí, clar. Clar.
12: Venen a connectar-se molts a internet a la biblioteca, bueno, precisament, als ordinadors que tenim, que
7: està molt bé,
12: la xarxa també. I, o a la red wifi. Al final, la biblioteca també ofereix aquest servei.
7: Clar. Està molt bé, això. Sí. Bueno, al final, fer accessible la cultura a tothom,
12: és
7: un dret universal,
12: és que
7: no?
12: És bàsic, sí. I últimament la cultura, que sembla que està tan... No sé, com opineu dels concerts, per exemple, per anar a un concert s'ha tornat una missió impossible. La cultura no hauria de ser això, hauria de ser per tothom.
7: Sí.
12: I això és el que defensa sempre la biblioteca.
7: Bueno, però el que tu parles, Raül, són aquests divos que una entrada pot valdre 500 euros.
12: Sí, sí.
6: Clar.
7: No, jo no els faria més rics en aquests.
6: Però sigui com sigui, deien que les biblioteques eren un dels llocs més democràtics que existien perquè ningú t'obligava a llegir res, ni el què, ni el com, no?
12: Efectivament.
6: I això és molt xulo. A mi quan parlaves de l'espai de la biblioteca em venia una mica la idea, perquè això ho he pensat moltes vegades, que la biblioteca també té una habilitat, i és que s'acaba consolidant i empoderant en un barri, acaba agafant la pròpia personalitat del barri,
7: i
6: el barri acaba també xuclant de la biblioteca, és a dir, és un punt de referència que jo crec que en marca cada barri. Tenim diferents biblioteques, grans,
7: en
6: petites,
7: dos,
6: maques, etc.
7: No? Ara en tindrem una tercera.
6: No, però vull dir-te que
7: ara ja
6: a cada lloc que vas, veus que la biblioteca és diferent. La García Márquez, que va guanyar aquest reconeixement tan important, etc. Però a Sant Boi marca també la personalitat del barri, i això és molt xulo.
12: Efectivament, és molt diferent la biblioteca Jordi Rubió, que és la muntanyeta, la gran, la central...
7: Sí.
12: I la petita, que és la Mare Aurelia, efectivament, té molt de sentit de barri. És una, li diem, és una biblioteca de proximitat.
6: Sí, senyor.
7: Està bé, això.
12: Llavors, és, efectivament, nosaltres xuclem tot el que és el barri de Ciutat Cooperativa, Molinou, i també
7: Marianao,
12: molta gent de Marianao, efectivament, Marianao, que... Ara tindrem, jo, suposo, una tercera biblioteca d'aquí...
7: Sí, jo estic molt contenta perquè la tindré pràcticament al costat de casa.
6: És veritat.
7: Bueno, la meva neta compta els dies, dic, Juno, dic, em sembla que seràs gran quan aquesta biblioteca funcioni.
8: Ja serà major d'edat.
12: En principi s'hauria d'inaugurar el 2030, diuen.
6: Sí.
12: No ho tinc.
7: Tant de bo, tant de bo.
6: Veurem, perquè jo crec que interessa, hi ha moltes ganes.
7: Que és un espai molt xulo.
6: Molt.
12: És un espai molt xulo.
7: Hi ha un jardí
6: brutal, brutal.
12: Al costat del Cap Montclar,
9: endavant mateix.
6: Escolta, Emilio, tu que ets de les dades i números, els bibliotecaris són gent de números? Fixa't que no li pregunto al Raül, li pregunto al Emilio. Són gent de dades i números?
9: No, mira, precisament avui ho porta el Lluís.
6: Ho porta el Lluís.
7: El senyor de les dades ha canviat.
9: No, és que entre bomberos no nos pisamos la manguera.
6: Això es diu molt. No, és clar, és bueno, digue-li un aforisme, va, deixem-ho amb això. Va, Lluís.
13: A la Diputació de Barcelona, a la xarxa de biblioteques municipals, dona dades sobre la gent que passa per la...
7: Sí, usuaris.
12: Sí, usuaris.
13: Els usuaris que hi ha, amb dades del 2023, 24 i 25.
7: Vinga.
13: I... Déu-n'hi-do la de visites, perquè en el 23 van ser 33.522... En el 24, 35.477 i en el 25, 36.790.
7: I aquest any arribareu a 40.000, jo crec.
12: Segurament. La veritat és que notem molt l'augment de visitants.
7: Sí, oi?
12: Bueno, sí, és que està molt bé al final. Bueno, això és una molt bona senyal perquè la cultura està de moda. Llegir, jo crec que s'està tornant a posar de moda. No sé, espero que això no canviï.
7: No.
12: I bueno, això és una molt, molt, molt bona senyal al final... La gent i els nens i les famílies s'acaben...
7: Jo crec que les escoles han tingut un pes important amb això.
12: Sí,
7: per un tema, perquè tu abans, quan anaves a l'escola, t'obligaven a llegir certes coses.
12: Sí.
7: Ara donen llibertat perquè...
6: Clar.
7: Triïn coses, no? Sí. Perquè provin coses.
12: Bueno, n'hi ha lectures obligatòries, però hi ha una certa llibertat.
7: El gust per la lectura jo crec que s'agafa a base de llegir coses que t'interessen, no?
12: Sí.
7: I un nen no el pots forçar a llegir una cosa, o a un adolescent.
6: Ben vist. En el moment que l'obligues s'ha acabat aquí.
9: De fet, la meva filla, la Raquel, és la bibliotecària de l'Amat Verdú, que tenen biblioteca.
7: Clar,
9: hi ha un espai de biblioteca.
6: És veritat. Les escoles
12: tenen biblioteca.
6: És veritat. Sí.
9: I aquí és el que deies tu, Enric. Sí. Aquí és on es comença a fomentar que, a part del que hagin de... Doncs mira, hi ha això, i que escollin llavors ells mateixos allò que els sembla que els hi pot fer més gràcia, perquè tenen més dibuixos, perquè tenen més acolors, més colors...
7: Hi ha una edat per cada cosa. Però jo sí que penso una cosa, no? Vull dir que el nen que està en un ambient on a casa seva es llegeix, normalment també serà un bon lector.
12: Sí.
7: Val? Perquè al final tots imitem, som patrons, no? Del que veiem.
9: Home, hi ha una frase que la voldria deixar anar aquí, perquè em va fer moltíssima gràcia quan la vaig llegir fa uns quants anys. Hi havia un llibreter que tenia posades a fora, amb una mena de prestatgeria, tenia posat allà llibres. I quan arribava al migdia, se n'anava a dinar i deixava els llibres
7: allà.
9: I li diu, vostè no té por de que li robin els llibres? I diu no. Diu, perquè miri, els que roben no llegeixen, i els que llegeixen no roben.
7: Bueno, i han acabat... Ara hi ha un fenomen...
6: No, és així mateix.
7: Hi ha un fenomen que he vist de diversos pobles, que és espais on hi ha llibres perquè la gent pugui accedir.
12: Sí.
7: Ho heu vist, això?
12: Sí.
7: Això em sembla una iniciativa boníssima.
13: A la pujada de Sant
7: Ramon.
13: Sí.
6: Ah, sí, no, clar.
13: Una caseta,
6: de fusta.
13: La gent pot posar i deixar llibres.
7: Sí, està bé. Sí. Molt bé.
13: En un dels programes que vam fer, una de les coses que dèiem és que... la comprensió del text és un tant limitada.
12: Sí.
13: I que la gent jove li costa, o sigui, no solament estragant lo d'allò, sinó entendre el que estan llegint.
12: Per això fem precisament aquesta gincama, aquesta aventura de l'Aurelius, perquè els nens ens expliquin, intentin comprendre el que han llegit.
7: El que han llegit, exacte.
12: Jo crec que és superimportant, perquè moltes vegades, ara que estem... tenim tants inputs, nosaltres, també com adults, tantes pel·lícules, tants llibres, tantes cançons, tantes... però no les digerim i no les compartim i no ens comuniquem amb elles i no parlem d'elles, això...
7: Perquè ens estem tornant molt virtuals.
12: Molt, massa virtuals.
6: Massa.
12: Llavors que un nen llegeixi, encara que sigui un gon de petit i tal, però després t'expliquin i t'ho expliquin, precisament per la complexió lectora.
13: Exacte.
12: I que et diguin el que li ha semblat o el que ells pensen.
7: Els que perceben ells, no?
12: Sí, clar, que perceben. Això és super, super important. Perquè ara amb les... per desgràcia, amb les IAs i tot això... ja ni la gent ni escriu ni... Bueno, hi ha unes barbaritats amb les IAs que no...
7: Ja.
12: En fi...
13: No sembla que estiguis molt fan de les IAs.
7: No.
6: Gens d'imica.
7: Ens estem equivocant molt amb
12: això. Sí. Pot ser una eina que podria funcionar, però la gent, evidentment, l'utilitza fatal, com sempre. Sí, no, jo no soc...
7: Bueno, i que darrere de les IAs hi ha molts interessos.
12: Efectivament.
6: Imagina't perquè aquest sigui el tema d'un papa, del papa de Roma.
7: Encíclica.
6: Imagina't. La primera encíclica d'ell. A bufetejar, més que la IA, el que hi ha darrere de la IA.
13: Exacte. El que hi ha darrere.
6: Molt bé.
12: Superinteressant,
6: Molt, no? Molt. Certament.
12: Sí.
9: A veure, jo voldria que ens expliquessis...
6: Ràpidament, 2 minuts. Vinga. I estic enganyant a l'audiència perquè és un minut...
7: Vinga, va.
9: Quins són els criteris de catalogació dels llibres? Perquè, és clar, s'ha de seguir un criteri.
12: Bueno, ja, això ja depèn de cada biblioteca, efectivament, com bé hem dit abans, cada biblioteca és tan personal com el seu barri. Llavors, segons els criteris de la gent, de la pròpia gent que ve, nosaltres agafem llibres que pensem que els pot més o menys agradar o que tenen més o menys sortida. Igualment, com estem connectades a totes les biblioteques, si fa falta qualsevol altre llibre, es pot demanar.
7: I arriba enseguida, més
12: arriba
7: a més.
12: En una
7: jo ho he
12: setmana,
7: fet i funciona molt bé.
12: Sí. Però sí, al final depèn molt dels nostres usuaris. Igual que nosaltres també oferim uns usuaris coses, intentem oferir coses diferents i interessants, efectivament. Però és complicat, clar. També això ho fem una tasca conjunta.
6: Digues.
9: Acaba.
12: Vale, sí. Si jo, per exemple, m'encarrego de novel·les, cinema, tal, tinc un company que s'encarrega més de llibres de coneixement, altres dels còmics, altres de la música, que encara...
6: El
12: tema de la música és un tema que podríem parlar, però també està en desús, per desgràcia.
6: Doncs sí. Va, anirem cap als informatius i de seguida tornarem, que encara ens queden moltes coses interessants per saber sobre les biblioteques, les bibliotecàries, els bibliotecaris...
7: I els usuaris.
6: I els llibres i tot plegat. Fins ara mateix.

0: En punt les 9 del matí. Primer titular aquesta hora pel trànsit. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. A aquesta hora hi ha aturades a la B23, al Papiol, cap a l'enllaç amb l'AP7 i a l'AP7 a Castellbisbal, sentit nord, per un accident que afecta aquestes dues vies. Encara hi ha vehicles al voral. Segueix complicada la circulació a la C31 a Badalona, sentit Barcelona. Hi ha retencions de 3 quilòmetres per un accident que talla un carril. I hem de parlar de transport públic a Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord circulen fora del seu horari habitual, amb demores que poden superar els 20 minuts a causa d'una incidència per actes incívics a l'estació de Passeig de Gràcia.
0: La consellera d'Educació es mostra sorpresa per la negativa sindical a l'última oferta d'increment salarial de 400 euros al mes en 4 anys. Esther Niubó ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio poc abans de la represa de les negociacions després d'una nit amb tancada d'una quinzena de membres dels sindicats del sector de l'ensenyament. Avui a vaga al Baix Llobregat, al Penedès i al Garraf. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania que ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i que ha fet 2 ferits. Romania qualifica els fets d'escalada greu i ha convocat d'urgència l'ambaixador rus. La Unió Europea avisa que prepara un nou paquet de sancions. Serà el 21è. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però se mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. S'aixeca el confinament a Òrrius, al Maresme, provocat per l'incendi que ha calcinat completament una empresa de cera i parafina del municipi. Fa una estona s'ha enviat un SLR per avisar la població. El foc ja està controlat, però el material que crema va impedir als bombers poder atacar-lo amb aigua per evitar danys mediambientals. Pedro Sánchez demana compareixer al Congrés davant de l'acumulació de casos judicials que afecten al PSOE i la pressió perquè convoqui eleccions. El judici per l'operació Kitchen ha entrat en la recta final. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han assegurat que no sabien res de l'operació per espiar i robar informació a Luis Bárcenas, compromesa pel Partit Popular. I el drama amb Zendaya i Robert Pattinson és l'estrena de cinema més destacada de la setmana. L'acompanyen, entre d'altres, la catalana corredora, que aborda la salut mental dels esportistes d'èlit, i Mallorca Confidencial, amb una immensa Lolita Flores.
2: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
3: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada vinent, la del jugador Anthony Gordon del Newcastle. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Girona confirma que el tècnic Míchel Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades i, segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I Xavi Pascual argumenta que la seva sortida del Barça de bàsquet es deu al desgast acumulat. L'encara entrenador blaugrana nega tensions internes.
0: Segon dia d'ambient tòrrid, en general a tot el país, una gran calorada que dispararà les màximes cap als 38 graus a Ponent i Terres de l'Ebre i els 35 a tot l'interior. A la costa tocaran els 30. El temps serà assolellat, amb algun ruixat aïllat al Pirineu de cara a la tarda.
4: Trescat Info. No.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
1: Set minuts passen de les 9 del matí. Continuem amb el nostre consell. L'Henri, el Milio, el Lluís, avui com a convidat el Raül García, el bibliotecari de la Biblioteca de la Ciutat Cooperativa.
2: Maria Aurèlia Campmany.
1: Exacte.
3: Per cert, la biblioteca més antiga de Sant Boi.
1: La més antiga, eh? Imagina't.
3: Va inaugurar el 1993.
1: Carai, carai. Escolta'm, a propòsit, deixa'm començar aquesta segona part molt ràpidament, perquè ara quan he vist el Raül he pensat, a veure, bibliotecari, tema llibres, lletra ferit, sí o no?
2: Sí.
1: Lletra ferit.
3: Bueno.
1: A més, erudit i amant del cinema.
3: Això sí.
1: I a més, historiador, doncs avui hi ha una notícia de pura actualitat, que lliga les tres coses.
2: Sí. A veure, vinga.
3: A veure.
1: 100 anys del naixement de la Marilyn Monroe.
3: Bueno.
2: Hola.
1: Però a més, resulta, això ho publica el Punt Avui, que et recomano l'article que hi ha a l'interior, perquè explica, diu, un segle després del seu naixement, el mite continua fascinant el món, mentre Catalunya en custòdia un dels fils inesperats. I no diuen res més, però sabeu, jo he llegit l'article, sabeu de què parla? De que resulta que quan la Marilyn estava en els pitjors moments anímics, amb depressió, li escriu una carta al Truman Capote, que està escrivint una de les seves obres més importants, com són
2: A
1: Sang Freda, a Bonn. A Palamós, en un hotel a tocar a Sant Antoni de Calonge.
2: Sí.
1: I resulta que en aquesta carta li diu, escolta, ja no puc més, entre la màfia, entre els Kennedy, entre tot plegat, jo ja no, diu, ja no m'estimo la vida perquè prefereixo la mort, no? Fa, bueno, una frase d'aquestes mítiques.
3: Sí.
1: I et dic això perquè resulta que un brocanter català acaba trobant la carta d'en Truman Capote.
3: Wow.
1: I ara està en uns arxius, crec que de Sant Cugat, si no vull no vull dir una cosa per una altra, però sigui com sigui, quin article més interessant.
3: Sí, sí.
1: I al veure, clar, al veure el Raül, dic, carai, cinema de història, a més, història, i
3: literatura?
1: Pel mig, un escriptor, com és el Truman Capote, que té molt a veure amb tot plegat i que ell tenia la clau, i aquest és el lligam amb Catalunya, quan ella no hi havia ni trepitjat Catalunya. Però compte, aquesta carta ella no l'arriba ni a enviar, però acaba en mans d'un brocat de... Quines coses
3: que
1: més...
3: Fort, Tens rocamboleques i tant.
1: Sí. Doncs avui ho publica el Punt Avui. Perdona, però penso que era de justícia.
3: Sí,
1: sento
3: sí, sí,
1: com
3: sí.
1: Ets doncs, a explicar-t'ho, això.
3: Ara, bueno, quan arribi a la biblioteca, precisament...
2: Te'l miràs, no?
3: Totalment.
1: Molt bé, molt bé.
3: Precisament van fer un club de lectura de Truman Capote.
1: Fixa't amb la portada avui de la Marilyn.
2: Home, sempre serà un mite, perquè va morir tan jove i tan guapa.
1: 36 anys.
2: Sí, sí, sí. El 57, no?
1: Imagina't. Imagina't.
2: 60 i algo.
1: Sí, 62, potser.
2: Sí, abans que morís el Kennedy.
1: Sigui com sigui, doncs, imagina't que s'ajunten les tres coses, cinema, història
3: i
1: literatura d'altíssim nivell.
3: Sí, sí.
1: Déu-n'hi-do!
3: I Truman Capote era un personatge important.
4: Sí,
3: també,
4: sí,
3: era,
4: sí, sí.
3: Era
1: molt bé, dit això.
2: Més coses.
1: Més coses.
2: Una pregunta. Digue'm. Hi ha gent que us demana consell sobre llibres que,
3: sí,
2: que podeu recomanar-me?
3: Moltíssima gent es demana i em diu, què em recomanes? Això és un... Bueno, és complicat perquè a vegades...
2: Clar, els gustos són...
3: Tu pots recomanar una novel·la que a tu t'ha agradat molt i hi ha persones que efectivament tenen un gust totalment...
1: Clar.
3: Diferent. Intento sempre... Bueno, la pregunta... Bueno,
2: què t'agrada?
3: I a tu, què t'agrada? S'agrada Javier Castillo, bla, bla, bla... Bueno,
2: vale.
3: O una... La noia aquesta de l'assistenta que...
2: Ah, sí.
3: La Frida McMahon, o com es digui,
2: sí.
3: La McFadden.
2: Sí.
3: Bueno, llavors, a partir d'aquí, tu vas ja més o menys... Ja
2: vas veient diferent... cap on va la tendència,
3: clar,
2: no?
3: Clar, clar.
2: Molt bé.
3: Però sí, sí, sempre ens demanen, sempre, sempre.
1: I home,
3: sempre
1: els crítics més objectius, els bibliotecaris, perquè no us deveu a cap mitjà de comunicació ni
2: no.
1: Per tant,
2: No. Que deia jo, no tenen objectius de recomanar un llibre.
1: No.
3: Però efecte, jo sempre penso que tots els gustos són respectables, sí, i mentre llegeixen, jo, mentre algú agafa un llibre i s'ho acabi, jo ja sóc feliç. A partir d'aquí...
2: Sí, bueno, ara m'ha vingut al cap un comentari que va fer una influencer, crec que és Maria Pombo,
3: sí, ui,
2: que va dir que mai en sa vida havia llegit un llibre. I, bueno, ja i vaig pensar, i et vanaglories de dir això?
3: No.
1: Això parla més malament de la societat que no pas d'ella.
4: Sí.
1: Imagina't.
4: I d'ella.
1: Ja m'entens, Miliu. Sí, si és influencer, és el problema, si és influencer, i de les importants,
2: sí,
1: el primer problema el tenim nosaltres, no?
2: Els seus seguidors.
3: Sí, sí. Aquesta noia tenim tants seguidors.
5: Els escriptors són influencers.
2: Sí.
3: Sí.
5: Les seves obres estan influint sobre la gent constantment.
3: Sí,
1: totalment.
5: Una cosa... quan mires els serveis que dona la biblioteca, jo la veritat és que déu-n'hi-do el que oferiu, perquè la llista és informació i assessorament, préstec, accés gratuït a internet i wifi, accés a internet més ofimàtica, formació en tecnologies de la informació i la comunicació, suport de l'autoaprenentatge, visites guiades a la biblioteca, suport de l'ensenyament reglat, accés a bases de dades, activitats culturals i de foment de la lectura i sala d'estudi.
3: Efectivament, tot i més.
5: Déu-n'hi-do.
3: Sí, clar, molta gent et pregunta coses que tu, com et puguis, les d'ajudar.
2: Clar.
3: Moltes famílies que no tenen ni idea d'internet o de preparar qualsevol feina, o gent que et pregunta com fer un currículum, gent, bueno, moltíssimes coses que t'has d'adaptar i t'has d'intentar ajudar. I efectivament, sent com és el barri, doncs també has d'aprendre idiomes també.
2: Bueno, està bé, això.
3: Gent que només sap francès o anglès i tu, espera. Sí. Wait a moment, ja.
5: I de totes aquestes, n'hi ha alguna que és la teva preferida?
3: Bueno, a mi m'agrada molt tractar amb la gent.
5: Tractar
3: amb la gent. A partir d'aquí jo l'intento ajudar tant com pugui.
2: Més em sembla que tens bon caràcter i ets pacient.
4: Sí, en dono fe, perquè jo sóc usuari de la biblioteca Maria Eulèlia Capmany i precisament per això està aquí avui el Raül. O sigui, en dono fe que... Però et vull preguntar una cosa molt més instrumental. Vale. Es folren tots els llibres?
3: No, això va canviar fa relativament poc. Ja els llibres ja no es folren, que sí. Només els que surten molt... Alguns folren, sí. Alguns còmics, alguns mangas com Naruto, aquells nens, saps?
1: Una mica per prevenir que allò que serà castigat,
3: sí,
1: no?
3: Efectivament, però hi ha una política de no folrar llibres molt important des de fa ja 4 o 5 anys.
2: Molt bé.
3: Sí,
2: molt bé.
1: Escolta, anava a dir, el tema del refugi m'agradaria que el toquessin perquè ahir explicàvem aquí quins seran els refugis
2: de Sant Boi,
1: enguany, sí. I evidentment la biblioteca Maria Aurelia Campmany.
2: No?
1: Sí.
2: Sí.
1: I algun comerç que s'ha adherit de manera voluntària. Que no cal que consumeixis. Entres
3: molt
1: i...
3: Molt estàs allà.
2: I quin comerç és?
1: Doncs mira, si vols ja ho mirarem, però per exemple hi havia una farmàcia, no sé, potser si ho podem recuperar, companys, que poguéssim recuperar exactament els llocs. El Mueble Los Pinos, per exemple. Ahir fèiem una mica la broma de dir no cal que compreu un tresillo ni un llit, ni un matalàs, però serà un lloc doncs, on podreu.
2: Home,
1: i si aneu a la farmàcia no cal que...
2: Això diu molt d'aquests comerços.
5: Sí, en principi, sí, pràcticament totes les farmàcies seran...
2: Refugis.
1: Sí, refugis. Sí, no, sí, però n'hi havien que s'adherien de manera voluntària. Si ho podem trobar-ho, ho explicarem ràpidament. Perquè crec que és molt interessant i una mica, Raül, ja ho sé que ja està molt explicat, però què? Què ens hi trobarem? Gent gran, com ho farem això? Hi ha aigua també, hi haurà, etc.
3: Bueno, mira, les biblioteques, tant la Jordi Rubió com la Maria Aurelia, efectivament som refugi climàtic des de fa ja un temps, i bàsicament, clar, lamentablement no tenim dispensador d'aigua. Esa és una cosa que s'hauria de, crec que s'hauria de solucionar,
2: no?
3: I de millorar. Efectivament, sí que tenim serveis públics, tenim lavabos, i sobretot és el que importa és l'aire condicionat.
2: Clar.
3: Bàsicament, és un refugi climàtic perquè la gent es pot refugiar
1: Clar.
3: Aleshores, més...
2: més calor, més puntes del dia, no?
1: Molt bé, sí. Escolteu-me, contestant la pregunta que ens feia la Henry, val la pena tornar-ho a recordar,
2: sí.
1: Són els microrefugis, sí. Que al final es tracta de comerços, sí. Que s'han adherit de manera voluntària. La farmàcia Capell,
2: molt bé.
1: García Barbers, ja el coneixeu,
4: sí,
1: també.
4: Sí,
1: sí. CIA, Centre de Psicologia i Educació.
2: Molt bé.
1: PAS Formació.
2: Molt bé.
1: Sanitària DA. Copiar, Abacus.
3: A l'Abacus.
1: I Muebles Los Pinos.
2: Home, a l'Abacus us he de dir que s'està molt bé. Perquè a part de que busques llibres,
1: sí.
2: Tens, hi ha un clima que...
5: Hi ha tranquil·litat.
2: Adient, home, i pau.
1: I Muebles Los Pinos, doncs, com dèiem abans, també... I a banda, doncs ahir que hi havia la Montserrat Setoca, ja saps que és donada...
2: Sí, també es va oferir, no?
1: Es va oferir. Ella és donada a oferir-se.
2: No m'estranya gens.
1: Es va oferir, va dir, i ara, si ens està escoltant...
4: Sí,
2: segur que sí.
1: Si ens està escoltant, que ens truqui, que ens truqui. No, Montserrat, truca, que no costa res, truca'ns. Sí, perquè va dir, escolta, ja podeu dir, no cal que compreu ni mitges, ni mitjons, ni...
2: I a part, una cosa molt bona. A part que podran asseure's allà, podran tenir una bona conversa. Això també és important.
1: De ben segur, i a més va destacar que tenia un ventilador.
2: Sí. Ojo.
1: No massa nou, jo l'he vist podria ser de peça de museu.
2: És vintage.
1: Només per això val la pena que hi aneu.
3: Perfecte.
1: Sí, estem fotent aquí una publicitat a la
2: Riu. No, no,
1: ja és això. Va, Montserrat, anima't. Molt bé, què més?
4: Una altra cosa que et volia preguntar.
3: Vinga, pregunta'm.
4: Bueno, ja en tinc moltes, però els quedaran aquí com sempre. Suposo que hi ha llibres estrella.
3: Llibres és bomba, clar, sempre hi ha llibres estrella. En aquest cas, quin és el llibre estrella...
2: De l'any?
3: De l'any? La saga de l'assistenta, podria
1: ser. Encarai, encarai.
3: Està, bueno...
2: Arrasant, no?
3: Sí, però mira, jo prefereixo recomanar llibres...
2: Vinga. Una recomanació, llibres, que me l'apunto, va.
3: No, però sí, llibres, sí. És que tenim molta sort de viure a Sant Boi.
2: Sí.
3: Tenim moltes coses bones a Sant Boi.
1: Sí, senyor.
3: Tenim, a part de l'Abacus, tenim dues llibreries.
2: Sí, a la Cope una, no?
3: A la Cope, la Barbus, i sí. La Botiga, de la Cristina Puigverd,
4: sí. Sí.
3: Que precisament ha escrit un llibre, la mesura exacta,
4: tengui,
3: molt bé.
4: Tengui.
3: Vale? Tenim aquí a l'Amadeu Alemany, que
2: és
3: un bon escriptor, un superescriptor.
1: Bueno, ets molt amable, però...
3: Amb Xoxana, que el tenim a la biblioteca.
2: Si no l'has llegit, te'l recomano.
3: Sí, molt. Ja ho sé, ja. Fa poc vam fer un club de lectura amb un escriptor sambullà, que potser coneixeu, que es diu Sergi Porcet.
1: Ah,
2: doncs no.
1: Sí, i tant.
3: El dels Book Hunters, que va escriure la seva segona novel·la, Tan lluny de casa, bueno, que és un llibre de relats, Tan lluny de casa, que va triomfar moltíssim.
1: Bueno, el programa de Ràdio Sant Boi, Llibres i punts.
3: Sí, que faci punts, efectivament, efectivament.
1: Sí, sí, sí.
3: I bueno, és que tenim una barbaritat de coses. Tenim el Xavi Bonet, no sé si el coneixeu.
2: Sí, la meva neta és...
3: Bueno,
2: la meva neta t'he de dir que per Sant Jordi va estar fent cua perquè ell li signés un llibre.
3: Jo, doncs
2: imagina't. I li va fer, i t'he de dir que xapó amb aquest senyor.
3: Xavi Bonet és una barbaritat.
2: Li va fer un dibuix i una dedicatòria que és una passada.
3: Sí.
2: La meva neta sempre està esperant que surtin llibres nous.
3: Clar, el Xavi Bonet és, a part de fer les noves il·lustracions dels llibres de Harry Potter,
2: una passada.
4: Tengui.
3: Ha fet la seva sèrie de Lili Mitjalluna.
2: Sí.
3: És preciosa.
2: Que és preciosa.
3: És preciosa i és molt maco el Xavi. I precisament va vindre l'altre dia a la COPE, també a la Biblioteca Maria Aurelia, per signar llibres i per dibuixar i per explicar una mica el seu tercer llibre de Lili Mitjalluna, que és molt bonic.
2: Sí.
3: I és això, que tenim un munt de... I la Raquel Bú, també.
1: I tant, i tant. Gran dibuixant,
3: Sí, molt maca.
1: Molt bé, molt bé.
3: I, bueno, tenim un munt de gent supermaca aquí a Sant Boi, un munt de talent.
1: Home, jo he de dir a favor de les biblioteques que potser són el millor aliat pels escriptors locals.
2: Sí,
1: escriptores locals.
2: Sí,
1: és un gran aliat perquè li dediquen... uns plastatges, un raconet, i posar en valor doncs les escriptores i escriptors de la teva localitat, això és molt important.
2: I podem parlar també de la Maite Moreno, no? Les tertúlies literàries, que són superactives.
1: Molt bé, escolteu-me, aneu pensant el que preguntes hi ha punyents, perquè també hi ha pregunta punyent, Raül, no pateixis, hi ha altres coses, encara ens queden uns minuts, però aneu pensant, amb els titulars i tot.
5: Una pregunta... En aquest moment en què...

0: el nostre criteri, la nostra informació, tota la que podem oferir més. I ja et dic, la premsa escrita, que crec que és el que més necessitem avui dia.
1: Perquè potser simplement llegint i generant criteri basat en el que has après, te'n dones compte de què és un fake news i què
0: no ho és. Efectivament. Saps contra el que hem de lluitar també? Contra l'algoritme.
2: Exacte.
0: L'algoritme que et dona... o decideix per tu el que has de llegir, has d'escoltar, has de veure, no sé si us heu ficat en qualsevol plataforma d'aquestes que n'hi ha, diuen, has de veure aquesta pel·lícula, i tu, per què? Segons el criteri de l'algoritme, a tu t'agradarà? No.
2: Bueno, de fet, quan acabes de veure una sèrie,
0: ja et recomanen una altra.
2: Com que has vist això, et pot interessar.
0: I a vegades no tenen res a veure, però...
3: Però al final tots hem de conviure amb això, els mitjans de comunicació, etcètera, etcètera. Si la comunicació, si la informació és un camí, les fake news són les pedres.
0: Són les pedres.
3: Que trobes en el camí.
0: Efectivament.
4: Una mica seriós. Has estat bien ahí,
0: Llavors, el que més necessitem avui dia és el prescriptor cultural.
2: Sí.
0: Prescriptor tant a la ràdio, com a les biblioteques, com a les llibreries. Necessitem gent que recomani, que et digui el motiu per què has de llegir o no has de llegir això, si t'agradarà o no.
4: Jo volia preguntar-te una cosa. Ens podries explicar alguna anècdota aquesta que es pugui explicar, que sigui divertida i que t'hagi passat?
3: Ja fa cara de riure.
2: Perquè en té moltes.
0: N'hi ha. M'han passat moltes coses a la biblioteca, moltes, i més a la biblioteca Maria Aurelia. És una biblioteca, podria dir-se amb molta complexitat, però que ha variat molt amb el llarg dels anys.
2: Tot arreu hi ha un llibre d'anècdotes, de coses que passen.
0: Sí.
3: És que jo crec que li hauríem de suggerir que algun dia escrigui històries d'un
0: bibliotecari. Sí.
3: Triomfaves, segur.
4: Deixa'n anar alguna, va.
3: Va, alguna.
0: Bueno, una que em va marcar, no és necessàriament divertida,
2: però
0: em va marcar.
3: Val.
4: Sí.
0: Va ser... però no, va acabar bé. Ho podríem dir que va acabar bé. Va ser fa el primer dia de curs, el primer dia de lectiu, podria dir-se, de fa un parell, tres anys. Tres anys. Vam entrar a la biblioteca, un dia de moltíssima feina, molt de retorn, molts usuaris, moltes preguntes, molta demanda, i va entrar un noi i va començar a treure els llibres de la bústia, i els va llançar por ahí. Imagineu-vos, per carrer.
2: Sí.
0: Vaig sortir jo... i em va fotre un cop de puny.
3: Què dius ara?
0: Em va fotre un cop de puny. Però la cosa bona d'això, és que gràcies a tant els serveis socials que estan a la COPE, que són molt importants, la xarxa comunitària, els propis mestres de les escoles, l'Ajuntament també, la policia, tot va acabar derivant que ara tota aquesta violència que podia haver en aquesta època va acabar, esvaint-se. Ja no n'hi ha... Hi ha un remans de pau.
2: S'havia canviat, no?
0: Sí, ha canviat moltíssim. Gràcies a això, aquesta cosa no tan divertida, ho sento, que va passar-me a la biblioteca.
2: Bueno, segur que tenia algun problema.
0: Efectivament. I, de fet, t'he de dir que inclús...
2: mental o d'addicció.
0: Sí. Inclús la pròpia família del noi també va fer coses per intentar pal·liar la situació. I va acabar bé el tema. Anècdotes divertides n'hi ha, de gent supermaca que ve a la biblioteca.
3: Gent que s'oblida objectes i coses, que tornen i venen i se'n van.
0: Efectivament, gent que es queda dormida a la biblioteca. És refugi climàtic, s'està fresquet.
3: De fet, és un lloc on la soledat es converteix en un valor, també.
0: Sí.
3: En certa manera, podríeu penjar un cartell de dir aquí la soledat la convertim en valor, perquè... al final, llegir un llibre és amb soledat, tot i que després et trobes que és un exercici molt generós, no? Vas canviar informació i tal, però la soledat com a valor també està bé, no?
2: I acabat, hi ha una cosa...
0: La soledat i el silenci.
3: I el silenci.
2: Ara anava a dir just això, no? Llegir és silenci.
3: Sí, silenci.
2: A mi, jo no puc estar ni amb música ni amb la ràdio posada.
0: Tampoc.
2: Són masses coses, no? I si no, no et pots centrar bé amb el que llegeixes.
4: Molt bé. Jo sí, amb música clàssica.
2: Jo no.
3: Bueno, però ha de ser una cosa ben tractada, eh?
4: Exacte, una determinada música.
3: Tres minuts per arribar a dos quarts, la pregunta punyent, Miliu.
0: Vinga.
4: Bueno,

0: Atenció.
1: Una, és
0: atenció.
1: Una pregunta punyent. Ja t'he dit que faria una pregunta punyent.
2: Vale, vale.
1: Mireu quina cara.
0: Sol desmuntar la gent, ja t'ho adverteixo. Sol sí. desmuntar la gent.
1: La pregunta va per aquesta banda. Bé. No cal que et mullis molt, eh?
2: No, no.
3: Bueno, bueno.
0: Home, home.
1: Però, sí. Però sí. La truita de patates amb ceba o sense?
2: Sempre amb ceba. Sempre, sempre, sempre.
0: Molt bé. Mira, ja ho apunta. Està fent una enquesta sempre, des de no sé fa quants
4: com
0: anys.
4: Com que és l'home de les dades, va, està va, recollint informació. Sobre...
0: Doncs ja en tenim una, amb ceba.
2: És que la ceba és superimportant.
0: Molt bé, ara ja sí, sisplau, aquí improvisem una mica algun titular que embolcalla tot el que ha passat avui, que ha sigut molt xulo, per cert. Sí. Bueno, Henry, deixa anar el teu titular.
4: Jo el tinc claríssim. Va. Més llibres i menys pantalles.
0: Ja totalment. Ho tenim.
3: Totalment.
0: Importantíssim, això. Lluís! Sí.
5: Biblioteca Maria Aurelia Capmany no és un magatzem de llibres, és un espai social.
0: Molt maco!
3: Perfecte, bé. Molt bonic.
0: Sí, senyor.
3: Molt bonic.
0: Emilio!
1: Bueno, pues, ja que parlaven de refugis i tot això, jo sóc dels que diré com a titular, les biblioteques són refugis culturals.
2: Total.
0: Totalment, totalment. Sí, ben vist, ben vist. Jo mireu, en tinc dos, molt ràpid. Una de cara al que és una biblioteca i l'altra també pel bibliotecari, perquè avui tenim un bibliotecari. En quant a la biblioteca, mireu, la gent de vegades acaba trencant els carnets dels partits, els carnets dels equips de futbol, els carnets fins i tot de les empreses,
2: sí.
0: Però mai el d'una biblioteca.
2: Efectivament, sí, sí.
0: Aquest seria un. I l'altre, doncs, que jo crec que el bibliotecari... posaria dos punts, si fos un titular. El privilegi de ser el primer habitant d'un oasi de saviesa.
1: Oh, que bona!
4: Hola, Amadeu!
0: Ho estic bordant avui, eh?
1: Avui està que te sales.
0: Raül, et dono la meva paraula que no és intel·ligència artificial. És intel·ligència emocional.
2: Que bonic.
0: Vols deixar anar un titular així improvisat?
4: Vinga.
2: Bueno, vinga, la República, això sí que és un espai de pau, de tranquil·litat i de saviesa.
0: Moltes gràcies. I suposo que heu triat una cançó. Evidentment, Raül.
1: I la presentarà ell.
0: Quines que has triat per poder acomiadar-nos?
2: Vale, jo he triat una cançó d'un artista que m'agrada moltíssim. Era el compositor i guitarrista d'Antònia Font.
0: Sí. Ah, carai!
2: El Joan Miquel Oliver,
0: sí.
2: Que ha tret un nou disc fa relativament poc, fa 3 setmanes. Sí. I té una cançó que crec que va ser single que es diu Oxitocina.
0: Ai,
2: una cançó preciosa que parla de l'hormona de l'amor i parla de que, bueno, que és millor enamorar-se, és millor estar feliç i de generar vincles amb la gent.
4: Sí, senyor.
0: Molt bé, molt bé. Doncs escolta'm, ha estat un luxe per nosaltres i jo crec que ha sigut molt xulo i t'estem molt agraïts a Raül García i res, que si el voleu conèixer, perquè val la pena conèixer a persones com ell, doncs us acosteu a la Biblioteca Maria Aurelia Capmany i a llegir.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Faltaria més. I Henry, Emilio i Lluís, com sempre, fantàstic, gràcies per ser-hi. Els divendres són el que són perquè tenim doncs a tertulians com vosaltres, que diuen que els tertulians ho saben tot, són uns sabiondos, diuen.
4: No sabem res.
1: Ens informem de moltes coses.
0: Però aquests són sàvia i savis. Gràcies. Fins la propera. Adéu,

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
4: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
3: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
5: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com. Ràdio Sant Boi.
7: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.
8: La partitura de la República, l'espai de la bona música.

0: 9:36, això és la partitura de la República. Molt bon dia, doctor Peris, Ricard Peris.
1: Molt bon dia, Sant Boi. Bon dia, Amadeu.
0: Escolta, si ens demanéssim, faci el favor de resumir el que ve a continuació de manera molt, molt telegràfica, a mi només se'm passa pel cap una cosa en aquests moments. Quin talent!
1: Bé, avui estàvem escoltant el que va ser guanyador de la darrera edició del concurs de cantautors a Sant Vicenç dels Horts.
0: Sí, senyor.
1: Poca broma.
0: Que vam tindre part de l'organització. Qui no farà massa?
1: Exacte, sí, sí.
0: Sí, sí.
1: I, en fi, us presentem i volem donar la benvinguda a en Pol Luipont. Bon dia, Pol.
2: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, benvingut a la República Santboiana, a la partitura de la República.
2: Moltes gràcies, molt content de ser aquí.
0: Què tal estàs?
2: Bé, bé, bé.
0: Content pel premi?
2: Home...
1: Bueno, és a veure, no és que fos un premi d'on dius, home, aquest home ara es comprarà un Ferrari, no. Però,
0: no, però que et reconeguin la feina, sí, i que ho gaudeixis és molt i molt i molt important.
1: No, no, i tant que ho és, eh? Vull dir, ara et faré una pregunta que em ve del currículum que ens vas enviar, però... La veritat és que em va sorprendre. Jo vaig pensar, hòstia, aquest paio que fot a l'escenari en pijama, no?
0: Vull dir, sí.
1: Dijo, és un cachoto.
0: Bueno, aquí hi ha un tema, no?, també sí, per explicar. Va.
1: Sí, és que estàvem al costat el Santi Balmes,
0: sí,
1: el Santi Balmes i jo.
0: Sí, sí,
1: i,
0: sí.
1: I pensava, hòstia, aquest noi... Però, hòstia, no, quan va començar vam
0: sí,
1: dir...
0: Sí, sí.
1: Saps allò que vam dir, bueno...
0: Que el Santi també has d'anar en pijama, però en les festes i en d'això, no em facis dir. Però, però bueno, no tocava, o sí, explica'ns-ho.
2: Bueno, jo venia...
1: És que d'on vas treure la idea aquella de...
2: Perquè vaig gravar un videoclip uns dies abans i era en pijama pel carrer i tal i... Bueno, si hi ha un lloc on provar això és aquí,
1: és
2: un auditori, la gent estarà atenta, no? I la justificació, així més allò, és com que si l'estil és bedroom pop, yeah, no? Això és un pop de dormitori.
1: La veritat és que sí, va ser un concurs, Amadeu, que com a jurat...
0: Sí, és veritat.
1: I els jurats, la veritat és que ho teníem difícil, perquè veu venir gent de molta qualitat, la veritat. Però vam estar tots d'acord de seguida, no, no va caldre dir no, no...
0: No hi havia dubtes, eh?
1: No, el que guanya és poc. Sí. Hi havia diverses musicalitat, presència a l'escenari, no? I català.
0: És així mateix. A tu quina sensació, quins feedbacks vas rebre de tot plegat, no només de la manera d'organitzar doncs, aquest esdeveniment, sinó el que et vas trobar, no? I no sé, les sensacions en general.
2: Va ser una passada aquell dia, perquè vaig descobrir el poble, Sant Vicenç dels Horts, que ara m'he donat compte que és veí directe de Sant Boi, de la
0: sí,
2: carretera.
0: Sí, molt apropet, sí.
2: I... com una organització superatenta tota l'estona allà al toque, no? I un cop a l'escenari i tal, també com molt bona rebuda. I després, hasta els dies abans, perquè la Sara,
0: sí?
2: Sara de la ràdio d'allà de,
0: sí,
2: de
0: Sant Vicenç,
2: també superatenta, em va fer una entrevista per telèfon, que vaig pensar, joder...
0: Molt bé.
2: Vull dir, una passada tot, de veritat que em van fer sentir com
0: sí,
2: valorat.
0: Clar que sí, ben tractat, eh?
2: Molt ben tractat, això.
0: Escolta'm, hem de dir que en Pol, 25 anys, de Sant Quintín de Mediona, des de ben petit que ja t'hi vas posar amb tot plegat, vas començar amb el saxo i el piano.
2: Sí.
0: I avui vens acompanyat d'una guitarra, és a dir, polifacètic sí, ho ets i t'agrada...
1: No, però val a dir que és molt més fàcil transportar una guitarra que un piano.
0: Sí, bueno, però vull dir que a ell li agrada també doncs, allò que dius, els diferents registres, les possibilitats que dona cada instrument. Per cert, si ve amb guitarra no és en va.
1: No. Tu ets músic de formació?
2: No. Bueno, de petit sí que vaig fer un any al conservatori amb el saxo, amb 10 anys o 12, i després amb la guitarra i la veu vaig començar molt autodidacta, després ja sí que vaig tenir classes de guitarra, i l'any passat vaig estar estudiant a 10, a Nina Academia allà a Sant Cugat.
0: Ah, val, sí, sí, sí.
2: I...
0: Molt bé, jo crec que sí que toca que toqui. Sí, tu m'entens?
1: Sí, sí, re, ara anava a demanar-t'ho, però, de fet, tu has fet composició perquè les teves cançons tenen missatge. Sí, el tenen. Sovint cachondo, però el tenen, no? I això és... No, aquesta és una cosa que s'aprecia molt, sobretot amb la cançó d'autor, vull dir, perquè has de dir coses, no? Vull dir, i no només d'amors i desamors, vull dir que això... Doncs, sobretot quan tenim 25 anys com tu, doncs es passa sovint, no? O hauria de passar. Però està bé, com composes tu? O fas intel·ligència artificial?
2: No, això no... Miro de no remenar-ho gaire, això.
0: No, no, clar.
2: M'explota la cara.
0: Mira, que fa dies que ho anem dient tot això.
1: Sí, no, però tampoc cal.
0: Ho diu fins i tot el Papa de Roma, ho deia avui.
1: Tampoc cal magnificar-ho, al cap i a la fi. Jo recordo la primera vegada que em van posar una calculadora electrònica a les mans, vull dir, això ja és intel·ligència artificial. O aquells primers ordinadors dels anys, finals dels 80, primers dels 90, no? Ens envolta. Vull dir, una altra cosa és utilitzar-la com Déu mana. I com deia l'Amadeu, què ens cantaràs ara?
2: Ara cantaré la d'Anna, que es diu Anna.
1: Anna?
2: Sí.
1: Anna?
2: Anna.
1: És ella?
2: No, no, és... Bueno, és una persona que...
1: És per fer una mica xafareig, eh?
2: Sí, és... No, aquesta cançó la vaig fer perquè vaig conèixer aquesta noia que em va... deslumbrar.
0: Trastocar, va trastocar una mica. Va sacsejar, que diuen.
2: Va sacsejar,
0: va
2: sí.
0: Va sacsejar, molt
2: sí,
0: bé.
2: Va ser...
0: I vas dir, saps què? Li dedicarem una cançó.
2: Sí, així serà.
0: Et sembla? Sí? Sí? Va, doncs com diem aquí, que s'aturi el món.
1: Tot teu.

tu. Anna, m'agraden els teus cabells, i quan m'expliques tot el que ningú sap, que ningú sap. Du-du-du-du-du-du. És maco veure que estàs present, res se t'escapa i ets veloç com un llamp.

Anna, jo vull ser al teu costat, na, na, na. Tot és més dolç i estic amb tu, amb tu. Anna, jo vull ser al teu costat, na, na, na.

0: Fantàstic, sí, sí que et va sacsejar. Sí. No, et va sacsejar. Escolta'm, jo li veig aquí unes influències, ara diràs quina bajanada o no, però jo li veig unes influències de música negra aquí brutals, eh?
1: Sí, és el que més em tira.
0: Sí.
1: El Jimi Hendrix m'agrada molt, el Sam Cooke, el Ray Charles també és un fenomen. Sí. I el Xerí Marasté, d'aquí a Catalunya, és
2: l'ídol.
0: Sí, senyor.
2: No, ja, més veig...
0: Déu-n'hi-do.
2: Es veu en tu aquesta influència jazzística, també. Mm-hmm. I una veu molt peculiar, Pol.
1: I ronca del matí, avui.
0: Bueno, però també ajuda una mica a la música negra, tot plegat, no?
1: Sí, exacte.
0: Li dona un toc especial.
1: Sí.
0: No? Molt bé, molt bé.
2: En quin moment creus que estàs, tu, ara?
1: Home, jo... M'agrada pensar que estic en el moment, per mi, crucial d'estar fent un salt a la professionalitat. Ja, sèria, ja fa anys que estic aquí picant pedra. I em noto... He estat en molts projectes que han sigut de poca volada. He ficat molta dedicació en aquests projectes i ara ha sigut un moment de dir com... Hòstia, sóc jo... I jo estaré amb mi per sempre, saps? Llavors, és una aposta forta i estic en ello i m'estan sortint oportunitats xules i guanyar el Festival d'XS va ser una d'aquestes confirmacions de com, tio, segueix per aquí que t'apropes.
0: Has fet col·laboracions molt xules i suposo que ja pensant en el present, futur, perquè al final tu deies... És com aquell que els motors ja estan força escalfats i ja t'estàs enlairant. Per on creus que anirà la cosa? És a dir, què tens en ment? Què vols fer? Com es pot dibuixar el projecte que vols portar a terme ja, en temps real, quasi bé?
1: Ara mateix, el divendres passat va sortir un disc, que es diu De Cop Ho Entès, amb el segell de la Nina. I
0: correcte.
1: Això està sent molt emocionant,
0: sí.
1: Perquè, bueno... Estic picant portes que jo sol no hagués somiat. I aleshores, al setembre... Bueno, això ho avanço aquí, però seguirem editant algunes coses més. I aleshores, arrel d'això, d'aquest aparador gros del que estic disposant ara, espero això, que vagin baixant coses i cada cop poder-m'hi dedicar més plenament.
2: L'any que ve vindràs al Festival Barmassans com a artista novell convidat, eh? I la veritat és que em fa il·lusió tenir-te, em fa molta gràcia tenir-te al festival i que, bueno, i que d'alguna manera amb un escenari ja més... puguis donar-te a conèixer... el més àmpliament possible. Estàs amb Nina?
1: Sí.
2: Vull dir, Déu-n'hi-do, eh?
1: Bueno, sí.
0: Doncs sí.
2: T'has agafat un bon recolzament, eh? Vull dir, una... Ja t'ho deia abans, fora de micro, no? Que la veritat és que és un dels personatges de la cançó en català que admiro i respecto molt, eh? I que li enviem a Madeu una salutació des d'aquests micros.
0: Per suposar, ja ha passat per aquí, evidentment, la Nina, per aquest programa. I home, clar, ho ha dit molt bé el Ricard, és de les persones que aquest país ha de respectar, i molt, per la seva feina, però també pel seu activisme en treballar cap a l'excel·lència absolutament sempre amb allò que facis. És igual si és davant d'una càmera de televisió, davant d'un micròfon, etc.
2: I que, bueno, que aprofitarem els teus bons, els teus bons contactes amb Nina per dir, escolta'm, vens un dia, tornem a veure'ns aquí amb aquests allò. Bé, farem ja una última cançó. D'acord?
0: No, és que... Jo t'he fet així un senyal perquè em dic, no vull marxar d'aquí sense que no torni a tocar. No fotis, que se'ns ve el temps a sobre i en Pol té que tornar a tocar.
2: Què ens faràs?
0: Entendràs que és així, eh?
1: Faré la que dona títol al disco, que es diu De Cop Ho Entès, i és una cançó que va sobre... Bueno, va sortir en un moment que jo estava... o sigui, un moment concret, o sigui, no una època ni res, sinó un moment en què estava en una inèrcia capficat amb alguna cosa i de cop va ser com... Què està passant aquí? Yeah. I sí, de cop ho he entès.
2: Fareu el disc en físic també o només...
1: Cap al setembre, potser, en principi.
2: Pues parlaríem.
1: Igual.
2: Igual. Molt bé, Pol, quan tu vulguis. Endavant.

de dir que això m'agrada quan ja no m'agradava. Jo sóc part del món, jo sóc part del món que t'envolta i et segueix.

0: Jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món, jo sóc part del món.
1: Esclar que sí, en Pol és part del món, faltaria més, i un món, per cert, complicat i que requereix cada dia arremangar-se i posar-s'hi. I jo no sé, ets optimista, segur, perquè ho has de ser-ho, perquè si no, no creuries en tu, però des del punt de vista general, la música a nivell Catalunya, a nivell Principat, no sé, quina valoració faries segons la teva perspectiva, la teva visió de l'estat de salut actualment d'aquest negoci, si em permets dir-ho d'aquesta manera, en el bon sentit?
0: Hi ha tendències sempre, i sempre hi ha hagut, no?
1: Uh-huh.
0: Ara, en aquest moment, m'estic donant compte, bueno, jo parlo per mi, no? M'estic donant compte que cada cop les coses amb identitat i presència tenen més impacte en les persones. Uh-huh. Perquè, bueno, en les persones, però en la massa en general, aquí, com que no ho conec, no, o sigui, no hi sé inserir.
1: Sí, però, no ho sé, des del teu raconet, en el bon sentit, no sé què...
0: Sí.
1: Què albires, no? Per dir-ho d'alguna manera, que...
0: Sembla que estan de moda, no? El ritmo caribeño, no? Una cosa allà...
2: Bueno, sí,
1: ja, ho està dient de manera educada i fina.
2: Sí, fina, sí.
0: Hi ha molt de... Sí. Bueno, també és una cosa que passa per la composició. Ara ja no, no hi ha... Si veus el documental dels Beatles o coses així, és molt composició com artesanal, tal, i ara, en canvi, és com que s'ha barrejat el composar amb l'estudi. I el moment en què això es barreja fa que el directe tingui més part d'estudi que de composició.
1: Clar,
0: i aleshores, aquí hi ha coses molt produïdes i tal, però segueix valorant l'impacte en directe, i crec que cada vegada ho serà més valorat, perquè amb lo de la IA que parlàvem abans i tal, és com que automàticament sí. Dona més valor a la presència.
1: No. Segurament, clar.
2: Bueno, al final... a vegades, bueno, l'Amadeu ja m'ha sentit forces vegades amb aquesta història, no?, de que cada vegada jo veig més intel·ligència artificial amb les composicions, amb els muntatges... vull dir, perquè sovint veus persones que convoquen a molta gent, que convoquen a molt públic, que no ve a escoltar exactament què és el que es diu, ni què és, sinó simplement a, suposo que a ballar, a passar-s'ho bé, vull dir, però que és molt insubstancial. Vull dir que és una història molt insustentable, tots aquells coets, ballarins a l'escenari, no sé què, que fan que les produccions d'altra manera siguin caríssimes,
1: Sí, no clar.
2: Acabo, sí. I que necessiten uns catxers tremendos, no? En fi, Pol, encoratjar-te que segueixis per aquest camí, agrair-te molt.
1: Felicitar-te per la feina feta, i per aquest reconeixement, tu, escoltem que...
0: Sí. Molt agraït de poder ser aquí avui.
1: Per nosaltres un luxe.
2: I que n'hi hagi molt més, d'acord? Fins sempre.
0: Fins sempre.
1: Que vagi molt bé, felicitats i... Allò que diem, escolta'm, a continuar, que no és poca cosa, i persistència, que quan hi ha talent, si fots en la mateixa, diguéssim, fórmula, no? La persistència, talent més persistència, èxit, Pol, segur.
2: Fes-nos arribar les teves novetats, estiguem en contacte i... Seguim, ja saps on tens els micros.
0: Moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, Pol.
0: Igualment.
1: Ricard, aquí ho deixem la setmana vinent més
2: amb setmana tu. Que ve rock
1: sí,
2: and roll, sí?
1: Sí, però rock and roll, però abans dimarts amb tu ens veurem, perquè tindrem aquí Gresca també, tindrem coses molt interessants. Ara no donarem pistes, però déu-n'hi-do també el que aterrarà la setmana vinent, que ja serà juny, mes de juny, avui, sí. Darrer divendres, també de la partitura de la República de maig. Bueno, és com tot.
2: No, possiblement dimarts, probablement, tinguem molt de rock and roll, també, que dir.
1: Segur que sí. Va, marxem escoltant, evidentment, el Pol Lupion, avui protagonista de la partitura de la República. Fins aviat.
2: Vinga.

0: Sindicats i Departament d'Educació reprenen a aquesta hora les negociacions després que aquesta nit un petit grup de sindicalistes s'han tancat a la conselleria com a mesura de protesta per com estan anant les converses. Sobre la taula ja hi ha els 400 euros mensuals que els sindicats reclamaven per aturar les mobilitzacions, però no accepten que una part d'aquesta pujada es correspongui amb l'increment salarial que l'Estat ha previst per a tots els funcionaris. La inflació es manté estable, els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables, l'Euribor s'enfila fins als 2,8% aquest mes i revisar la quota amb aquesta dada l'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Mark Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet dos ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop de l'acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. El sector del transport d'animals vius reclama ser considerat transport especial i una regulació específica. Llei d'aplega més de 200 professionals per abordar altres reptes, com la bioseguretat i el benestar animal. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant de l'estació de tren de Girona. Els treballs, amb un cost d'uns 3 milions d'euros, els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. Avui arrenca a Barcelona amb un llibre, el Festival Literari per a Nens i Joves, que aquest any té com a eix central l'espai literari en tota la seva diversitat. Un dels plats forts és l'exposició central, que proposa un recorregut immersiu per 6 espais inspirats en clàssics de la literatura infantil. I a Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la desena edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
2: El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador de Newcastle, Anthony Gordon. El club blaugrana, en paral·lel, presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Barça femení, confirmades les sortides de Mapi León i Ona Batlle. El Girona confirma que el tècnic Mitchell Sánchez no renovarà el contracte després de 5 temporades. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, el seu nou destí serà l'Ajax d'Amsterdam. I l'agenda esportiva d'avui també passa pel futbol, i és que el Sabadell visita a les 9 al camp del Madrid-Castella al partit d'anada de les semifinals del play-off d'ascens a la segona divisió. En bàsquet, a l'última jornada de la Lliga regular de la Lliga ACB, Girona-Joventut, Manresa-Madrid, tocant de Murcia, Lleida i Andorra-Barça. I l'equip de futbol sala del Barça rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: I el temps, la calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja. En canvi, en el Pla de Lleida, màximes entre 35 i 38 graus a ponent, tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades. 3CAT Info.

0: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio Samboy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!
1: Cuplejant.
2: Som a tot el país.
1: Cuplejant.cat.
2: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
1: Cuplejant. Amb Caral Pedemonte.
2: I a la teva ràdio.
3: Cuplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi,

La clàssica del Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista Alt Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: tu rutlles?
1: Associa't a la rutlla i comença a rutllar.
0: Ser soci o sòcia no és només apuntar-se a una entitat.
1: Significa convertir-te en guardià i motor del nostre llegat.
0: A la nostra web larutllasantboi.com trobaràs l'apartat de com fer-se soci o sòcia de la rutlla.
1: Tu rutlles?
2: La Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, és l'única entitat catalana que acompanya a les més de 450 persones afectades d'esclerosi lateral amiotròfica, així com també a les seves famílies. Treballem per millorar la qualitat de vida d'aquestes persones i, a més, donem suport a la recerca perquè en un futur la malaltia sigui curable. Fes un gest per l'ELA fent una donació a fundaciomiquelvalls.org o per Bizum al 02621.
3: Hola, soy Juan Carlos Unzué, exjugador del Barça y ahora afectado de ELA. Dona a la Fundación Catalana de ELA Miquel Valls y estarás ayudando a las personas afectadas por esta enfermedad que más lo necesitan. Gracias.
4: Fem ràdio pública. Fem cultura. Fem matí. Fem República Santboiana.

0: 12 minuts, pràcticament 13 ja, eh? Però mira, més bonic és el 12, potser. 12 minuts passant de les 10 del matí, és el moment d'obrir les portes de bat a bat i que entri, bueno, de fet ja està aquí, eh? La fada dels divendres, la Pilar Ordóñez. Molt bon dia, Pilar, què tal estàs?
1: Molt bon dia, adeu Alemanya, tothom de la República Samoyana.
0: Molt bé, fantàstic. És que, esclar, a banda d'aquest divendres, ella ve sempre amb aquesta força, aquest entusiasme que, què voleu que us digui? Ens dona aquí un esperit de ganes de fer coses, d'energia. Ens esperona, jo què sé, a ser feliços. Gallumbos, camiseta, imperio, Cristo. Sí, aquest diu en gallumbos i en gallumbos, o sin gallumbos, o con camiseta, o
1: sí,
0: lo que
1: camiseta,
0: sea.
1: Sí, camiseta, imperio, que jo no... Sí, la sí. Samarreta, no?
0: Sí,
1: que no,
0: sí.
1: Jo no vaig saber, sabes, no? Que era la camiseta Imperio, i van dir-me...
0: Sí, tu no sabies que era una samarreta Imperi.
1: No, ja. Tu saps que és la samarreta,
0: sí,
1: Imperi?
0: Sí, aquella típica de sense mànigues... De...
1: Sí.
0: Ah, per cert, espera, perdona, que tenim aquí el Josep Maria Reventós. Molt bon dia, company amic.
2: Pues mira, jo fa temps que no porto samarreta Imperio, però porto samarreta que és des del Decathlon, les tècniques, les porto sota.
0: Que més o menys és el mateix.
2: No és el mateix, però fan la mateixa funció.
0: Fa la mateixa funció.
2: Sí, sí, sí.
0: Si vols, ho deixem per després.
2: Després parlem del concepte camiseta tècnica, samarreta tècnica, que em fa molta gràcia.
0: D'acord, així serà. Sí, home, sí, faltaria més. Bueno, escolta'm, Pilar, ella s'està... Ja us ho dic ara, no para de fer-se selfies, de videoselfies, també es podria dir d'aquesta manera.
1: I que estic saludant als meus fans, als seguidors, als followers, que estan contínuament... Hola, Pilar, com va això? Que t'estic escoltant. Perquè estem en directe, en viu i en directe en les xarxes socials de la Pilar Ordóñez.
0: Sí, senyora, sí, senyora, sí, és veritat, és així. Bueno, escolta'm una cosa, suposo que ens portes material.
1: I clar que sí, jo sempre porto material. I més a més, avui en viu i en directe, què més es pot pedir, no?
0: Què més es pot demanar? Què més,
1: es pot demanar?
0: Bueno,
1: què més es pot demanar?
0: Explica'ns una mica, sí, quina és la proposta. Jo dic la recepta, fixa-t'hi que sempre dic quina és la recepta cinematogràfica,
1: sí?
0: De la Pilar.
1: Perquè
0: per a mi és com una receta.
1: Sí, perquè...
0: Pel cap, per tot, per l'ànima.
1: Més a més, no és solament dir una parlada a una pel·lícula, sinó també és desgranar-la i parlar d'aquella cosa que parla el director o la directora d'aquesta pel·lícula i què és el que vol dir o no vol dir o tot això, no? Per això, per a mi és molt important el cinema,
0: sí,
1: perquè el cinema t'ensenya, el cinema és cultura, i totes les pel·lícules, per més que siguin una comedieta que em sembla que no hi és important, totes les pel·lícules van dir alguna cosa que el director o la directora va pensar en algun moment i va pensar que és important per a la resta del món. No?
0: Doncs totalment d'acord. Doncs això, quina és la recepta per avui?
1: La recepta per avui, i a més és important perquè a tothom la passa aquest tipus de coses, que es titula El drama.
0: El drama. Sí. Suposo que tenim el book trailer, encara que sigui un trosset. Doncs va, punxem el book trailer.
1: Una bocineta.
3: Listo, sí, giro. Bien. La boda es el sábado. ¿Qué vas a decir?
4: En el discurso.
3: Sí. ¿Hablarás de cuando nos conocimos?
4: Sí.
3: ¿Vale? ¿Y de la primera cita?
4: Sí, claro.
3: ¡Mierda!
4: No es obligatorio hablar.
5: ¿Me estás diciendo que Charlie es tu primer...
3: ¿Amor?
5: Sí. ¿Primer amor o primer crush?
3: Las dos, creo. Es muy raro.
5: ¿A los 30?
4: A ver, quiero hablar de cómo se ríe. ¿Qué haces? Ya sabes, es muy mona, pero también es un poco...
6: Desagradable, tío.
5: Sí, sí, sí. ¿Sabéis? Antes de casarnos jugamos a contarnos lo peor que habíamos hecho.
6: ¿Sí? Yo digo lo mío si lo hacemos todos. ¿Lo prometéis?
5: A ver, ¿qué hiciste?
6: Claro. Un perro.
5: Había cervezas y porno.
6: ¿Lo dejaste toda la noche?
5: Sí.
6: ¿Qué es lo peor que he hecho? Yo me...
5: Vale, yo... ¿Va en serio?
3: Lo siento, yo...
4: Vamos a pedir un Uber.
5: ¡Emma, qué cojones!
7: ¿Estáis nerviosillos?
5: Recordad que os conocéis muchísimo.
3: Deja de pensarlo.
4: Para de pedírmelo.
3: Sé que lo estás pensando.
4: ¡Mierda! Pues ahora sí.
5: ¿Cómo puedes confiar en ella?
4: Eres una hipócrita de manual.
5: Oh, nunca dije que tuviera un retraso mental.
4: Claro que sí. Dijiste que era lento. Emma, el amor verdadero es complicado. Perdona, es que estaba intentando copiarte la broma. Hay que aceptar al otro con todos sus defectos.
5: ¿Por qué haces como que nunca has roto un plato?
4: No lo sé. Un poco de drama. Me parto.
0: Déu-n'hi-do. Jo et sóc sincer. Em ve molt de gust ja veure la pel·lícula.
1: Sí, sí. Perquè... Em sembla el primer pas que hi és una pel·lícula sense sentit o no, o molt, o sea, una comedieta sense problema, però no, perquè hi ha un post de fons, no?, que és molt important, que la història és quan tu t'enamores, tu realment t'enamores de la persona que tu creus que t'agradaria enamorar-te, perquè tu no conec a ningú. O sigui, tu conec una persona que no la conec i en aquest lloc tu poses el que tu penses que t'agradaria que aquella persona fora, no? I t'enamores platònicament, perdidament i tot això. Però després decideix casar-vos, no? I en aquest cas, en una nit un sopar amb uns amics i tal, comencen a jugar a aquello de com la botella, no? Però l'ampolla.
2: L'ampolla
1: i giran. Sí. Però con aquella cosa de què és la peor cosa, la pitjor cosa que has fet en la teva vida.
0: Què és el pitjor? Doncs clar, aquí cadascú, imagina't...
1: I més a més, quan és persones de diferents cultures, tu penses que la pitjor que pots fer és una cosa, però que el que tu has fet no hi és tan important. Però després tu contes aquella cosa i és el drama, o sea, el drama. I a partir d'aquest moment la relació canvia, perquè tu ja no pots veure a l'altra persona de la mateixa manera, perquè ja saps que ha fet aquella cosa que per a ti és terrible, no? Doncs, tota la conclusió d'això és realment tu necessites saber tot de la teva parella?
2: Esclar que no.
0: És que al final et fa pensar.
1: Clar, perquè dices, si jo sé tot, després no podré mirar-la de la mateixa manera.
0: Clar, no, i que fa por, perquè allò que diuen en castellà, ojos que no ven...
1: Corazón que no siente, o sea...
0: No?
1: Ja, el cor que no sent.
0: Seria això, no?
1: Sí, que és així, no? Però sobretot al principi, quan tu no conecs a la persona de res, és que no conec, quan tu t'enamores, tu no conecs a l'altra persona.
0: No, l'enamorament és una cosa química que és molt maca, és molt maca.
1: Molt maca i molt pitjor també, perquè és una muntanya
0: però,
1: russa.
0: Però d'entrada és una cosa maca, és una mena d'experiència, però perdoneu que ningú se m'enfadi ara, però el que és enamorament, passió, això té caducitat, això és químic. El que després perdura és l'amor.
1: Sí, 7 mesos.
0: No, estaríem d'acord amb això.
1: Quan temps
0: estima? Tu ja li poses temps i tot.
1: Sí, per a mi 7 mesos. L'enamorament aquesto de el burning, no? Que no ho sé com es diu en català.
2: Burning queda molt bé, burning.
1: Que no ho sé com es diu en castellà tampoc.
2: El foc d'encenalls, no? Però això molt ràpid.
0: Ai, que maco que t'ha sortit. Escolta, reventós, ja posats que estem aquí amb aquest microdebat,

0: que dura l'oxigen.
1: No, dura, després, que dura, dura.
2: I després queda, compte, també. Després queda clar. La substància.
0: Sí, clar.
2: Però l'efervescència sí, aquesta sí, sí. És efímera, o clar. Què?
1: La substància sí, sí. És una altra sí. Pel·lícula, de la...
2: Sí, és veritat.
0: Sí, i també...
2: Bueno, escolta, teniu una corda o cinta aïllant? Ho dic perquè s'estigui quieta, perquè no para de moure's, ja, està ballant perquè... constantment. Està parlant,
0: però la ràdio...
2: està parlant i està
0: avui,
2: ballant,
0: Avui en dia la ràdio és dinamisme, xarxes, ja, és contingut.
1: Que estic,
2: sí, però, és que, però és que balla fins i tot perquè... quan no hi ha música.
1: Estic retransmitint en directe en la xarxa social
2: sí.
1: I solament tinc el plano del meu pla,
2: si
1: parlar és una altra persona, bueno. Pues la gent va a pensar però què passa a la Pilar?
2: Molt bé, Pilar, ens agrada molt aquesta sí. Recomanació. Sí. Recorda'ns el títol.
1: És El drama.
2: El drama.
1: I la protagonista és Zendaya.
2: Sí.
1: Do you know? Bueno, tu conec a la Zendaya, que és la...
2: Tu coneixes?
1: Sí, sí, coneixes sí. L'actriu d'Eufòria... I
0: la que... Guardianes de la Galàxia també és ella, no, la verda?
1: No estic segura perquè jo con la Galàxia no tinc molt...
2: Conta!
0: És ella que ho ha fet també, no?
2: No ho sé.
1: És cantant, que és actriu, és cantant, que té dos Emmys...
0: Ha fet una pel·li amb la Rosalía ara, veritat que surt ella, la Rosalía parlant espanglish.
1: Correcte. No sabia que la Rosalía va fer una pel·lícula.
2: Bueno, fa una pinzellada, no?
1: No tinc idea, però segurament l'Albert ahí en internet...
2: Eufòria.
1: O sea, Eufòria o alguna cançó de la Zendaya, no? Perquè sí. És cantant.
2: Sí, ¿Qué és al revés. És la Rosalía que surt Eufòria, perquè ens entendem.
1: La Rosalía que surt Eufòria. Sí, no, però jo digo la Zendaya, que té un personatge que va a fer-se famosa per això, per Eufòria.
2: Correcte.
1: I també perquè és cantant i va guanyar dos Emmys.
2: Que sí, o sea, que no és poca cosa, eh?
1: Per això va dir que una cançoneta de la... De la Zendaya.
2: Vols una cançoneta de la Zendaya?
1: Pues Zendaya amb Z, no?
2: Amb Z. Si tu vols una cançó de la Zendaya, tindràs una cançó.
1: I que per a mi és molt important reflexionar sobre aquestes coses de les parelles, que sempre quan comences una relació, i al final també, però al principi sempre és com ens contem tot... Es contem tot i tu, qualsevol cosa que penses. Que fagas o que penses, no?
0: Amb les idees que em passen a mi el dia pel tabli.
1: Imagina, entonces, has de contar-ho tot o no. Entonces, yo creo que no, pero no por la persona que no conta, sino por la persona que recibe. Pero un favor, o sea, te estic fent un favor, ¿no?
2: Déu-n'hi-do el que ha deixat anar la Pilar en un moment. No, t'ho dic seriosament. Ha deixat anar aquí una tesis doctoral pràcticament sobre...
1: Sobre les relacions sentimentals. La gent pensa que és molt millor saber tot, però no, en la pel·lícula esta es mostra que anar que saps... Ja et canvia tota la ment i tot.
2: Tu volies escoltar-la? Doncs té.
1: Vinga, vamos allá.
2: Ho anem traient perquè ja torna a ballar. Ja torna a ballar. No, que està molt bé.
1: Escolto música i automàticament començo a ballar.
2: Sí, això sí que ho dic. Truquen al timbre de casa seva
1: i
2: ja està ballant el timbre. Passa una bicicleta i saps allò de clinc, clinc, clinc, clinc, i ja balla, ja balla.
1: Al telediari també, la musiqueta del telediari, jo... les notícies.
0: Si una persona pot ballar la música de telediari, pot ballar qualsevol música.
2: Estic segur que sí. Bueno, escolta'm una cosa.
1: Sense música també.
2: Ja tenim la proposta d'avui.
1: Sí.
2: No sé si alguna cosa més, alguna sèrie, alguna pista de dir...
1: A ti t'agrada sempre els de les sèries.
2: Una mica.
1: T'adiré que estic viuent quan tinc temps. Veient quan tinc temps, que no tenim mai. La última temporada de la sèrie Machos Alfa.
2: Recordo que tu vas començar a veure-la.
1: Perquè m'agradava molt.
2: I ara ja vas
1: per la
2: darrera.
1: Sí. Que hi ha algunes temporades millor que unes altres, però així, en conjunt, aquesta sèrie m'agrada molt, m'agraden els personatges molt, els actors, els actrius, els Goldinen.
2: Bueno, alguns d'ells, tu has treballat amb ells,
1: sí,
2: també.
1: Sí, sí, la Kira Miró és clar, una clar. De les protagonistes que és companyera i amiga meva.
2: Molt bé, fantàstic, fantàstic. Doncs, bueno, ella està acabant de veure els Machos Alfa, doncs, bueno... Sí.

0: ja...
1: I ho recomano, també, perquè sí. Parlant d'aquestes coses, de les parelles, també, i sobretot de... del tema este del machirulisme, no? De...
2: Saps? Sí, sí, ui,
1: el masclisme, però el, el machirulisme sí. Sona millor, no?
0: Bueno, escolta'm una cosa.
1: Sorry,
0: I pel, pel Raval, què?
1: Ah, pel Raval, ara estic al, al millor moment al Raval de la meva vida, o sea, perquè van a... dir-vos que...
0: El tema de la viga.
2: Ja vas tornar, sí, sí.
0: Ja ha tornat a casa. Ja ha tornat a casa.
1: I saps aquella cosa que valores molt millor les coses quan te les quiten?
0: Sí.
1: En quan les recuperes? És el millor bueno, apartament jo, del
0: mira,
1: món.
0: Per si hi ha algú que no sàpiga de què va, recordar ràpidament que la Pilar va haver de marxar del Raval, de casa seva, perquè... Doncs perquè es veu que es va
1: a caure una
0: escardar o caure una viga, per seguretat li van dir no, vostè ha de marxar fins que no ho arreglem, no pot tornar. Se'n va anar, i ara ja ha tornat, i esclar,
1: però,
0: el Raval és un altre.
1: Però el millor d'aquesta cosa, que és la conclusió final, sí. El més important,
0: sí.
1: És sacar, no?
0: Sí,
1: treure la cosa positiva de cada cosa que passe a la teva vida. Per exemple, jo d'aquesta cosa estic escrivint un guió cinematogràfic d'una comèdia, d'una viga que va caure...
0: Jo la conclusió ara
1: no,
0: te la diré.
1: I vaig fer un curs de guió amb Televisió Espanyola i van posar-me un 10. Un 10 con aquesta història, perquè és una història real que va passar-me i va convertir-la en humor. I ara, a l'Institut de Cinematografia tal, va sacar una beca de 30.000 euros per a un guió i jo presentaré aquest
0: guió. Fet, molt bé, molt bé.
1: I si consigo els 30.000 euros, t'imagines que d'una cosa fatal que et va ocorrir en la teva vida, al final recuperes 30.000 euros.
2: I si fas la pel·lícula, quan obris el càsting, avisa'm, que em presento.
1: Oi, clar, que faré pel·lícula, clar.
0: Molt bé. No, que jo deia, no, que això està molt bé.
1: Tu ja després de la pizza...
2: Clar, ara ja, bueno.
1: Ja eres un artista consumat.
2: Ara ja.
0: Que està molt bé.
2: Consumido.
0: I celebrarem que puguis tirar endavant això. No, que jo et deia que la conclusió de la viga de casa teva, de fet, l'Evangeli de segons Sant Mateu ja ho deia, no? Com és possible que vegis la palla a l'ull del teu germà quan tu en realitat hi portes una viga?
1: Ah, sí.
0: O algo així.
2: Sí.
0: Bueno,
2: sí,
0: bé
2: la idea era aquesta.
0: Doncs alguns veïns que deien la viga de... treu-te la palla tu de l'ull.
2: Viggo Mortensen.
0: No, ella té una palla a l'ull, però tu tens una viga.
1: La palla en l'ull la gent i no la palla
0: home,
1: en l'ull.
0: Per favor.
1: La viga en el propi.
0: Clar que sí, ara sí. Ja. Molt bé, escolta'm una cosa. Queda't per aquí, que ara ens explicarà alguna coseta en Reventós.
1: Molt bé, parlarem al Reventós.
0: Molt bé.
1: Moltes gràcies a tothom de la República Samoyana.
0: Gràcies, bravo. Pilar.
3: Machirulo, vamos a escuchar a Mr. Sex.
4: El safareig amb el senyor Reventós.

0: 10:32, ara ja sí, el senyor Josep Maria Raventós ens assigna... anava a dir un nou, però prefereixo dir el darrer safareig de maig.
1: Compte, no m'havia donat.
0: Sí, sí, el maig mira, no en té més.
1: Ja s'ha acabat el maig, eh?
0: Home, potser hi ha més safarejos, però no en divendres i a la República de Sant Bullà.
1: Home, mai se sap què pot passar en el futur, perquè no controlem. Però, en principi...
0: En maig tu ja no en faràs més.
1: No.
0: Per tant, aprofita el tant com
1: aprofito,
0: puguis.
1: Aprofito.
0: Bueno, i nosaltres també.
1: L'exprimiré al màxim.
0: Exprimeix-lo.
1: El verb exprimir és que estàs exprimint. És com si estigués apretant ja la...
0: Que no és el mateix que prémer.
1: No és el mateix.
0: Prémer, no, és diferent.
1: És el mateix.
0: Bueno, escolta'm una cosa.
1: Sí.
0: Què deies que ara ens explicaries? No, ho dic perquè hem dit, sí, ara ho expliques ara. Ah, que volies...
1: La samarreta tècnica.
0: Ah, samarreta tècnica.
1: És que fa molta gràcia això de samarreta. Què li afegeix l'adjectiu tècnic a una samarreta? Perquè... Samarreta Imperio.
0: Jo no sé...
1: Imperio no és un adjectiu.
0: Tu fas servir samarretes Imperi?
2: No, Imperi no, però tècnica sí.
0: Tècnica sí.
2: Perquè són tècnicament una samarreta.
1: Ja. Això és la... Home, també va... El que sí que van bé és cert que...
0: Definició.
1: Toma, si fas esport amb elles, el que seria la tela, no fa que se t'irritin els mugrons.
0: Hosti, però...
1: No sé si
0: és un tema d'impregnar la suor
1: sí.
0: De les samarretes dels jugadors professionals de futbol. Sí. No sé què tenen avui en dia, que no supura la suor.
1: 190 euros tenen a la tenda, a la botiga de la Barça.
0: Només faltaria...
1: Això sí que és tècnic.
0: Això tècnicament...
1: Tècnicament probable.
0: Molt bé. Va, deixem-ho aquí, perquè no... voldries que comencéssim amb la frase del dia?
1: No, no voldria. Ho estic esperant des de dilluns passat.
0: Ho necessites. Sí. Ho necessites.
1: Correcte.
0: Bueno, Àngel, la frase de la
2: sisplau.
0: Setmana...
2: Mira, sí. Una mà renta l'altra. I totes dues, la cara.
0: Repeteix-li, perquè fa cara de dir m'he perdut en algun moment.
1: És que no... O sigui... Per mi és una frase totalment descriptiva. No li veig la segona capa, però bueno.
0: No, has de saber escoltar i llegir entre línies.
2: Una mà renta l'altra.
1: Sí.
2: I totes dues renten la cara.
0: Ara. Clar.
1: Sí.
0: Per rentar-te una mà, què necessites? L'altra mà.
1: Sí, clar.
0: Perquè rentar-te la mà a tu mateix...
1: No, impossible.
0: Rentar, limpiar-te.
1: Limpiar.
0: Una mà no limpia l'altra mà, no, Pilar?
1: Bueno, a veure, un moment. No.
0: Però les dues que limpien.
3: La cara.
0: La cara
3: i el
0: toto,
3: també.
0: Pilar, ja ens ho pensem.
1: No poseu caramels davant, perquè jo sabeu que a mi és molt senzill tirar per aquí, i jo ara... Quina és la següent carta que jo mostro ara?
0: Que ella vol precisar que no només renta la mà.
1: Suposo que parla de la força de l'equip, no? De fer equip amb algú, no?
0: Sí.
1: Això el Hansi Flick cada dia els hi deu dir...
0: Mira, pensa-t'ho un altre dia abans de deixar-me una frase, perquè ja ho veus que s'ho agafen aquesta gent per on li es don la gana. Per on li es don la gana.
1: Bueno, per la part.
0: Bueno, escolta, t'ha agradat la frase?
1: No aquesta, m'agraden totes les que dieu.
0: Conclusió.
1: Bueno, pues
0: tu que ets l'analista de frases.
1: Sí, doncs si podeu formar part d'un equip, millor que jugar sols. Això serveix per tota la vida.
2: Per tot.
0: Hòstia, és molt bo, això.
2: Bàsics són bàsics.
0: Molt bé. Vinga.
1: Hi ha vegades que per força has d'estar sol.
0: Sí, bueno, a mi, mira...
1: Però altres...
0: Els aplaudiments al final són... Saps què m'agradaria que trobessis, Albert? No? Perquè ell es espera amb anatopeies tècniques. Sí. Clar, evidentment, és el tècnic. No, a mi m'agradaria més trobar una anatopeia que fos, cada cop que fa alguna cosa que val la pena, petonejades.
1: Ah, bueno, mira.
0: No sé si hi ha... Si hi ha algun sorellet de petons, ho provarem.
1: Si no, gravo, després ho gravo jo.
0: Ho provarem. No, però ho provarem quan t'ho mereixis.
1: Mira, ja està. Hòstia, però ha sigut un, però d'aquests... Aquest és una mica de mare, aquí a la galta.
0: A veure, digues alguna cosa que estigui bé. A veure si t'ho mereixes.
1: Un palomón hace verano.
0: Toma, ja ho tens. T'ha agradat o no?
1: Sí, a mi...
0: Doncs cada cop que facis alguna cosa ben feta, la petonejada del reventós.
1: El petó... no és el mateix el petó que et doni una persona que te'l donin dues. No és el mateix.
2: Home, no, ni més ni menys.
1: Clar, ara ja, ja paro,
0: si
1: però...
0: Són quatre, i si són quatre, doncs imagina.
1: Però ja això és una altra cosa. Sí. Mira, una altra.
0: Vinga, ja ho tens.
1: Ja m'he portat tres, eh?
0: Sí, no, de moment sí, però no, home, però porto, no regalem, no?
1: I porto cinc minuts de secció.
0: Que s'ho ha de mereixer.
1: Imagina les 11.
0: No, no repartim tants petons, no? Cada cop
1: sí,
0: que s'ho mereixi. Només quan s'ho mereixi.
1: Sisplau, sisplau.
0: Va, què més? Va.
1: Molt bé. Sí. Vull començar... Sí. Vull començar amb una alegoria.
0: Ah, amb una alegoria, una comparació. Una... Sí.
1: És una història verídica que em va succeir i després la associaré amb el que jo realment volia dir per començar.
0: Val, t'escoltem.
1: Fa molt de temps, nosaltres érem joves, anàvem amb els meus amics, havíem acabat de jugar a vòlei a platja a Vilassar de Mar, davant del Palomares.
0: Ah, davant del Palomares?
1: Del Palomares, sí, que ja no existeix,
0: no,
1: nostra ocasió Palomares. I anàvem amb el cotxe del Sergio, que portava un Opel Haka, blanc.
0: El Sergio, molt... l'humorista.
1: No, el Sergio, un altre.
0: Ah, va,
1: Sergio,
0: no,
1: Sergio Casabran, amic meu. Bueno, el Sergio també és amic meu, però no el mateix.
0: Sí, però que no...
1: I anàvem de platja i tornàvem cap a casa. I jo feia res que m'havia tret el carnet. I quan arribàvem a prop de la Isla Fantasia, d'allà... Sergio, ¿me dejas el parking dar unes vueltas con el coche?
0: Ah, sí?
1: Vale, venga. Damos unas vueltas i resulta que ens va veure un cotxe de Guàrdia Civil.
0: Ai.
1: I al pàrquing, jo li vaig dir, Sergio, vamos a cambiarnos. Uh-huh. Però quan vam sortir, la Guàrdia Civil ens va veure i ens va parar.
0: Ens va dir, ips, hagan el favor.
1: Ens van fer baixar del cotxe.
0: Bajen del cotxe, per favor.
1: I jo davant de l'autoritat em poso sempre molt nerviós.
0: Ahà,
2: ja. I
1: vaig dir la següent frase.
0: A veure.
1: Lo que están buscando no lo van a encontrar. Clar, allò...
0: Què dius ara?
1: Clar.
0: No, ara...
1: Clar que sí.
0: Li vas dir això al Guàrdia Civil?
1: Sí? No, a una parella, eh?
0: Vaja.
1: I clar, quan li vaig dir jo... Clar, jo volia dir que allà no hi havia res, però no donava a entendre això, sinó donava a entendre que ho havíem amagat molt bé.
2: Sí, correcte.
1: I no portava absolutament res. Bueno, un bollicà ho portaríem, res més, perquè...
0: Sí, deixa'm fer un parèntesis.
2: Sí,
0: Albert, això no es mereix un patró. Això es mereix... A veure si trobem un crit. No, un crit. No, això no, patró,
1: no,
0: home.
1: No, això no.
0: Hòstia, que estàs generós.
1: No podem...
0: Que estàs generós. No, hauríem de trobar un crit d'aquests rabiosos.
1: Sí.
0: Per cada cop que faci alguna cosa que no, que...
1: O aquell xò de l'Arús, d'aquella senyora que feia... Bueno, sí. La durícia, li ha agafat la durícia.
0: Sí. O això o l'altre.
1: Sí.
0: Depèn de tu. Tira.
1: I clar, davant d'això... Bueno, i aleshores hi havia, era una parella, una noia i un home.
0: Això sí que és una parella, quan diu la parella.
1: El Guàrdia Civil era un Guàrdia Civil clàssic.
0: Clàssic.
1: Gras, amb bigot, parella, clàssic.
2: Sí.
1: I quan vaig dir allò, se m'apropa i em diu... ¿Tú qué haces?
0: Això et va dir.
1: I jo li vaig dir, ¿qué hago de qué? Clar, però això, jo és que anava sense...
2: Tot malament.
1: Clar, molt malament. Però jo no estava vacilant, és que estava molt nerviós.
0: Ja.
1: I em diu, ¿estudias o trabajas? Em diu. Em diu el de... No fotis. El Guàrdia Civil.
0: Em va dir això?
1: Em va dir això. Però jo no ho vaig prendre pel costat de Can Caneo, sinó ho vaig prendre pel costat de... Bueno, pues...
0: Sí, potser com dient què fas tu, clar, que vas tot el dia clar pel carrer...
1: No, ara veuràs per on va la cosa. I diu, estudio, i em diu, ¿y a ti? Yo te vengo a decir a ti cómo tienes que estudiar.
0: Toma.
1: Sí, i clar, sí, aquí vaig entendre què m'estava dient.
0: Ara s'entén.
1: Que no els hi digués jo com havien de ser fer la seva feina.
0: Clar, d'aquí la pregunta, ¿estudies o trabajas tu?
1: I ara ve, ara, amb tot aquest context, el context, ve al que jo volia dir.
0: A veure.
1: Estimats i estimades culers de tot el món, perquè aquí parlem per tot el món, no sabem per Sant Boi.
0: Ell volia arribar aquí, eh?
1: Sí, volia arribar aquí. Potser he caminat massa volta per arribar on volia arribar, però volia arribar aquí.
0: Una bona volta.
2: Sí, un tom no va.
1: Anem a veure.
0: Sí.
1: Anem a veure. Sí.
0: Veus? Però...
1: Què necessiten Hansi Flick i Deco fer a la seva vida amb el Barça? Què necessiten fer?
0: Mm-hmm.
1: Si fitxen a Anthony Gordon, pues fitxen a Anthony Gordon.
0: Perdona.
1: A veure,
0: perdona,
1: ja està bé.
0: Conegut ja pels amics com a...
2: Flash Gordon.
1: Flash Gordon. S'assembla a mi que Flash Gordon, eh?
0: Sí, m'ho vol.
1: Tothom criticant aquest tio, però hi ha aquesta gent que han agafat... Li van donar al Barça que era un pal i una corda.
0: Sí.
1: I amb un pal i una corda ha guanyat
0: pràcticament
1: dues lligues, una Copa del Rei, una Supercopa, no sé què més.
0: Li van donar un pal i una corda i li van dir, i si no et fa res i poguessis portar-te l'entrepato de casa,
1: sí, també
0: faràs un favor.
1: Clar.
0: No.
1: Que no descarto
0: no.
1: Que la Porta va dir, porta tu a l'embotí perquè no n'hi ha ara.
0: Ja.
1: Per què? Sisplau, és que jo, encara que ara mateix el Flick portés a Romerito...
0: Sí.
1: A Romerito, no sé si recordeu a Romerito, aquell fitxatge que va fer, sí, Johan Cruyff, que ningú sap per què.
0: Sí.
1: Pues a mi, Hansi Flick porta Romerito i jo estic amb Hansi Flick que porti Romerito.
0: Bueno,
1: però deixeu de criticar Hansi Flick.
0: Pitjor va ser quan et va portar mitja plantilla de l'Espanyol.
1: Clar.
2: Sí, o a Múnich.
1: Mira, l'altre dia em vaig al...
0: Sí, bueno, sí.
2: Perquè potser era el pare d'algú.
1: A Munique, mi padre, Luis Enrique, tu padre és a Munique.
2: Correcte. Sí,
1: sí, l'altre dia, al Casa Metge de Castelldefels, em vaig creuar amb Xavier Escaig.
0: Ah, l'Escaig. Aquest va ser un dels fitxatges estrella, sí, pues de l'últim any del Cruyff.
1: Pues això, pues, sisplau...
0: I què et va dir?
1: No, li vaig dir res.
0: Ah, no, però no, jo pensava que era ell que va vindre cap a tu.
1: No, es van creuar. Ell entrava i jo sortia. No, ell sortia i jo entrava.
0: Ja.
1: Però que ara que has parlat d'això, m'he recordat dels cats.
0: No.
1: Però que jo vull... Sisplau, deixem a Flick tranquil i a Deco, que
0: sí... Sí, sisplau.
1: Que fixi de qui vulgui.
0: Sí, sisplau.
1: Home.
0: Sí, sisplau. Ara et mereixes el petó.
1: Clar,
0: mereixes el petó.
1: Sisplau, ja està bé.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
2: Home,
0: clar que sí, clar que sí.
1: Clar, tio, és que, a veure... És que, realment, què necessiten fer? Perquè la gent confia en aquest tio. Mira, l'entrenador espanyol, el Manolo, que pràcticament el baixa segon, i els de l'Espanyol l'adoren com si fos Déu.
2: Sí.
1: I el Flick no, per què no? Home, sisplau, ja està.
0: Has estat molt bé.
1: Vull continuar encara, sí, amb l'Estela Barça.
0: Sí.
1: Jo crec que això ho he documentat, però crec que necessito dir-ho una altra vegada, no, reforçar el missatge. Tots coneixeu el germà de Lamine Yamal, el Keine?
0: Sí, el petitó. El petitó. Surt a tot arreu.
1: Aquí està el problema. És un nen, òbviament. És un nen molt graciós, ningú discuteix.
0: Ho és.
1: Però jo voldria demanar... Jo no sóc ningú.
0: Yeah.
1: Bueno, sóc ningú.
0: Home,
1: és igual.
0: Home, sí.
1: Sí, però vull dir, no sóc ningú per aquesta gent. Però, sisplau, sí, mira com balla. És que, clar... Sí. Els hi volia recordar que aquest nano cada dia creix una mica.
0: Ei, ara que ha marxat un moment la Pilar,
1: sí,
0: Ordóñez,
1: sí,
0: balla més aquest nano que la Pilar.
1: Sí, balla més.
0: I ara que no ens escolta,
1: i mira que balla
0: i
1: la Pilar.
0: Haig dir...
1: Perquè la Pilar m'ha dit abans que ballava sense música.
0: Sí, no.
1: Imagina't.
0: Balla més aquest nano, sí, que la Pilar.
1: Ja, però
0: sí, està
1: bé que balli, està bé que tot.
0: Sí,
1: però,
0: sí.
1: Sisplau, no cal que ho publiqueu a les xarxes, sisplau, perquè aquest nano creixerà, aquest nano anirà al col·le, aquest nano hi arribarà un moment que tots aquests vídeos els hi posaran en contra... i tindrem un problema. O sigui, d'acord, graveu-lo i guardeu-vos les fotos i els vídeos per l'àlbum familiar, i ja està. Perquè aquest nano, sisplau, que quan creixi...
0: Fora bromes.
1: Ja veuràs.
0: Quan tingui dos dits de Salderi, que jo no estic dient que no en tingui.
1: Bueno, però és un nano ara.
0: Però aquest nano, i us ho dic seriosament, Àngel, aquest nano... A la seva memòria només tindrà un germà jugant amb el Barça i ell saltant al damunt d'un sofà ballant.
2: Sí, bàsicament.
0: Vull dir,
2: i tots els vídeos que
1: menja
2: sa mare i d'això.
0: Sí, però que dius guanyar-te la vida ja, perquè ja te l'estàs guanyant, d'alguna manera,
1: sí.
0: D'aquesta manera, no tothom ho sap fer-ho. Vull dir que...
1: Ja, però o sigui, el nano no ho demana. No és ell que demana grava-me.
0: No és ell que ho demana.
1: Sí, vull dir que... Arribarà un moment que estarà al col·le i li diran Keine, baila-me la milla... No volem.
0: És veritat.
1: Jo demano, sisplau, pel nano.
0: És veritat que li pot caure aquesta...
1: Clar.
0: Aquesta d'això, no?
1: Potser...
0: Aquesta llufa, saps?
1: Aquesta llufa, efectivament.
0: Pot caure la llufa de... Baila un rato.
1: Baila un rato, Keine, no. No.
0: Si penses que sóc jo
1: potser,
0: un ninot de fèria
1: potser
0: o què?
1: M'estic llançant pedres a la meva taulada perquè a mi m'agrada molt veure aquesta... Però per una altra vegada dic, anem a pensar en aquest nano... I deixem-lo una mica tranquil, la xarxa.
0: Jo et dic una cosa. Mira que en segons què inverteixo poc.
1: Sí.
0: Però pagaria
1: sí,
0: per veure't ballar al costat d'aquest nano.
1: Bueno, però... Si...
0: Això ho podem fer possible, Àngel?
2: Bueno. Sí, jo crec que sí.
1: Sí, a mi no m'importaria, però jo, el que jo sí que demanaria que no sortís a xarxes.
0: I aleshores on està la gràcia?
1: Bueno, però és que passo una estona amb ell ballant i que el nano s'ho passa bé, i jo també, ja s'ha acabat.
0: Bé. Ja m'haurem
1: alguna cosa. Anem a parlar d'on podia...
0: Sisplau.
1: La Guàrdia Urbana... Perdó, que... perdut la veu.
0: Vols una mica d'aigua?
1: No, ja estic bé. Bon, o no. La Guàrdia Urbana intervé un patinet trucat per anar a 139 km per hora i denunciar el conductor. No podia ser menys.
0: En principi.
1: La Guàrdia Urbana de Cornellà va denunciar el dilluns 25 al vespre el conductor d'un patinet elèctric que l'havia trucat i podia arribar a 139 km per hora. Es veu que la Guàrdia Urbana disposa d'un dinamòmetre que veu... Tu saps un futur usuari d'aquest patinet, sabeu qui pot ser?
0: Qui?
1: El Kane. És que me'l veig.
0: Va.
1: I no vull que sigui.
0: Però escolta, això és una bogeria, això.
1: A 139, un patinet d'aquests... Però si es deu desmuntar, al moment que ja passes de 90, ja allò deu...
0: Deu sortir deu ser molt bo, un tros aquest... per aquí, un tros per allà.
1: No, 139.
2: En teoria no puc anar més ràpid a 25.
1: Pues mira, podia arribar...
0: Això és un perill.
1: Velocitat màxima 139,4 km per hora. O sigui,
2: 4,
0: pensa que hi ha gent que t'està escoltant, jo no sé si nosaltres mateixos, jo no ho sé, però
1: sí,
0: que corre més aquest patinet que el seu cotxe.
1: Sí, sí.
2: És possible.
1: Sí.
0: Sí o no?
1: Sí, sí.
0: Jo
1: no acostumo a passar de 110. Imagina't, o sigui, imagina que jo va pel car... Però això no bogeria.
0: Déu-n'hi-do.
1: Prou, això,
0: Bogeria.
1: Prou de patinet. I ara passem d'anar amb patinet a anar caminant.
0: Val.
1: No sé si recordeu que he tornat per salut i per esport a fer caminades una altra vegada.
2: Correcte.
0: Molt bé, molt bé.
1: Avui ja vinc amb calça curta, per primera vegada, no a l'estiu, però clar.
0: Escolta, fas apologia a l'esport i, per tant, t'ho mereixes. Mereixes un petonet. Un petonet, sí.
1: Bueno, ja arribarà quan... Ah, mira, ja està. Molt bé, perfecte.
0: Aquí el tens. Vinga.
1: I... No és així. Jo sempre en crec que sóc el més jove dels que camina. Però
0: això,
1: no és així.
0: Això és un clàssic.
1: Jo m'ho crec.
0: Això és un clàssic.
1: Aleshores, jo vaig caminant amb les meves ulleres de sol.
0: Sí.
1: Semblo un flipat caminant. Ja ho dic, vaig mirar al terra amb els cascos, semblo un flipat. Qui em vegi pel fora, dic, aquest tio és imbècil. Però jo vaig a... Jo, al meu interior...
0: Com una fletxa.
1: Jo anava caminant pel ciment, entenc-ho, fotre'm per muntanya, però muntanya al costat de la carretera, o sigui, res. Però amb el meu interior jo penso que sóc Kilian Jornet. Aquesta és la meva sensació.
2: Sí.
0: No, aquesta és l'actitud.
1: Aquesta és l'actitud. Però no ho sóc. Però clar, jo m'ho imagino.
0: És igual. L'actitud era
1: aquesta. Jo vaig molt flipat, normalment avanço a la gent gran, normalment avanço a gent gran.
0: Sí,
1: però l'altre dia...
0: No el del patinet.
1: No, el del patinet, impossible.
0: El patinet no.
1: Però l'altre dia anava jo caminant per davant d'un Mercadona i noto, com a la meva esquerra, com una corrent d'aire. I, hòstia, què és això? Que ha vingut
0: un airet.
1: Això és respiració al coll, eh? No vaig sentir això, eh? Això és un altre tema.
0: Això fot por,
1: Això és un altre tema. Depèn de com. I veig que m'avança un home. Que al mínim tenia 70 anys. Però no,
0: i a bon ritme.
1: No, sí, aquí està el tema. No és aquesta avançada que aquella és incòmoda perquè mai... Saps que... No. Em va avançar.
2: Sí, sí, per l'esquerra.
1: Que jo no vaig tenir manera de seguir-li el ritme.
0: Jo que sents.
1: Fum! Sí, que pràcticament... Però anava caminant,
0: sí,
1: però
0: sí,
1: anava
0: sí,
1: a un ritme
0: sí,
1: que...
0: Sí, sí.
1: Jo penso que vaig ràpid...
0: Però a veure...
1: Em va posar al meu lloc.
0: Potser el problema no ets tu, sinó que ell és algú que està molt preparat, jo que sé.
1: No.
0: I no t'ho has d'agafar malament.
1: No, bueno, però...
0: Va passar així.
1: A mi jo tenia el tubarro trucat. No, però...
0: El
1: tub d'escap de
0: moment.
1: Trucat?
0: No, perdona, però clar, com que dius, potser tenia el tubarro...
1: Ell potser el tubarro.
0: Ja.
1: No, però a veure, que jo soc molt competitiu, encara que sigui caminant, i no m'agrada perdre ni les caniques, no?
0: Sí, és competitiu,
1: però, clar,
0: això sí que ho té.
1: En el moment que m'avança aquell home gran, i amb aquella velocitat, i amb aquella frescor, perquè caminava de manera fresca, se li veia viu. Se li veia una persona que estava patint. Jo sí que estava patint, però ell no, sí.
0: Ja, clar.
1: em va donar una lliçó d'humilitat, que mira, Ramon, estàs aquí.
0: Sí que és veritat.
1: Estàs aquí. Vale?
0: una lliçó d'humilitat.
1: Deixa't de... Deixa't de Kilian Jornet. Estàs caminant pel carrer davant d'un Mercadona. Prou. S'acaba. Sí, sí. Vale, aquesta és la teva vida.
0: Això és molt bo. Sí, sí. Et va donar una lliçó d'humilitat.
1: Sí, sí, això. Sense ni mirar-me, que encara va ser... No, perquè si m'hagués mirat...
0: És humillant, no?
1: Sí, perquè el tio potser no sap ni que existeixo.
0: No, clar, és dir... És que...
1: I jo, en canvi, me'n recordo d'ell.
0: Tu ja has vist aquí esmançat? No,
1: no
0: m'hi he fixat.
1: No, no.
0: Collons, això ha de ser dur. Va, sí, què més?
1: Vinga, ara, sí, sí. Ara passem a parlar de dieta,
0: sí,
1: de menjar una mica.
0: Sí.
1: I... sí, sí, és que avui està... Sí. Clar, que és que fora fa molt de calor aquí, està molt bé, em quedaria tota la vida, però clar, no...
0: No, bueno, a veure... Que sí, sí, pots,
1: tota la vida, avui.
0: T'hi pots quedar, però...
1: Tampoc... No, fins jo... que arribi a l'Hobbit. No, no. Bueno, la qüestió és que... aquest tema crec que també he parlat, però necessito parlar de nou.
0: Sí.
1: Quan vas, habitualment, diumenge, a una clàssica rostisseria.
0: Ah.
1: Que a una rostisseria, l'altre dia pensava, rostisseria per què? Perquè solament veien rostits, no solament veien rostits, però es diu rostisseria. Bueno, està bé, bueno, sí. Deixem aquí, no vull parlar,
0: sí,
1: d'això.
0: No, no, això ja ho analitzem un altre dia.
1: La qüestió està, sí, en que habitualment a les rostisseries,
0: sí,
1: es formen dues cues.
0: Uh-huh.
1: La cua amb encàrrec,
0: sí,
1: és a dir, que tu has trucat abans prèviament...
0: Val, que només has de recollir i pagar.
1: Que mentida, no funciona així, però bueno. I sí, la cua sense encàrrec, que és que no ha sigut previsor i diu, mira, vull un pollastre.
0: Val.
1: Molt bé. Hi ha rostisseries, uh-huh, que intenten mantenir l'ordre i no caure en el caos. Però és impossible.
0: Això és impossible. És important.
1: Però... Primer, ja quan arribes a la cua... Habitualment, el qui arriba a la cua a l'últim et pregunta, esta cola és con encargo o sin encargo?
0: És la pregunta de sempre.
1: Malament, perquè ja no ho saps.
0: I tu dius, no sé. Però clar, però si dius no sé, et diran, bueno, i vostè què hace aquí?
1: Tu has encargat? I sí, pues no. És, però
0: yeah,
1: la qüestió és que això sempre genera... I és més, quan, encara que hagis encarregat,
0: sí,
1: és,
0: sí,
1: igual, perquè també hi ha molta gent que ha encarregat i has de fer la mateixa cua.
0: Sí,
1: o sigui, deixem-nos de tonteries, sí, de...
0: Encara és pitjor quan veus que la cua dels que no han encarregat va més ràpida.
2: Sí.
1: Que passa moltes vegades.
0: I que surten amb la bossa.
1: Sí, sí,
0: perquè
1: clar.
0: Li diuen, sí, aquí tengo uno para usted. Tenga, és igual.
1: Jo és que amb això tinc un trauma.
0: Sí,
1: tinc un trauma, sempre recurrent, perquè quan tornem a la infància, els meus pares, a Vilassar, em van portar a dir, vés a encarregar un pollastre un diumenge.
0: Això sí? Això va passar.
1: Sí, sí, va passar. I jo vaig anar, hi havia una cua... Jo vaig fer la meva cua i quan ja en tocava...
0: Ja.
1: Va haver-hi una revolució popular en contra meva.
0: Ah, sí?
1: Perquè jo no tenia encàrrec.
0: No fotis.
1: I em van fotre, davant d'aquella pressió, jo sent un nano, davant d'aquella pressió, sí, em vaig veure obligat a recular, tot vermell de vergonya, perquè clar, em van fer no te toca ara, niño! Clar. No te toca ara!
0: I tu vas passar vergonya.
1: Home, moltíssima. Ara mateix l'estic passant. I ja fa 30 anys d'allò.
0: És que, fixa't, s'ha fotut vermell.
1: Sí, sí.
0: I no ve el cas. Si
1: no, però
0: aquí
1: és que
0: no t'esbroncarem. Perquè...
1: Sí, sí, però jo estic revivint aquella sensació de niño que t'has colado. Jo no m'havia colat.
2: El trauma.
0: Això, sí, és
1: jo no m'havia colat.
0: Això anava a dir-te que d'aquí surten traumes.
1: Clar, això és un trauma. Si algú vol estudiar, algú sí que el trauma, això és un trauma.
0: Ja.
1: Jo cada vegada que veig, quan encargo, si encargo, torno a reviure aquella sensació i dic, hòstia, calla.
0: Tu quan veus una cua ja se't fot la pell
1: de rostisseria, de rostisseria, sobretot.
0: Rostisseria,
1: i quan em diuen, quan encargo, si encargo, me'n vaig.
0: Ho passes malament.
1: Me'n vaig al McDonald's.
0: Ho passa
1: malament. A McDonald's no hi ha quan encargo, si encargo.
0: Escolta, t'hi has fixat, Àngel, que és com un cotxe de rally, aquest home. O sigui, es passa la secció donant falques, fent falques,
2: sí,
0: de la pila anomenat al McDonald's.
1: Sí, però no cobro res.
0: Al Mercadona.
1: No cobro res.
0: O això ho dius tu.
1: Jo no.
0: A saber què està cobrant el tipus,
1: sí. Sí, sí.
0: Sembles un cotxe de ral·lis.
1: Ja són... Amb la R de ral·li. La R de ral·li.
0: Tu sou anuncis.
1: Sí, sí, clar.
0: Mira, ei, d'aquí, que després el veus ben calçat.
1: Clar.
0: Saps què vull dir?
2: Sí, sí,
0: pas amb uns cotxarros.
1: Sí.
0: No, vés fent.
1: No, ja vaig fent.
0: No passa res. Què més?
1: L'altre dia el meu fill em diu, la R aquesta de les marxes del cotxe, de què és? I li vaig dir R de rally. I li vaig haver de dir que no era R de rally. Però pensa una cosa. Tot es posa una R,
0: sí,
1: però R de retroceso.
0: Sí.
1: Sí, bueno, però jo, sí, que era molt antic, ja és una altra. Hauria de ser una A d'atràs.
0: Jo què sé.
1: O M-A.
0: Sí.
1: Reversa. Però qui diu reversa? Marxa atràs.
2: Bueno, perquè revertir...
0: Suposo que és revers.
1: Sí, però jo posaria MA de marxa atràs.
0: Això...
1: Marxa enrere, o ME, marxa enrere.
0: Mira, està obrint... Sempre li passa el mateix. Quan queda poc per marxar, obre un debat interessant que a 15 hi podríem estar hores.
1: Clar.
0: Però no donarà.
1: No, però jo crec que s'hauria de canviar ja aquesta denominació de R, perquè R no... És que en anglès, què és R?
0: Bueno, doncs, jo què sé, proposo la Unió Europea.
1: Sí, ara, espera, ara trucaré. Ara trucaré a la Úrsula von der Leyen.
0: Sí, i li dius...
1: Úrsula!
0: Li vull parlar del tema...
1: Do you know the R of the...
0: De la marxa... Úrsula, parlem de la marxa atràs.
1: No, malament.
0: No, home, no, que volia dir...
1: Des del safareig, es recomana vivament a tota la gent utilitzar la marxa enrere únicament a...
0: per aparcar
2: cotxes.
1: Els cotxes no, tampoc.
2: Clar, tampoc.
1: Tampoc. Per tirar enrere un cotxe, únicament.
0: Ja.
1: No per res més, perquè després... Ja, després...
0: Va, per favor. Escolta'm, tens 2 minuts i escaig.
1: Sí.
0: Vols deixar anar un horòscop?
1: Sí, home,
0: no sigui, no sigui dit.
1: Balança.
0: Balança.
1: És probable que algú molt proper a tu et decebi. Però jo no soc balança.
0: Però si sempre dius el mateix,
1: és
0: la Pilar Ordóñez.
1: Però a part, és el mateix horòscop.
0: Que per cert encara està aquí fora.
1: Jo li dic, però no em facis una muntanya d'això. Accepta que la gent cometa errors. Com jo, que crec que és la tercera vegada que llegeixo.
0: Sí.
1: Però és igual, és un horòscop.
0: Sí,
1: què esperem de l'horòscop?
0: No, però és que ja me'l sé de memòria.
1: Ja.
0: I sempre li diu amb ella i sempre li diu el mateix.
1: Sí,
2: sí, però serveix per
0: me'l sé de memòria.
1: Ja, però l'hauria de canviar, però bueno, és igual, perquè... Sí. Simplement perquè a l'orella escolti algú, no, però no perquè serveix igual de res, però bueno.
0: Està bé reciclar.
1: Sí, és veritat, però no tant.
0: Culleres, no els guions.
1: No tant.
0: No els guions, bueno. Els guions no s'haurien de...
1: No tant.
0: Molt bé. Escolta'm una cosa. La setmana que ve...
1: No, portaré un horòscop nou, t'ho juro.
0: Per favor.
1: Sí, sí.
0: I a veure si esbrina, si grates. Tu que ets
1: sí,
0: de gratar.
1: Sí, a mi grata.
0: Grata una mica amb el Gordon.
1: A veure què
0: en traiem.
1: A veure què trobo, no?
0: Que espera. Diuen que és un tio molt ràpid. Diuen que és molt ràpid,
1: sí, sí.
0: El Gordon.
1: A veure si serà massa ràpid.
0: El Flash Gordon, tu. Bé, la setmana vinent més.
1: Així faré.
0: Moltes gràcies, estimats reventors.
1: A vosaltres.
0: Fins la propera. Àngel, ho deixem aquí.
2: I ens veiem dilluns.
0: Sí, home, dilluns aquí a la República Santboiana, com sempre. Desitjar un bon cap de setmana a tothom.
2: A tots i a totes.
0: I a gaudir, que no és poca cosa. Que dilluns ja serà juny, què et sembla?
2: Déu-n'hi-do. Com passen les
0: mesos. Passant molt ràpid, molt ràpid. Estimades i estimats, gràcies per la vostra confiança. Com sempre, que tingueu un bon cap de setmana. I dilluns estarem aquí. Som els de la República Santboiana.

0: En punt les 11 del matí. En marxa una nova reunió negociadora entre el Departament d'Educació i els sindicats del sector. La consellera Esther Niubós mostra sorpresa pel rebuig sindical a l'última oferta del govern que plantejava un augment de 400 euros mensuals en 4 anys. Els representants dels treballadors qüestionen aquest increment i el consideren enganyós. La vaga avui a les aules afecta el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La inflació es manté estable. Els preus han augmentat al maig un 3,2% al conjunt de l'Estat, igual que a l'abril. El que s'encareix són les hipoteques variables. L'Euribor s'enfila fins al 2,8% aquest mes i ha revisat la quota amb aquesta dada. L'encarirà uns 75 euros mensuals, 900 al cap de l'any. Es desencalla el projecte de modernització del canal d'Urgell. El govern i la comunitat de regants han acordat un canvi d'estratègia que permetrà tirar endavant les actuacions a mesura que les col·lectivitats de regants ho demanin. Fins ara es demanava un suport global per majoria a la modernització. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron de Rússia a Romania. El seu secretari general, Marc Rutte, promet que l'Aliança Atlàntica defensarà cada centímetre del seu territori. El dron ha impactat en un edifici residencial en una ciutat fronterera amb Ucraïna i ha fet 2 ferits. Els Estats Units i l'Iran estan molt a prop d'un acord, segons diu l'administració Trump, però es mantenen les hostilitats al Golf Pèrsic, on a les últimes hores hi ha tornat a haver intercanvi de foc. L'Iran assegura que l'esborrany d'acord encara no està acabat. L'OMS denuncia que només ha rebut un terç del finançament necessari per fer front al brot d'Ebola sorgit a la República Democràtica del Congo. El director general de l'Organització Mundial de la Salut ha viatjat al país per traslladar el seu suport i la confiança que venceran la malaltia. Abans de l'estiu han de començar les obres de transformació de la plaça d'Espanya i de l'entorn que hi ha davant l'estació de tren de Girona. Els treballs amb un cost d'uns 3 milions d'euros els aportarà el govern espanyol, s'allargaran uns 4 mesos i inclouen, entre d'altres, més zones verdes, carril bici i un parc infantil. A Lleida, la novel·la negra és la protagonista aquest cap de setmana amb la 10a edició del Festival Literari Segre de Negre. Aquest any es farà un homenatge a l'escriptor Pep Coll, que aquest vespre serà guardonat amb el Premi Trajectòria.
1: Esports.
0: Ricard Isidro, bon dia.
2: Bon dia, Carme. El Barça anunciarà aquest migdia la primera incorporació de cara a la temporada 2026-2027, la del jugador del Newcastle, Anthony Gordon. El club laboral en paral·lel presentarà una oferta per Julián Álvarez per valor de 100 milions d'euros. El Sabadell visita a les 9 del vespre al camp del Madrid-Castella el partit d'anada de les semifinals del play-off per l'ascens a la segona divisió, mentre que en bàsquet avui es tanca la fase regular de la Lliga CB amb els partits de la 34a i última jornada. Destaca el duel català entre el Girona i el Joventut, però també es disputaran el Manresa-Madrid, l'Andorra-Barça i l'UCAM de Múrcia-Lleida. I el Barça de futbol sala rep el Valdepeñas a les 9 del vespre en el primer partit dels quarts de final del play-off pel títol de Lliga.
0: La calor forta i excepcional es mantindrà avui, si bé la temperatura baixa 2 o 3 graus per Girona i puja al Pla de Lleida. Màxima entre 35 i 38 graus a Ponent. Tarda variable al Pirineu, amb alguns ruixats o tempestes aïllades.
1: Trescat Info.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
0: Molt bon dia, benvinguts a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Són les 11 i 5 minuts al matí. Iniciem aquest Dies de Ràdio de divendres. Us saludem des de l'estudi de Mia Grima de la nostra emissora. Què és el que farem en el transcurs d'aquestes properes dues hores? Doncs avui obrirem el programa amb l'espai Biblioteques, on repassarem les activitats d'aquest mes que tenen com a escenari les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Maria Aurèlia Campmany i la Jordi Rubió i Balaguer. Demà dissabte, a partir de les 10 del matí, a l'Ateneu Sant Boià tindrà lloc la jornada Celebrar, Evitar, Resistir, organitzada per Sant Boi en Positiu TransVIH i l'Observatori de la Gordofòbia Sanitària. Avui en parlem. També avui donarem a conèixer el punt de voluntariat. És aquest espai que ofereix informació, orientació i suport a les persones que volen fer voluntariat i a les entitats que necessiten voluntaris i voluntàries. Aquest punt ara es coordina des de l'Ajuntament de Sant Boi. I ja a la recta final del Dies de Ràdio d'avui divendres, com és habitual, parlarem de cinema. Coneixerem les estrenes que tenim al cinema Can Castellet de Sant Boi. El nostre crític de capçalera, el Jaume Vidal, ens recomanarà les seves opcions cinematogràfiques. També, com és habitual, regalarem quatre invitacions als quatre oients que ens telefonin. Doncs som-hi, comencem aquest Dies de Ràdio de divendres i avui marxem a l'any 1965, quan per dues setmanes consecutives els Beach Boys van estar en el primer lloc de la Billboard Hot 100 dels Estats Units. Doncs som-hi, avui escoltarem música dels Beach Boys i comencem per aquesta Help Me. Well,

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio Sant Boi.
1: La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a la 1 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: minut i arribem a un quart de 12 del matí. Iniciem aquí al Dies de Ràdio l'espai Biblioteques. Com és habitual, una vegada al mes repassem les activitats que tenen com a escenari les dues biblioteques de la nostra ciutat, la Maria Aurèlia Camany i la Jordi Rubió i Balaguer. Ja saludem des de la biblioteca Jordi Rubió i Balaguer a l'Amàlia Morona. Amàlia, què tal? Bon dia.
1: Hola, molt bon dia a tothom.
0: Mira, Amàlia, saps per on començarem avui?
1: A veure.
0: Dient i
1: reivindicant...
0: No, no és una sorpresa, ja ho veuràs. Dient i reivindicant que les biblioteques de Sant Boi són refugis climàtics.
1: Ah, sí.
0: Tu que vens de l'exterior dels nostres estudis, nosaltres aquí estem bé, però fa calor, oi?
1: Sí. El trajecte de la biblioteca aquí, al sol...
0: Fa calor.
1: Fa molta calor.
0: Doncs
1: sí.
0: Això, que són bons refugis climàtics, sí. A banda de tot l'univers, no només de llibres, però sí, doncs això, de llibres, de documents, de diaris, de revistes, de pel·lícules, etcètera, que teniu les dues biblioteques de Sant Boi.
1: Exacte. Mm? Podeu aprofitar i passar una bona estona a la biblioteca i fresquets.
0: I també són refugis per estudiar tranquil·lament, que s'apropen les Pau, la selectivitat,
1: ja,
0: i vosaltres...
1: Ja portem uns dies que es nota, no?, l'afluència de més estudiants i que ocupen més taules, però bueno, també la resta d'usuaris també venen a fer... préstec, pues això, consultar el que calgui, a jugar, el que vulguin.
0: Doncs som-hi, comencem. Ho fem per activitats d'avui mateix, divendres 29 de maig, un club, doncs, que, com sempre diem, perquè hi ha clubs nous que van néixer així petitets, com una iniciativa, com una prova pilot, i que després, déu-n'hi-do, hi ha molta gent que s'ha enganxat. El Club del Videojoc Juvenil, més enllà d'un trencaclosques.
1: Sí, és un club que fem en col·laboració amb el grup Fem Carrer, de la Unitat de Joventut de l'Ajuntament, i... hem fet un, ara avui farem un altre i al juny farem una altra sessió. Amb aquesta sessió, doncs, tocarem el gènere del trencaclosques, que és un gènere que ens usa la lògica i la rapidesa de reflexos per resoldre el puzzle o el trencaclosques. I en aquesta sessió jugarem a una obra molt original, que amb unes il·lustracions molt xules i una exquisida mecànica de puzzles. Llavors, cal inscripció prèvia, és per joves a partir de 14 anys. Uh-huh. Llavors, si algú està interessat, hi ha un formulari a la pàgina web de les biblioteques on podeu inscriure-us.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, serà avui mateix a partir de 6:15 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, aquest Club del Videojoc Juvenil. Som-hi, avui també torna a l'hora del conte.
1: Sí, avui a 6:00 de la tarda a la Jordi Rubió fem contes de plaça en plaça. Les places sempre han significat un lloc de reunió, un espai públic on compartir, jugar, riure, xerrar, i amb aquesta sessió de contes es reflexiona al voltant de les històries que allà es generen a les places. I bueno, és una hora del conte que recordeu que els menors de 7 anys han de venir acompanyats d'un adult.
0: Doncs serà avui a la Jordi Rubió i Balaguer a partir de 6:00 de la tarda. Passem amb activitats per demà dissabte. A la Maria Aurèlia Camany ens proposeu una sortida guiada.
1: Sí, a 10:00 del matí sortiran des de la Gralla i aniran a diferents punts. Del casal de la Gralla passaran per la biblioteca nostra, la Jordi Rubió, i finalitzaran per Can Massellera. Fan un recorregut per conèixer els gegants, els capgrossos, les figures de protocol i el bestiari de Sant Boi. Llavors l'Aurelius ens convida a això, a conèixer les tradicions santboianes, i amb aquesta visita guiada doncs, acabarem de conèixer en viu aquestes figures.
0: Serà demà 10:00 a la Biblioteca Maria Aurèlia Campmany. El punt de trobada, això sí, ja ho hem dit, és la Gralla, l'equipament municipal de la Gralla.
1: I que estigui interessat que contacti amb la Biblioteca Maria Aurèlia Campmany per apuntar-se.
0: Molt bé, perquè cal inscripció prèvia. Mm. Passem al mes de juny, que de fet és la setmana vinent, queden 4 dies, el dimarts dia 2 de juny, a la Biblioteca Maria Aurèlia Campmany, a partir de 8:15 del vespre, Club de Lectura.
1: Sí, comentaran el llibre que s'estan llegint, que és El firmament, de Lucy Kirkwood. És una, un llibre, una obra de teatre, en aquest cas, d'aquesta dramaturga i guionista britànica, consolidada com una de les veus més destacades del panorama contemporani i reconeguda per tocar temes socials, polítics, humans, amb profunditat emocional i intel·ligència crítica. Llavors és un club de lectura que en aquest cas sempre es fa col·laboració de l'Associació Equilibri, uh-huh. i en aquest cas està dins del projecte Llegir al Teatre del TNC.
0: Molt bé, doncs un dels clubs de lectura en aquesta ocasió des de la Maria Aurelia Campmany, que es fa amb la col·laboració de l'Associació Equilibri, i la proposta és dimarts vinent a 8:15 de la tarda. Passem també al dimecres, la propera setmana, 3 de juny, tornem a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer per presentar aquests cursos gratuïts que també oferteu, dèiem llibres, dèiem documents, diaris, jocs, diferents jocs de taula també, videojocs. En aquesta ocasió també sou la seu de diferents cursos gratuïts, el que diem les píndoles TIC.
1: Sí, fem diferents píndoles. En aquest cas, la del dimecres és de Google Sheets, la primera part, iniciació al fulls de càlcul, i són píndoles de 3 horetes, gratuïtes, que, bueno, que no cal requeriments previs, i l'únic que s'han de fer és apuntar-se. Llavors, bueno, si esteu interessats, que sapigueu que es van repetint. Si algú es queda sense plaça i està interessat, segurament s'aniran fent a la tardor. Sempre fem primavera i tardor, com dues temporades de píndoles.
0: Molt bé. Doncs aquesta, la iniciació al fulls de càlcul, serà el dia 3 de juny a partir de les 5 de la tarda. Cal inscripció prèvia, està claríssim, Amàlia?
1: Sí, perquè són places limitades. Llavors, això que dèiem, si algú es queda sense plaça, està molt interessat, quedaria en reserva per avisar-lo quan hi hagi una altra convocatòria.
0: D'acord.
1: I això, que sàpiga que normalment es van fent.
0: El dimecres 3, aquesta sessió. També el dimecres 3 hi ha un altre club de lectura, en aquesta ocasió, amb trobada amb l'autora del llibre El Càsting.
1: Sí, l'autora és Antònia Carré Pons, és una doctora en filologia catalana, medievalista, investigadora, professora, escriptora i també editora del nou segell editorial Cal Carrer. Llavors ella ens acompanya en aquesta trobada i tindrem l'oportunitat de parlar amb ella, dels seus personatges, del seu estil, de tot el que vulgueu preguntar o comentar del llibre. I bueno, tot i que ha tocat diferents gèneres literaris, això és una novel·la curta que va ser publicada pel Club Editor amb gran èxit de crítiques el càsting és una història de dues senyores grans, uh-huh. i és una història per riure i passar una bona estona. Llavors, que sapigueu que vindrà l'autora i és interessant sempre que ve l'autor.
0: És un plus afegit, clar,
1: sí, que sí. Sí, perquè ens dona el seu punt de vista, li podem fer preguntes, és molt xulo.
0: Molt bé, doncs ja sabeu, el dia 3 de juny, club de lectura i a més trobada amb l'autora de El Càsting, que és el llibre més que ara mateix doncs forma part d'aquest club. Som-hi divendres 5 a la festa d'entrega dels premis des de la Biblioteca Maria Aurelia Campmany, això que dèiem de l'Aurelius, doncs dins d'aquest marc de les aventures i les tradicions.
1: Sí, tanquen les aventures de l'Aurelius d'aquest any, les tanquen amb aquesta entrega de premis, amb aquesta festa que faran el dia 5 de juny a les 6 de la tarda. I bueno, rebran a l'Aurelius, que ha investigat per les tradicions de Sant Boi, amb una gran festa, i agrairem a tots els nens i nenes que han participat, doncs això, que ens hagin acompanyat amb aquesta aventura.
0: Doncs serà el 5 de juny a la Biblioteca Maria Aurelia Campmany. Tornant a

0: a la tarda. El dia 6, dins de la Setmana de la Natura, hi ha diferents activitats de 10 a 12 a la Jordi Rubí Balaguer.
1: Sí, hi ha dos tallers, un taller d'amfibis i un altre d'abelles. Amb el d'amfibis descobrirem les basses que hi ha, són basses naturalitzades que tenim a la Biblioteca Jordi Rubió, i també la importància dels amfibis i la petita fauna que hi habita. Llavors, de la mà de la Rutlla es farà aquest taller, i també a la mateixa hora, de 10 a 12, hi ha el taller d'abelles per conèixer l'Apiteca, un espai dedicat a la conservació de les abelles. I explicarem la tasca que fa Protecció Civil a la ciutat sobre aquest tema. Bueno, podreu conèixer això, l'espai que hi ha a la biblioteca dedicat a les abelles, i podràs pintar i decorar les caixes de les arnes per deixar-les ben boniques.
0: Molt bé, doncs serà el dia 6 de juny. Cal inscripció prèvia, Amàlia?
1: Sí, cal inscripció prèvia. A la pàgina web de les biblioteques de Sant Boi trobareu l'enllaç per apuntar-vos. És un enllaç que, bueno, redirigit a la pàgina web de l'Ajuntament, on està el formulari, i allà podreu demanar l'inscripció.
0: Doncs dins de la Setmana de la Natura, el dissabte 6, la biblioteca convida a participar en aquests dos tallers. Passem al dimecres 10 de juny, això que dèiem, que també sou seu de cursos gratuïts. Continuem amb les píndoles TIC.
1: Sí, fem la segona part del Google Sheets per iniciar-se als fulls de càlcul, i doncs això que explicàvem abans, és un curs de 3 horetes i cal inscripció prèvia.
0: El 10 de juny. I també el dia 10 ens proposeu escoltar bona música amb Sul, però també doncs, ens convideu a escoltar el que ens ha de dir, a fer aquesta doncs, conferència, xerrada amb Aurora.
1: Sí, bueno, Aurora presenta un viatge musical i emocional a través dels mons de les cantautores i cantautors del Sul. Llavors, l'espectacle combina, com deies, interpretacions en directe amb petites reflexions sobre el paper del cantautor com a transmissor d'emocions i històries, i farà un recorregut per la música de diferents autors com Lluís Llach, Amy Winehouse, Elton John, Stevie Wonder, bueno, etc., Drexler. Doncs això, esteu convidats a assistir, també l'entrada és lliure.
0: Molt bé, una xerrada concert amb Sul el dimecres 10 a 6:45 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer. I el dia 12, la Maria Aurelia Camany, Jugateca Familiar.
1: Sí, hi haurà una tarda de jocs de taula, que bueno, repetim una sessió de jocs de taula amb el Dado Dorado, que aniran a la Biblioteca Maria Aurelia Camany. Doncs això, a fer-nos descobrir jocs de taula, a conèixer-los, a saber com es juguen, i un cop s'acabi l'activitat, doncs els jocs de la biblioteca es podran endur un préstec. Llavors, els menors de 12 anys han de venir acompanyats d'un adult, i és una jugateca familiar, o sigui, pot venir famílies i amics a passar una bona estona.
0: I del divendres 12 de juny passem al dimarts 16 de juny a les 7 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer ens proposeu un viatge sonor.
1: Sí, dintre del cicle que vam començar fa un parell de mesos, escolta això.
0: Ha funcionat?
1: Sí, està funcionant molt bé, tot el que és música agrada molt.
0: Que bé.
1: I llavors en aquest cas parlem de música amb el Pere Koniec, que ja el coneixem com a director de cinema, col·laborador de les biblioteques, a formar part del Club de Cinema de la Biblioteca Jordi Rubió. I en aquest cas ens explicarà, farà un viatge sonor, com deies, dels 80 i els 90, i bueno, per conèixer part de la banda sonora que va modelar la seva infància i la seva adolescència. I ens convida això a fer un recorregut musical i generacional amb ganes de recordar els sons que ens van marcar.
0: Serà el dia 16, a les 7 de la tarda, a la Jordi Rubió i Balaguer. I el dia 17 seguim amb les píndoles TIC.
1: Sí, en aquest cas es fan unes píndoles que són sobre les eines d'intel·ligència artificial, el ChatGPT, el Grok i el BO2. Llavors, bueno, també cal inscripció prèvia, com dèiem, i bueno, interessant també conèixer algunes eines d'aquestes d'intel·ligència artificial que tothom en parla, però podem, bueno, per veure què podem fer amb elles i treure-li profit a nivell personal i professional.
0: Un dels clubs de la Biblioteca Jordi Rubí i Balaguer més consolidats és el Rebobinats.
1: Sí, com parlàvem amb el del Pere Cònyec, uh-huh.

0: Doncs el Club de Cinema que es fa, bueno, es va fer ahir la sessió de maig, i el juny es farà el 18 de juny a les 7 de la tarda. En aquest cas parlarem de l'univers queer de Luca Guadagnino, aquest director italià. Bueno, el portem aquí perquè és una de les veus més singulars del cinema contemporani de temàtica LGTB. Llavors, aprofitem per unir-nos a les celebracions del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, i parlarem de la seva filmografia, del seu univers queer, amb aquesta sessió del Club de Rebobinats.
1: El dia 18 a les 7 de la tarda. Continuem amb més activitats. Un altre dels clubs que també... Doncs dèiem abans que va néixer petit, hem parlat de l'edició d'aquest mes de maig, passem a la del mes de juny, al Club del Videojoc Juvenil, que serà el dia 19.
0: Sí, farem la darrera sessió de la primavera. En aquest cas l'hem titulat Jugar a la ciutat, i amb aquesta darrera sessió de la temporada gaudirem de la construcció i manipulació paisatgística per reflexionar sobre la bellesa de l'urbanisme i les seves, de vegades, complexes conseqüències. Doncs, bueno, com us deia, si algú està interessat, doncs que contacti amb la Biblioteca Jordi Rubió o que ompli el formulari. És un club per juvenil, per joves a partir de 14 anys, i això, com dèiem abans, que, bueno, ho fem en col·laboració amb Fem Carrer.
1: El 19 de juny, a 6:15, aquest Club del Videojoc Juvenil. El divendres 19 tornen les tertúlies santboianes, en aquesta ocasió amb la lluita per la justícia durant el franquisme.
0: Sí, la Magda Oranic vindrà a parlar amb aquestes tertúlies. En aquest cas, doncs, vindrà a parlar sobre un tema d'actualitat, que és aquest, la lluita per la justícia durant el franquisme. Les tertúlies són això, un espai de trobada per conèixer, aprofundir, compartir, debatre, contrastar sobre diferents temes. I és entrada lliure, també.
1: Molt bé, el dia 19 de juny, dins de les tertúlies santboianes. Es presenta un llibre el dia 25 de juny per part de l'esportista santboiana Judit Corachan.
0: Sí, bueno, és un llibre que ens ve presentar l'autora. Llavors descobrirem la història de superació, disciplina i fortalesa mental d'una de les triatletes més destacades del nostre país. Bueno, és una cita imprescindible per a amants de l'esport i de la història, històries de vida inspiradores. I com dèiem, doncs això, vindrà l'autora i a parlar-los del seu llibre i dels seus èxits esportius i de la seva vivència, no?, de com els ha viscut.
1: Molt bé, això serà el dia 25 de juny. I passem al dia 30, un altre club també de molt d'èxit, oi, Amàlia, que sí. El van presentar aquí fa relativament poc temps, és el Club del Rumi Cup.
0: Sí, el Club del Rumi Cup, que es reuneix un cop al mes, l'últim dimarts de mes, no, habitualment, de 5 a 7 de la tarda, i es troben tots aquells que els agrada jugar al Rummy Cup i que volen compartir una bona estona jugant amb aquest joc. I és un club adreçat a qualsevol persona, poden ser principiants, persones que ja tenen, que saben com es juga, i això sí, han de tenir més de 7 anys, i els menors de 12 han de venir acompanyats d'un adult. Llavors cal inscripció prèvia, i doncs això, un cop al mes es troben per jugar.
1: Fantàstic, doncs el Club del Rummy Cup del mes de juny serà el dia 30, a partir de les 5 de la tarda, amb inscripció prèvia. Un altre club que també, doncs, té molts aficionats i aficionades és el Club de Lectura Fàcil Capacitats Diverses.
0: Sí, aquest club està adreçat a persones amb dificultats de comprensió lectora. Estan llegint Cuentos de l'Alhambra, del Washington Irving, i és una lectura adaptada d'un dels llibres clàssics més famosos sobre el meravellós Palau de l'Alhambra. Llavors es reuneixen un cop a la setmana, els dijous de 6 a 7 i mitja, per anar llegint en veu alta el llibre i anar comentant. Doncs, cal inscripció prèvia, llavors contacteu amb Can Jordana, o al web també trobareu l'enllaç per fer la inscripció.
1: Doncs ja sabeu que són tots els dijous a partir de les 6 de la tarda a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, aquest club de lectura fàcil, capacitats diverses. Passem al capítol de les exposicions, perquè dèiem que l'univers cultural de les biblioteques de Sant Boi no s'acaba i també sou seu de diferents exposicions. Ara fins al dia 30 de maig, és a dir, fins ara, fins aquests...
0: Sí, avui,
1: fins
0: no sé
1: avui...
0: I no sé si demà la desmunten ja.
1: Bé, o sigui, doncs avui heu de córrer avui a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, enfrontant la LGTBI-fòbia a Barcelona.
0: Sí, doncs aquesta exposició explica com les polítiques contra les desigualtats socials aborden aquestes discriminacions i quin és el protocol existent per combatre-les. És una exposició del Centre LGTBI de Barcelona amb la col·laboració del Centre de Recursos i Documentació de les Dones.
1: De l'11 al 25 de juny a la Jordi Rubió i Balaguer, què tenim?
0: Tenim l'exposició Escoles, Fronteres i Ocells. Aquest any, el Dia Mundial de les Persones Refugiades, té la mirada posada en les fronteres. Llavors, en aquest cas, doncs, amb aquest projecte, cada escola reflexionarà sobre la situació a les fronteres a través de la figura dels ocells. Així com els ocells no tenen dificultats per entrar i sortir dels països, no hi ha fronteres, doncs fem la reflexió sobre les persones refugiades a partir d'aquest concepte.
1: Una metàfora molt única, eh?
0: Sí, sí.
1: Doncs de l'11 al 25 de juny a la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer aquesta exposició, Escoles, Fronteres i Ocells, tot això vinculat al Dia Mundial de les Persones Refugiades, que hi haurà més actes i ens encarregarem també des d'aquest programa d'esmentar-los. Pel que fa a les notícies, som-hi, comencem. La Lliga dels Llibres és una activitat de dinamització de la lectura i que sembla que està tenint molt d'èxit per part de les escoles de la nostra ciutat. Amàlia.
0: Sí, us volia explicar, si no coneixeu aquest projecte, que ja fa anys que es fa des de la Biblioteca Jordi Rubió, en col·laboració amb les escoles que volen participar. Justament la setmana passada vam fer la cloenda de la Lliga dels Llibres d'aquest curs, de 2025-2026, han participat a la Lliga dels Llibres 150 alumnes aquest any, de 6 classes de 5è, de les escoles Antoni Gaudí, Antoni Tàpies, Barrufet, Can Massallera i Salesians. Llavors, com deia, el 21 de maig, el passat 21 de maig, van fer la ronda final i a Can Massallera, amb la participació de les escoles Antoni Gaudí i Can Massallera. Va haver dues rondes per desempatar, tornaven a empatar, llavors es va decidir que totes dues escoles quedaven guanyadores.
1: Que bé.
0: Que aquest any ha sigut un guanyador doble, les escoles, i bueno, volíem explicar-vos aquest projecte que és molt, molt xulo perquè engresquen el plaer de la lectura, reforcen l'hàbit i el domini i la comprensió lectora, gaudeixen d'una activitat compartida amb els companys, apropen i donen a conèixer les biblioteques també, i ja poden triar entre... Bueno, de la tria que hi ha poden conèixer diferents estils narratius, que també és interessant que no llegeixin sempre el mateix. I bueno, és una manera de participar en la lectura d'una forma més lúdica, que bueno, doncs això, les escoles i les biblioteques col·laboren per engrescar els nanos a llegir i que llegeixin al llarg de la seva vida.
1: Molt bé, i a més en aquesta edat, no? A partir de cinquè de primària, que tenen una edat que estan a punt de dir m'avorreixen els llibres o no trobo aquell llibre que m'agrada.
0: Sí,
1: no?
0: Llavors per això està bé que coneixin llibres diferents i que potser s'enganxen en un estil i després coneixen altres i van creixent i van, bueno, tenint l'hàbit de la lectura.
1: La Lliga dels Llibres, les escoles guanyadores han estat enguany Antoni Gaudí i Can Massallera. És un projecte molt únic, Amàlia. Doncs pràcticament estem a punt de finalitzar ja aquest espai, recordant el que dèiem a l'inici de l'entrevista, que sou refugis climàtics i aquests dies que hi ha aquesta calorada sembla que marxarà una miqueta, però suposo
0: moment...
1: que no gaire, però de moment dir que això, que les dues biblioteques de la nostra ciutat sou refugis climàtics i a banda de passar una molt bona estona cultural, doncs estarem fresquets i fresquetes.
0: Exacte, podeu venir, hi ha també una font per beure aigua si algú no porta aigua, o sigui que, bueno, és un lloc agradable per passar una bona estona i estar tranquil, que també s'agraeix.
1: I ens convé
0: menys a tothom. Estímuls i estar més tranquil, sí.
1: Doncs arribem al final de l'espai Biblioteques d'avui divendres. Som-hi amb els horaris de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Amàlia.
0: Sí, l'horari habitual és dels dilluns de 3 a 9, de dimarts a divendres de 9 del matí a 9 del vespre i els dissabtes de 9 a 3.
1: El telèfon és el 93 630 97 60. Afegim l'horari a partir del 8 de juny perquè és una miqueta especial, no? Una mica diferent.
0: Sí, es fa una mica d'adaptació perquè ja comença, doncs això, l'època de l'estiu. Llavors, els dilluns tancarem mitja horeta, bueno, tots els dies tanquem mitja horeta abans. Dilluns de 3 a 8:30, de dimarts a divendres de 9 del matí a les 20:30 i els dissabtes de 9 a 14:30. I recordeu que el 23 de juny, com és la Revetlla de Sant Joan, farem horari especial, farem horari de matí i estarem de 9 a 14:30.
1: L'horari de la Biblioteca Maria Aurèlia Campmany.
0: Sí, fins a dissabte, que estem al Car al Maig, fa l'horari habitual de dilluns a divendres de 3 a 8, els dijous de 9:30 a 13:30 i de 15 a 20 hores, i els dissabtes de 9:30 a 13:30.
1: Molt bé, hi ha dos horaris especials. Horari de juny de l'1 al 7.
0: Sí, la primera setmana fa de dilluns a divendres de 3 a 8 i els dijous també obre pel matí, al matí tarda, 9:30 a 13:30 i de 3 a 8.
1: I del 8 al 30 de juny?
0: Sí, llavors tancaran mitja horeta abans, com l'altra biblioteca, faran de dilluns a divendres de 3 a 7 i mitja, i els dijous de 9:30 a 13:30 i també tancaran a les 7 i mitja, de 15 a 19:30. I també recordeu que el 23 de juny a la Maria Aurèlia Campmany fan horari especial només matí de 9:30 a 14:30.
1: Coincidint amb la Revetlla de Sant Joan. I el telèfon és el 93 630 64 63. Recordeu també que hi ha una pàgina web que és samboy.cat/biblioteques on teniu tota la informació que nosaltres hem posat aquí sobre la taula i que també esteu a les xarxes socials, Amàlia.
0: Sí, estem a Facebook, a X, l'antic Twitter, i a Instagram. I també us podreu subscriure al butlletí de les biblioteques de Sant Boi si voleu rebre totes aquestes informacions i estar al dia del que passa a les biblioteques.
1: Doncs moltíssimes gràcies des de la Biblioteca Jordi Rubió i Balaguer, Amàlia Moron. Que vagi molt bé aquest mes. Ens retrobem d'aquí a un mes aproximadament.
0: Sí, d'acord. Que vagi bé. Gràcies, adéu.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Ràdio Sant Boi.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Dies de ràdio. Amb Mònica Santacreu.
4: Tres quarts de 12 del matí, moment de continuar la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i avui avançant una activitat de demà dissabte, perquè a partir de les 10 del matí ja l'Ateneu Sant Boià tindrà lloc la jornada a celebrar, evitar, resistir, organitzada per Sant Boi en positiu, TransVIH, aquí l'Observatori de Gordofòbia Sanitària. Teníem nosaltres a la creadora del primer observatori contra la gordofòbia sanitària, que és la santboiana Laura del Valle. Laura, què tal? Molt bon dia i benvinguda.
6: Hola, molt bon dia, però jo no sóc la creadora,
4: no?
6: No, és el front.
4: Doncs el front, perdona, és la Fàtima González. El front contra la gordofòbia de València, la Fàtima González, què tal, molt bon dia.
7: Bon dia.
4: I la santboiana Laura del Valle, ara sí, et saludem, què tal, molt bon dia, Laura.
6: Molt bé, molt contenta d'estar amb tu.
4: I igualment, per nosaltres també. I el president de Sant Boi en positiu TransVIH, Ivan Herrador, què tal, molt bon dia.
8: Bon dia.
4: Home, ets president o no?
8: Que rococó, sí.
4: Sí, és president, no?
8: En els papers sí, però no sóc activista.
4: Bé, doncs, m'he equivocat en tot,
8: no,
4: ho sento.
8: No, que tens raó, que a nivell oficial sóc el president.
4: D'acord,
8: sí,
4: doncs,
8: sí. Pues no, però mis mails
4: no volverà a currir, m'he equivocat.
8: És que mai ho havies dit, a més, el president.
4: No, però avui he dit, ja que estem festives, ho diré.
8: Vinga, nos venimos arriba. Està bé.
4: Vinga, som-hi, que hem de parlar de celebrar. Estem celebrant, de fet, celebrar, evitar, resistir. Com neix aquesta iniciativa?
8: Bueno, en realitat és que tant la Laura com la Fati tenien un projecte de fer un acte per, com diguem, inaugurar aquest observatori a nivell estatal, que això també s'ha de dir, i alhora jo també estava preparant un altre acte amb motiu del Dia contra la LGTBQ-fòbia. I doncs vam estar parlant a l'espai de l'Ateneu Sant Boià i al final realment és un acte que ens interpel·la a totes, és a dir, al final estem en un sistema que ens expulsa pel simple fet de ser marica, de ser grassa, de ser diferent i no hegemònica, i realment és la mateixa lluita. Canviem els colors una mica, però al final l'enemic és el propi sistema, no?, que ens vol obligar a encaixar amb uns aspectes o amb unes situacions que no volem, i per això evitem i celebrem i reivindiquem.
4: La visió santboiana des de l'Observatori contra la gordofòbia, des d'aquest front contra la gordofòbia, quina és, Laura?
6: Bueno, la visió santboiana, sobretot important dir que l'Observatori ja es va presentar en el seu dia, ja el van presentar a València, i Fati i jo ens coneixem des dels activismes contra la grassofòbia. Llavors, en el moment que ella m'ha explicat aquest projecte, penso, uau, és superpotent, perquè estan fent una feina increïble a nivell estratègic polític, i la mirada és aquí, des de Sant Boi, perdoneu, i és, nosaltres estem conformant un grup d'activisme contra la grassofòbia, encara no ens hem solidificat, estem en el procés de Santa Bases, però com seguim fent coses, perquè som activistes, òbviament, i no parem mai, van dir, bueno, la Fati havia de venir a Barcelona, perquè nosaltres tenim amistat també, i jo vaig dir, pues és el moment de liar la parda i presentar-lo també en Sant Boi, perquè té una part molt potent que ara ella us explicarà, però vaig pensar, com l'Ivan i jo també estàvem parlant de la jornada que volien fer elles, era com, bueno, pues ajuntem les lluites, perquè és molt important, precisament en la dissidència, ajuntar les lluites i fer-nos més fortes, òbviament, amb això, no? Amb la dissidència.
4: Laura, això pot ser l'embrió de crear a Sant Boi de Llobregat, doncs això, un esqueix del que ara ens explicarà la Fàtima?
6: No tant un esquell, sinó com ajudar-les amb elles, perquè ja han creat la iniciativa, sinó com ajudar-les a complementar, perquè és estatal la possibilitat de participar en l'observatori. Llavors, quan nosaltres estiguem conformades, la idea una mica és ajudar-les també a omplir més casos del que ella s'explicarà, que no vull avançar.
4: Doncs vinga, ara sí. Fàtima González, explica com neix aquesta iniciativa des de València, oi?
7: Buen día. Pues nosotras empezamos a trabajar hace 3 años conformando un colectivo para luchar contra la gordofobia, y entre diferentes aspectos que estábamos detectando que sufrimos en el día a día estaban las violencias que estábamos sufriendo cada vez que acudíamos a algún tipo de atención sanitaria, ¿no? Y desde ahí empezamos a valorar la necesidad de ir documentando situaciones que se podían estar dando, sobre todo para luego poder hacer incidencia sobre los gestores de la propia sanidad para que tomaran nota e invirtieran recursos en ello, formaciones y demás, ¿no? Pero en un primer paso, sobre todo, era visibilizar esta violencia que nosotras sentíamos, que no solo a nosotras, quienes conformamos la colectiva, nos estaba pasando, sino que cuanto más hablábamos, más casos nos llegaban. Con esa filosofía y con esa idea, generamos un proyecto que es el Observatorio contra la Gordofobia en el ámbito sanitario, en el que personas anónimas nos van facilitando la situación que han vivido y la vamos publicitando para ir dando esa visibilidad a esas situaciones de violencia que se vienen viviendo. Con todo ello, a lo largo de un año vamos recopilando esa información, la tratamos y generaremos un informe que iremos presentando públicamente y también en, frente a las diferentes autoridades responsables de cubrir nuestro derecho a la salud para que dejen de excluirnos, ¿no?
4: Claro, es que estem parlant de violència en un ambient on havíem d'estar amb nosaltres, no? Amb aquest acompanyament. Dóna'ns algun exemple perquè arribi directament aquest missatge.
7: Por ejemplo, situaciones en las que tú ya estás preparada para, por ejemplo, uno de los casos que puede ser como más simbólico, tú ya estás preparada para realizarte una mastectomía preventiva por antecedentes de cáncer y tal, y llegarte el momento e impedirte el acceso a esa operación por una cuestión de peso y forzarte a perder peso. Por ejemplo, acudir por una cuestión de tener un problema en el ojo, por alguna cuestión que podía tener más que ver, yo qué sé, con una conjuntivitis o algo, y decirte que marches y cuando adelgaces vuelvas, ¿no? O sea, llegar con casos que no tienen nada que ver, sufrir un juicio visual por nuestra diversidad corporal, impedirnos un diagnóstico que atienda a la situación que estamos viviendo y con ello vulnerar nuestro derecho a la salud, ¿no?
4: És increïble, i no se m'acut una altra paraula, Laura. Hi haurien infinitat d'exemples, malauradament.
6: Sí, aquest és el problema. És una de les violències que jo crec que travessa més profundament el nostre, no, el nostre col·lectiu, perquè és una violència de la que no es parla, però és el dret de l'accés a la salut, no? És universal. Llavors, és algo que no es qüestiona, perquè des de la ciència i la medicina hi ha com tota aquesta estructura de somos la ciència i somos la medicina, i de repente és com, bueno, sí, però estàs tratant mal a los pacientes i a les pacientes. Llavors, clar, desmantelar tot aquest discurs és molt difícil, perquè hi ha tota una autoritat que no s'ha qüestionat mai, no? O que costa desmantelar. Llavors, crec que és molt potent el que elles plantegen, perquè precisament aquesta part de recollir les dades validarà que no necessitem fer això per fer-ho. Però com el sistema funciona com funciona, quan acabin aquest procés, hi haurà un informe que podrà dir: t'ensenyo el que tu m'estaves qüestionant fa un any, sí? Que penso que és molt potent per això, perquè de vegades des de la ciència sempre es demana estadística, es demana números, es demana acadèmia, i al final és com, jo no valido això, perquè a mi si una persona m'està dient que s'està sentint violentada, és suficient per emparar aquesta persona, però igualment crec que serà molt potent perquè es tindrà aquesta evidència per poder dir, bien, lo que os estábamos diciendo está validado, podemos empezar a trabajarlo ya, saps? I penso que és molt potent això.
4: I en quin punt us trobeu ara, Fàtima?
7: Pues ahora mismo seguimos en esa parte de difundir el observatorio para que lleguen más personas que puedan ir aportando sus casos. Nosotras lo que hacemos es cuando para poder aportar tu caso rellenas un formulario que no supone ningún tipo de coste, la información se anonimiza para que no haya ningún problema, la procesamos y la publicamos en un mapa donde visualmente ya vas viendo la cantidad de incidencias que se van dando, ¿no? Que ya en unos primeros pasos pues vas detectando que qué tipología de atención sanitaria en cuanto a si es ginecología o si es cirugía, o sea, en cuáles empiezan a darse más incidencia, ¿no? Sí que tenemos un hito de llegar al menos a una muestra representativa, que suelen ser 200 casos en el territorio que queremos analizar. De momento vamos a buen ritmo porque llevamos creo que unos 130 casos ya recopilados y seguimos en ese proceso de seguir visibilizándonos, ¿no? Y además también para ello hemos generado un pequeño fanzine en el que explicamos quiénes somos, explicamos en qué consiste el observatorio, de dónde surge esa, sobre todo esa discriminación visual, de dónde surge el IMC, por qué está obsoleto, y también damos una serie de pautas para cuando acudes a cualquier ámbito sanitario y a recibir una atención, que puedas tener unas pequeñas herramientas de autodefensa, ¿no? No siempre podemos actuar porque estamos en una situación y en un espacio en el que sentimos mucha vulnerabilidad y a veces no somos capaces de responder a ello, y no está mal por ello, sino sencillamente no podemos ir más allá, pero en las veces que sí podamos, pues desde poder dar respuesta en ese momento en esa consulta, desde poder también recopilar todo lo que ha pasado y acudir a atención al paciente para poner una queja sobre ese profesional, e incluso cómo podrías acceder al defensor defensor del pueblo para acudir también para exigir que actúen sobre una situación en la que se te está vulnerando un derecho, que es el derecho a la salud, que además es universal, como decía Laura, ¿no?
4: I tant. Si alguna persona que ens escolta i vol formar part de, d'aquestes dades que esteu recopilant, com ho podria fer?
7: Pues tenemos facilitado el formulario, tanto en castellano como en catalán, en la página del observatorio, que es observatori.antigordofobia.org. Y allí, además de ver el mapa, se puede acceder al formulario, tanto en castellano como en catalán, e introduce la información, que luego eso se analiza y antes de se valida antes de poder subirlo al mapa y quedará subido, ¿no? Y la intención es esa, cuando recopilemos pasado, porque nos marcamos como la idea es hacer como un informe anual, eso es lo que vamos a intentar, ir analizando esa información que hemos recibido e irla presentando año a año, ¿no? Y también, sobre todo con ese ejercicio, una, que ahora mismo estamos consiguiendo de visibilizar un tema que estaba ahí, que estaba invisible en la propia agenda pública y en los medios y en nuestro alrededor, o sea, somos conscientes de que genera debates alrededor, sí, porque hay gente que lo había sufrido y no lo había verbalizado, o gente que nunca se había planteado que existía ese tipo de violencias, ¿no? Y luego también lo que hablamos de ir más allá y hacer incidencia sobre quienes tienen que velar sobre nuestros derechos para que cambien esta situación y esta discriminación.
4: Des de Sant Boi de Llobregat, Laura del Valle, ja fa molt de temps que parles tu concretament, però amb més gent, però sobretot tu, del tema de la grassofòbia. La gordofòbia va ser gorda, aquella meravella d'exposició.
6: Sí, sobretot, mira, justament abans parlàvem amb la Fati, que aquest matí m'acabo de reunir amb el POICAT, amb el Pla de Prevenció d'Obesitat Infantil a Catalunya, precisament perquè ja fa molt de temps que no, jo, o sigui, tots els activismes contra la grassofòbia estem movent molta cosa a nivell estatal i s'estan començant a qüestionar moltes coses. I és molt potent perquè precisament doncs, aquesta gent a través de la meva expo i a través de la connexió, a través de la Fundació Gasol, que també fan aquest tipus, tenen aquest tipus de mirada, contactant amb mi perquè veuen el projecte i comencen a entendre que hi ha algo que la ciència i la medicina porten molts anys fent malament. Llavors, elles mateixes són conscients de que desmantelar-ho és molt difícil, però estan començant a anar en aquesta direcció, estan començant a mirar cap als activismes, Matt de Pinheiro, referent, Sandra Gonfaus, que munta les jornades antigordofòbia, i llavors estem entre totes, cadascuna des de la nostra àrea d'expertesa, movent tot el que podem, amb totes les nostres forces i tota la nostra energia per aconseguir que la gent sigui conscient de que ei, ho estem fent molt malament, estem violentant moltes corporalitats i estem fent un mal molt profund. Llavors penso que és molt important que estiguin passant aquestes coses perquè el potent és que cadascuna ho mou des de la seva àrea d'expertesa i llavors estan emergint pues, iniciatives increïbles com aquesta, s'estan col·lectivitzant a tot el territori estatal diferents grups que estan fent activisme i penso que és una meravella que estigui passant això.
4: Doncs estem avançant aquesta jornada de demà dissabte a partir de les 10 del matí a l'Ateneu Sant Boià. Aquesta jornada celebrar Evitar Resistir, organitzada per, hem dit, Sant Boià en Positiu, i també aquest observatori que l'acabem de conèixer avui, que ens agrada moltíssim que existeixi, l'Observatori de la Gordofòbia Sanitària. Des de Sant Boi també, Ivan Herrador, doncs vau juntar, unir aquestes sinergies per trobar-vos, per reflexionar, per fer activisme comunitari.
8: Sí, perquè finalment el que deia, no?, ens interpel·la a totes. El tema del judici corporal o visual és constant. O sigui, tant em donen que siguis grassa, a les primes no. No tant.
4: Bebe, no
8: vull... perquè viendo de mi mur, que està la pobra, que parece que va entrar a la teràpia...
4: Sí, però no obri melons de la primofòbia també, perquè he hagut jo d'escoltar moltes coses.
8: Vull dir que al final la societat, no sé, hi ha un cos hegemònic que no entenc i que no existeix, perquè jo anem pel carrer i ningú és igual a l'altre. Llavors trencam això, cadascú és com és, i ja és prou acceptar-se un mateix o una mateixa com perquè a sobre tenir inputs de que això està mal, el teu cos està malament, el teu cap està malament, l'X està malament, i tot cau a la responsabilitat nostra. És a dir, com deia, no? Jo també he rebut el tema de la grassofòbia per... que tenia un problema de pell. Al final era sarna, bueno. I per gorda no em van atendre, em va tindre que anar al mercat de drassanes d'urgències perquè ens fem analítica. Dius, que és sarna, o sea, que és una infecció transmissió sexual.
4: És increïble.
8: Les gordes també les pillamos. Vale? O sigui, que va retrasar molt el tractament perquè la doctora, no vull dir nombres perquè encara està activa aquí a Can Montclar, em va dir, i ella està gorda,
6: Posa-ho a l'observatori.
8: I, ja està, clar, i la doctora està gorda, és que encima ella també està gorda, con gordofòbia, que això també passa a tots els àmbits. Hi ha gais homofòbics, lesbianes lesbofòbiques...
4: Clar, és que estem parlant de medicina, que és salut, no?
8: La medicina és molt hostil.
4: Clar.
8: És molt hostil, és un ambient molt hostil. Primer perquè estan com sempre estan tractats amb unes jerarquies com si fossin Déu. I no és així, al final és una persona davant d'una altra i cadascú té les seves expertences. O sigui, coneixeré jo més el meu cos que no pas tu. Tu vens i diagnostiques amb el que jo t'estic explicant. La idea és que no jutgis abans d'hora i tallis aquest canal que jo com a persona vulnerable vinga que em tractin, que em donis una solució. Ja tinc mirall a casa, no? No cal que em diguis que estic gorda perquè mirall ara en tinc, no? O sigui, això si t'acceptes també reps d'odi. Com te atreves a ser gorda i fomentar... I jo no fomento, accepto el meu cos. Vull dir, quin problema hi ha, no?
4: Bé, doncs en aquesta jornada es parlarà de la grassofòbia, gordofòbia, i també de la LGTBIQA+, fòbia.
8: Perquè en la LGTBI hi ha molta gordofòbia. Ui, Dios mío, són antigordos.
4: Déu-n'hi-do.
8: La pisa de l'aplicació, gordos no, diu, venga. Como perros no.
6: Això s'ha de poder denunciar també, eh?
8: Bueno.
4: Doncs la cita serà demà a partir de les...
8: Ja feina, nena.
6: Ja feina, fe.
4: La cita serà demà a partir de les 10 del matí. Què proposeu?
8: A partir no, a les 10. Que aquí som un hippies.
6: No, no, a les 10. A les 10.
8: Ja us conec, sambullans i sambullanes. Ja sé que és dissabte, però veniu puntuals perquè l'acte està molt interessant, el de les 10.
4: Vinga, a 3:15 del matí hem d'estar a l'Ateneu. Què fareu? Què farem? Què ens proposeu?
6: A les 10 del matí comencem amb la presentació de l'Observatori, o sigui, parlarem una mica, òbviament, de com hem arribat a presentar aquesta jornada, introduïm a l'Observatori i la Fati parla del projecte, i aprofitem per obrir un conversatori sobre grassofòbia amb uns documentals que tenim d'Adri Guedes, que també és activista, que ve de Galícia, i aprofitarem per posar diferents qüestions sobre la taula. Tindrem a l'espai també algunes preguntes que tenen a veure amb grassofòbia en format panells, que ens generi com aquest espai conversatori. I llavors a partir de les 12, això durarà 2 hores, a partir de les 12 entra...
8: Ja, llavors entra ja la part doncs, on llegirem el manifest conjuntament que parla això de la grassofòbia i la LGTB-fòbia, i llavors ja tindrem doncs, DJ, sorteig, bingo musical, premis... què més? Me va...
6: Que podem estar patint poc.
8: Bueno, sortejarem. Jo sempre sortegem un Satisfyer i un Cunilingus d'estos de... No, que no es van a fer un Cunilingus, eh?
6: No.
8: A veure si va a pensar la
6: gent. Jo no, gràcies.
8: Es diu així. És d'aquests que va, Cunilingus con bateria. I sobretot tindrem Palestine Drinks, que són les begudes per recolzar els refrescos, per recolzar la causa palestina. És a dir, al final tot té que veure, no?, en el noi i l'activisme, és a dir, ens atreveix els drets humans, i si podem estar en totes, doncs estarem en totes. Antiracisme, antigressofòbia, antilegitimifòbia, i fem una coctelera, xuxuxum, i surt aquest acte tan xulo que estic super emocionat.
4: Doncs aquesta jornada a celebrar, evitar, resistir, voleu, Fàtima, que arribi tothom, és a dir, que tothom és benvingut i benvinguda a assistir.
7: Sí, totalmente, ¿no? Al final, pues como estaba diciendo también Iván y Laura, ¿no? Hay mucho compartido entre las violencias que diferentes colectivos venimos sufriendo, porque al final también igualmente, como decías, ¿no? Puede ser una persona del colectivo LGTB y también estar sufriendo grasofobia, ¿no? Al final se entrecruzan esas luchas y nada mejor que encontrarnos para nutrirnos entre todas y todes, y a su vez, pues bueno, en nuestro caso, pues poder ir difundiendo más el observatorio, poder ayudar a quien necesite a que pueda subir algún caso más y seguir haciendo, ¿no?, esa difusión y esa incidencia sobre la existencia de la grasofobia y que puedan hacer también en su día a día, tanto si la viven como personas cercanas que puedan tener para luchar por los derechos de todas.
4: Laura, aquesta jornada servirà d'altaveu d'aquest observatori. De quina manera, insistim, doncs, podeu canalitzar totes aquestes denúncies, doncs, aquestes demandes, aquestes, doncs, això, opinions de sambullana a sambullans que els hi pugui arribar directament aquest missatge?
6: Bueno, la idea és això, que Fati demà posarà aquestes formes de contacte amb el front, o sigui, i a part també la pròpia web la podrem veure projectada i podrem veure com funciona, perquè llavors tu de forma autònoma, o si ho coneixes en algun cas, doncs li puguis explicar, no? El teu company o companya, doncs pots introduir així el cas, i el que farem demà és precisament posar aquesta eina i explicar-la, que és molt senzilla de dur a terme, perquè la gent pugui replicar aquest espai i puguin aconseguir aquests casos i molt més, no? O sigui, que arribin a molts més llocs.
4: A celebrar, evitar, resistir. Per què aquestes tres paraules? Vinga, com ho expliquem?
8: Va, celebrar... Fica tu que tu eslògan és teu.
6: No, realmente vamos a reconocer la autoría, es de ChatGPT.
4: Ah.
6: Porque yo utilizo inteligencia artificial para hacer algunas cosas. But,
4: poques, no?
8: No, està bé,
4: poques,
8: és una bona eina de suport.
6: Realment, o sigui, nosaltres des del món de l'art és una eina que ho diem fosament, però este sistema precario i capitalista que nos revienta por dentro a todas a veces hace que tengamos que hacer estas cosas, però a mi em serveix molt per pensar, ¿vale? Quan estic saturada m'ajuda, estic intentando buscar algo, no ho trobo, i a mi m'ajuda a treure aquest tap, i em va ajudar a trobar aquest tap a través d'una pregunta que jo li vaig fer, i pensar, sí, m'agrada, perquè precisament la part aquesta de celebrar, que era una mica el que tu estaves dient abans, no? Aquesta idea que som la dissidència i que no tenim dret a ser feliços i a ser felices en aquesta corporalitat o en aquesta condició o en aquesta enfermetat o amb... és igual, no? Quina sigui el motiu, és una cosa que ens atravessa molt profundament, perquè tenim molta vergonya corporal, aquesta vergonya corporal ens aparta de l'espai central, no ens permet viure, no? D'una manera plena, i al final és aquesta reivindicació de s'ha acabat, ja està, o sea, vamos a celebrarnos y punto. I aquí dintre està el evitar y el resistir dentro de ese propio cuerpo que es expulsado constantemente del espacio central, y es un, ya está. Esto es como un puñetazo encima de la mesa. No sé si te'n recordes, bueno, vaig a explicar el momento gorda, el cuerpo definitivo.
4: Sí, sí.
6: Quan vaig arribar al cuerpo definitivo dije, ya está. Ya valió, como dice mi amiga Fati, ya valió con esto, o sea, dejarme tranquila, dejarnos tranquilas. Nosotras nos vamos a celebrar, que no queréis mirar, pues no miréis, mirad para otro lado, pero esta es nuestra vida, este es nuestro cuerpo, y no hay debate.
7: Es como, como resumimos al final nosotras, ¿no? El politizar los malestares y militar las alegrías. Ahí tenemos derecho a la alegría.
6: Totalmente.
7: Y es otra forma también de trabajar y incidir sobre todo lo que nos está pasando, ¿no? Y ocupar también los espacios y recuperar aquellos que nos han sido negados.
8: Dignificar los cuerpos, ¿no? Totalmente. Básicamente. Exacto. Y que tenemos derecho como cualquier persona.
4: Ivan, i quan compartiu amb la Laura això de celebrar, evitar, resistir, de seguida dius, doncs és perfecte.
8: És que celebrem, evitem i resistim. A veces resistim más que celebramos, llavors quan celebrem, celebrem a lo gran. Perquè la vida per nosaltres, per tot el que se surt de la norma, no és fàcil. Encara que ens vulguin vendre que sí, que esto es progreso, no és veritat. Que lo vivimos en nuestras pieles, la gent no accepta, la gent no permet, la gent ens expulsa, i llavors resistim perquè no ens reixi nadie.
4: I semblava, això amb l'Ivan i amb la Laura hem parlat en moltes ocasions, semblava que potser tot això estava, no diré superat, però anàvem a millor, però sembla que no, que estem reculant, no? Estem en un moment molt
8: delicat. És que no llegamos a la en que imaginario ja, en quin moment s'ha acceptat completament al 100%, se gorda, se gay, se lesbiana, o sea, no. Bueno, no és veritat, és com una, és com un eslògan, que bonitos somos, però les persones que vivim fora dels marges, no, estem sent expulsades constantment de l'àmbit sanitari, educatiu, laboral, de llogar-te un pis, o sigui, de molts àmbits que qualsevol persona no s'ho pot plantejar, perquè viuen aquests privilegis que nosaltres no els gaudim.
6: Totalment, o sigui, a mi aquesta part em connecta molt amb l'auge de l'extrema dreta.
4: Ah, no? Qui anava, tema política.
6: Aquí, t'estava veient.
4: Sí, m'has llegit, la ment.
6: He llegit perquè jo penso el mateix, o sigui, està connectadíssim amb l'auge d'extrema dreta, aquesta idea de tot el món tiene que ser d'una forma molt concreta, hi ha entitats molt potents que també a nivell estatal estan posant aquesta teoria sobre la taula, no? Aquesta primo que ara estem, s'està posant com a estàndard més absolut, i ja no la primesa que teníem abans, sinó més, més absoluta, no? O sigui, més Cristina. I això està vinculat amb el feixisme totalment. I és aquesta idea de todo el mundo tiene que estar unificado, todo el mundo no puede destacar,
8: no estar
6: conectado con el clean look, ¿no?
8: Plantilla.
6: Amb aquesta idea, tú no puedes ser aquella persona que tú desees ser, sino tienes que ser algo estructurado que se replica como patrón, ¿sí? Però tu la veus de les nenes a fora, al carrer, i els nens, i són tots iguals, van tots vestits iguals, amb el mateix tall de cabell, ja una por a ser una mateixa,
4: que sí.
6: Increïble.
4: Que l'altre dia veia una foto d'un aniversari d'un noi de 18 anys i dic, qui és? Sí, és no sóc us ho dic de veritat.
8: Que és molt fill.
4: I era de, i era de,
8: el
4: us dic de veritat, i era de la meva família i dic, on està?
0: On està que us, no ho veu?
4: No, no, que em va fer por, va dir, però on està?
8: Són fotocòpies, no?
4: Sí, no el trobava. Era, sí, és sí, molt gros, això.
8: És l'imaginari de l'extrema dreta, o sigui, sí, que tots exacte. Siguin còpies i que estiguem tots sota el mateix motllo. I també m'agrada una cosa que m'agrada dir, diu... Ser com tu quieras ser, no, merda, jo no sóc el que vull, sóc el que sóc, no és que jo vull ser tal, jo soy lo que soy i con eso basta, no?
6: Claro. Y es que... perdona, que t'he interromput, perdó.
8: No, ja està.
6: No, ja estoy. No, és que això estava pensant, o sigui, com es connecta estructuralment, i és tenir aquesta idea de replicació d'identitats, estar connectat amb no pensar per tu mateixa, no? Atrevir-te a ser dissidents i a dir, no, tu a mi no m'has d'hundir més. O sigui, jo soy lo que soy, da igual, condició corporal, física, emocional, psicològica, i jo me merezco vivir igual que tu, perquè tota aquesta lògica de replicar patrons identitaris és una lògica eugenèsica, que que vol és, nos queda todas iguales para tenernos a todas controladas.
8: Más control.
6: Pequeñas, claro. Controlables, sometidas, ¿no? Que es una mica pues, con atata al feixisme, al masclisme, o sea, es tot sí, la mateixa lògica.
8: El patriarcado,
6: entonces, tú respondes a un sistema autoritario y el sistema autoritario te dice, no te salgas de la norma. Entonces tú dices, ah, vale, que me he salido, ¿no? Y nosotras estamos desbordadísimas todo el
8: rato. Nosotras dibujamos fuera de la raya, no salimos siempre.
6: Ahí, pero vamos, o sea, Fátima,
4: per anar finalitzant, Fátima, ¿per què hem de venir demà a aquesta jornada?
7: Pues primera, porque no estás sola cuando enfrentas violencias, porque puedes descubrir hablando con tus vecinas que hay más vecinas que hayan vivido esta situación y conocer cómo las han ido sacando adelante, por conocer tus derechos y poder defenderlos y poder unirte a más personas que han vivido este tipo de violencia, denunciarlas y tratar de conseguir que estas violencias y esta vulneración de derechos pues en el futuro pueda cesar.
4: Tornem a donar la difusió de l'Observatori. Potser demà algú no pot venir, però li interessa fer aquesta denúncia.
7: La pàgina web és observatori.antigordofobia.org. Y ahí se puede acceder a la información de qué es el observatorio, se puede completar el formulario y se puede consultar también este fanzine que estábamos hablando, que próximamente lo iremos difundiendo también poco a poco.
4: Fantàstic. Doncs realment ha estat molt enriquidor. Estaríem un parell o tres d'hores o quatre fent aquí ja un avançament de la festa de demà. Moltíssimes gràcies. Moltíssimes gràcies, de veritat. Serà demà a partir de les 10 del matí celebrar, evitar, resistir amb Sant Boi en Positiu, Transveiac, l'Observatori de la Gordofòbia Sanitària. Molt interessant. Ho seguirem, seguirem la pista perquè volem tenir molta més informació i veurem doncs, com arriba, que confiem que sí, que això alguna vegada doncs, arribi on ha d'arribar i que doncs, fem aquestes festes però d'una altra manera i una altra temàtica. Gràcies a la Laura del Valle. Fins la propera, Laura.
6: Gràcies a tu, Mònica, sempre.
4: Gràcies a la Fàtima González, un plaer conèixer-te i endavant amb la lluita. Aquí estem d'altaveu per al que necessiteu.
7: Moltes gràcies.
4: I gràcies també a l'Ivan Herrador, que vagi
8: moltes
4: molt bé
8: gràcies.
4: Demà.
8: Venga, vale, es que las gordas están triunfando, mami. Nos esperamos mañana.
6: Lo dijo Nati Peluso.
8: Que nos hemos robado el logo.
5: Días de Radio. Amb Mònica Santacreu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Continua la sintonia de Ràdio Sant Boi, el Dies de Ràdio, i hem dit que avui parlaríem del punt de voluntariat. És aquest espai que ofereix informació, orientació i suport a les persones que volen fer de voluntaris i també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris o voluntàries. Des de fa un temps es coordina des de l'Ajuntament de Sant Boi, per això avui hem volgut explicar exactament a què consisteix aquest punt. I per això ens acompanya la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Iolanda Molina. Iolanda, què tal? Molt bon dia i benvinguda novament al Dies de Ràdio.
2: Bon dia, gràcies.
1: I a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, també tècnica d'acollida del punt SAI, del punt de voluntariat a Can Jordana, que és la Mònica Núñez. Mònica, què tal? Benvinguda.
3: Hola, bon dia, gràcies.
1: Potser, Iolanda, el primer que hauríem d'explicar és aquesta nova forma de coordinar el punt de voluntariat, oi?
2: Sí, la novetat, vale, és que el punt de voluntariat existeix des de fa molts anys. No sé, ara comptava amb la Mònica igual 20 anys, vale? Molts anys, perquè sempre s'ha treballat el voluntariat a Sant Boi i, vale? I ha sigut una prioritat, però aquest punt de voluntariat estava en conveni amb la Creu Roja i es portava des de la Creu Roja, vale? Com un servei conveniat amb l'Ajuntament,
1: sí.
2: Però des de l'1 de gener d'aquest any, des del 2026, hem decidit portar-lo nosaltres directament des de l'Ajuntament, com un servei més, com tenim el Centre de Recursos de la Dona, el Punt Jove, bueno, qualsevol servei que estigui adreçat a la ciutadania, pues aquest seria un servei més de adreçat a promocionar el voluntariat, ¿vale? Perquè el que volem és intentar promocionar tot el que sigui la cohesió social, no? El compromís social, i pensem que tal com vivim, fer de voluntari és una alternativa a transformar la nostra realitat.
1: Per tant, no han canviat gaires coses, pràcticament res, només la manera de coordinació que arriba des de l'Ajuntament de Sant Boi. El funcionament del dia a dia de voluntaris i entitats serà el mateix?
2: Serà el mateix. L'únic que estem fent és fer difusió de tot el punt de voluntariat. Hem vingut aquí a la ràdio per poder donar a conèixer el punt de voluntariat, hem fet una campanya al Viure a Sant Boi, vale? Hem fet una campanya a xarxes, i el que volem és donar a conèixer que és el punt de voluntariat està i està en un altre lloc, però que segueix estant.
1: Clar, si algú ara sintonitza la ràdio i diu punt de voluntariat, què és exactament el punt de voluntariat? La Mònica Núñez crec que ens ho podrà explicar bé.
3: Bueno, el punt del voluntariat és un espai, vale, que està situat a Can Jordana. Qualsevol pot venir, qualsevol persona que visqui aquí a Sant Boi pot venir. Estem ubicats a Can Jordana i el que fem bàsicament és que, bueno, volem informar primer que existeix aquest punt, volem fer com d'annexa entre les entitats i les necessitats de voluntariat que tingui la persona que vingui, vale? Orientem si si surt alguna formació relacionada amb el voluntariat també. La idea és, bueno, fer aquest engranatge, no, entre la ciutadania i les entitats, també donar-les a conèixer, evidentment, que puguem fer difusió d'aquestes entitats que estan adherides a la xarxa de voluntariat, vale? I fer com una mena de treball en equip, vale? perquè tant la persona que ve amb unes necessitats i l'entitat que té aquesta necessitat puguin fer match, i puguin col·laborar de manera conjunta. I la idea del punt del voluntariat és aquesta, una mica, no? Des de l'Ajuntament, fer aquest match entre la ciutadania i les entitats, que n'hi ha unes quantes a Sant Boi que necessiten voluntariat i que treballen amb voluntariat.
1: Clar, fa, dèieu, pràcticament 20 anys que existeix, aproximadament, o més.
2: Sí, no ho sé, o 30, no sé.
1: El punt de voluntariat, això vol dir que hi ha el dia a dia entre voluntaris i associacions, entitats de Sant Boi, ja està funcionant, però el que voleu és que hi hagi més sumes, no?
2: Exacte, que vinguin més entitats que vulguin tenir voluntariat i que vinguin més ciutadans que vulguin fer de voluntari. És el que volem.
1: Ho direm després també, però hem d'insistir què ha de fer qualsevol persona que vol ser voluntària i què ha de fer qualsevol associació que necessita fer match, això que dèiem, amb un voluntari o voluntària. On s'ha de dirigir, Mònica?
3: Mira, poden venir a Can Jordana. Bueno, primer haurien de trucar Vale? Poden trucar al telèfon de l'Ajuntament, que és el 93635 1200, i poden trucar a l'extensió 1436, que és la meva.
1: Sí.
3: Vale? Sí que haurien de demanar cita prèvia, això sí, vale? Perquè és un punt, Can Jordana és un punt com molt neuràlgic, que fem moltes coses, vale? Llavors sí que haurien de demanar cita prèvia. Un cop demanin la cita prèvia, que serà amb mi, bueno, jo els hi faig com una entrevista, jo li dic entrevista d'acollida o de detecció de necessitats de cara a la persona que ve, i bueno, els hi faria una sèrie de preguntes una mica per saber què volen, què busquen, i en funció d'això parlar o recomanar a l'entitat a la que podrien anar o donar-li la info d'aquesta entitat perquè es puguin posar en contacte i que puguin començar aquesta col·laboració una mica, pues, quines habilitats té aquesta persona, quines necessitats, què vol fer, quin horari té, quina disponibilitat, vale? També expliquem drets i deures tant de les entitats com de les persones voluntàries, vale? Perquè això també és important, no? I la idea una mica és aquesta, no? En funció de les necessitats que expressi la persona que vingui, pues això, buscar-li el match amb l'entitat adient. No?
1: Algun exemple de que funcioni, que estigui funcionant ara, d'alguna associació amb algun voluntari o voluntària? No sé.
2: Mira, per exemple, el Aliments Solidaris,
1: sí,
2: té un munt de voluntaris. Per exemple, la Creu Roja té voluntaris. Les germanes hospitalàries, sí, tenen voluntaris. El Parc Sanitari té voluntaris, que són molt coneguts, vale? Hi ha moltes associacions que tenen voluntari. Los Salesians, la PES, també, sí, té voluntaris, que són amb joves. Depenent de si tu vols, mira, pues jo prefereixo treballar amb gent gran, cuidando de ti, també té voluntaris. És el que diu la Mònica. El primer que es fa és fer una entrevista, una acollida, per saber què interessos té la persona, sigui gran o sigui jove, vale? Llavors diu, pues jo vull fer-lo amb joves, pues mira, està la PES, o jo vull fer coses de repàs, pues també podria fer-lo als Salesians, depenent del, o jo soc gran, vale, una persona gran, i vull acompanyar altres persones grans, no? Pues cuidando de ti, depenent del que tu vulguis, vale? Assessorem per anar a una entitat o a una altra, o a diverses entitats, i que vagin a les entitats i que decideixin entre les entitats i la persona que vol fer de voluntària. I que, o sigui, que el ventall de possibilitats de fer de voluntari és ampli, vale? Que sempre segur que hi ha algun lloc que pugui agradar per fer de voluntari, perquè hi ha moltes coses per fer de voluntari.
1: Això pel
2: i
1: que
2: fer de voluntari, clar, fa de molta satisfacció.
1: Sí.
2: Si és una entitat...
1: És
2: la
1: que anava
2: fer,
1: a dir,
2: sí, vale? El que ha de fer és adreçar-se a nosaltres, perquè, clar, ha de complir uns requisits, vale? I sobretot ha de tenir una assegurança per aquesta gent que està fent de voluntari, vale? I ha de complir, bueno, pues, amb el decret que hi ha, amb la normativa, però que és una cosa molt senzilla, i nosaltres l'assessoraríem i ja està. És punto, i tindria voluntaris.
1: Ho deia perquè potser hi ha entitats o associacions que ara mateix estan descobrint, doncs, que hi ha aquesta possibilitat, que ho necessiten persones voluntàries, però que no sabien que existia aquesta possibilitat, Mònica. Per tant, portes obertes, com deia la Iolanda.
3: Sí, i tant. També. Sobretot, jo crec que el requisit principal, a part de l'assegurança que deia la Iolanda, és que ells que necessitin voluntaris, que necessitin persones voluntàries perquè col·labori o perquè ajudin a les tasques que està fent aquesta entitat, que no deixa de ser una retroalimentació, no, entre la persona que fa el voluntariat i l'entitat, no? Jo crec que són dos encaixos que poden nutrir-se un de l'altre, no? Molt interessant.
2: Sí, a més, per les entitats, el que també és important és que totes les entitats pertanyen a una xarxa de voluntariat a Sant Boi, vale? Que això no està en tots els municipis, o sigui, ja et dic que a Sant Boi hi ha molta tradició de voluntariat perquè ja ha creat aquesta xarxa, i totes les entitats, que si després vols,
1: sí,
2: portar la xuleta, treballen de forma conjunta i fem reunions cada dos mesos i fem, pues, des de formacions, campanyes de sensibilització, volem muntar un acte, un dia de celebració, tot això per agafar més voluntaris i per compartir bones pràctiques, necessitats que tenen cada entitat, i millorar la feina que fa cada entitat envers el voluntariat i els seus objectius com a entitat. Vale? T'ho dic perquè formar part és... O sigui, formar part d'una entitat de voluntariat també seria formar part de la xarxa de voluntariat, no? Que és una xarxa que, a més, que treballa i que, i que té molta, que està molt consolidada.
1: I que treballen també en xarxa, és a dir, que entre totes les entitats

0: vale, com a servei de del punt de voluntariat, també estem a la xarxa de voluntariat de Sant Boi.
1: I esteu obertes, evidentment, des de l'Ajuntament de Sant Boi, a que s'hi sumin més associacions reunint aquestes característiques que hem explicat abans, Mònica. Característiques per a una associació que ens escolti i que vulgui formar part. Quines serien i què ha de fer aquesta associació?
2: Bueno, sobretot que necessiti persones voluntàries que realitzi, bueno, activitats de cara a la ciutadania de Sant Boi i que puguin participar. Com adherir-se? Que ens truquin al punt del voluntariat i la idea és que puguin venir a les reunions, vale, un cop, bueno, ha acabat tots els requisits, que puguin venir a la reunió i que puguin participar d'aquesta xarxa, no? Que puguin pues, incloure la pàgina web de la xarxa de voluntariat, que les puguem, bueno, que es puguin donar a conèixer. També ha de tenir molt clar que ens expliquin què fan, com ho fan, quin perfil de voluntariat necessiten, vale, que això també és important, no? El que deia la Yolanda abans, no? En funció del col·lectiu amb el que vulguis col·laborar, pues serà una entitat o una altra. No?
1: I si ens està escoltant una persona vol fer de voluntària, no sap exactament a on, això ja seria el segon pas, no? Saber exactament les associacions, però quin perfil ha de tenir aquesta persona per poder formar part d'aquest grup de voluntaris i voluntàries a Sant Boi?
2: No hi ha un perfil concret, jo crec que això no és més les ganes que tu tinguis, no, no és qüestió ni de formació ni d'experiència, sinó la motivació, les ganes que tu tinguis de fer, bueno, de col·laborar i de fer una acció social, perquè no deixa de ser una acció solidària i social, és més que res, tampoc ni l'edat, tampoc importa l'edat, és qüestió d'això, que tu vulguis fer una acció social xula i dintre de la teva ciutat, i a partir d'aquí, en funció això del col·lectiu, del que vulguis fer, a partir d'aquí, sí que, per exemple, que siguis una persona pues, amb un cert compromís social, amb un altruisme, responsabilitat, solidaritat, que, bueno, entenem que dintre del voluntariat això va en l'ADN, no? Sí. Com que se diu, però jo crec que si tens ganes i vols fer una cosa xula, jo crec que amb això ja podem començar.
1: Per tant, des de principis d'aquest mes de gener que es vol donar doncs, aquesta nova embranzida, Yolanda, el que és el voluntariat de Sant Boi.
0: Sí, a més estem treballant com des del gener, estem treballant per pertànyer a la xarxa de punts de voluntariat de Catalunya, que és una xarxa de la Generalitat de Catalunya. Perquè, com hem dit, volem donar difusió a que existeix el punt de voluntariat de Sant Boi, la xarxa de voluntariat de Sant Boi, i una forma de poder donar aquesta difusió és pertànyer a la xarxa de voluntariat de Catalunya. I estem més, bueno, en procés d'adherir-nos a aquesta xarxa, que per nosaltres és important perquè és donar més consolidació a aquest servei que portem molts anys portant a terme.
1: I això, aquest afegit a tota la xarxa catalana seria aquest any mateix,
0: seria
1: 2026?
0: Any, sí, seria ara. Estem en procés.
2: Estem
0: fent la paperassa.
1: Exacte. Molt bé. Exacte. I també seria una manera de treballar més en xarxa encara,
0: sí,
1: no?
0: Exacte. Sí,
1: amb altres entitats i voluntaris i voluntàries de tota Catalunya.
2: Aquesta és una mica la idea, no? També de compartir amb altres punts de voluntariat bueno, de tota Catalunya, pràcticament, que podem compartir això, el que deia la Yolanda, bones pràctiques, experiències, formacions, bueno, lo que nos echen.
1: Yolanda, com deies abans, a Sant Boi tenim tradició de ser voluntaris, de ser solidaris i també de treballar molt pels altres, i a més que hi ha moltíssimes associacions i entitats a la nostra ciutat que també doncs, hi tindrien cabuda, moltes altres més. Per tant, de quina manera animaríeu les persones que ens escolten, tant a les que volen ser voluntaris o voluntàries com a aquelles associacions que potser encara no formen part?
0: Bueno, jo penso que la majoria d'entitats de Sant Boi tenen voluntaris perquè els propis socis són voluntaris.
1: Exacte.
0: Evidentment, no? Pertany a la xarxa seria que vulguin agafar gent que no sigui sòcia per col·laborar en una activitat que els tinguin, vale? Com a entitat. Llavors el que han de fer és adreçar-se a nosaltres i pensar que fer de voluntari, o sigui, jo no li diria, perquè ja són entitats i ja els seus socis són voluntaris, sinó ampliar a ciutadans que no siguin socis de la seva entitat per poder col·laborar i fer coses.
2: No, però, per exemple, si et trobes allò que estàs a casa i dius, ui, no sé què fer, què puc fer, estic avorrida, pues igual, ostres, què puc fer, no? Una persona activa que no sap ben bé què fer, pues una opció és fer aquest voluntariat, no? De fer un acte per la comunitat. Inclús m'atreviria

0: I a dir que aquelles persones que estigueu estudiant alguna formació o carrera de l'àmbit social, pot ser un bon moment, inclús a nivell curricular, el que tu puguis fer un voluntariat amb qualsevol de les entitats que ha anomenat la Yolanda. Inclús, és que soc educadora social i com que me sale, però vull dir, d'aquelles persones, no?, joves i que esteu estudiant algun tema relacionat amb l'àmbit social, pot ser una oportunitat per poder començar a fer aquestes pràctiques, a connectar amb el món social, connectar amb entitats, a fer un acte, bueno, una acció social. Pot ser un bon moment, una bona oportunitat per començar a endinsar-se, no? Perquè, bueno...
1: Clar, fer de voluntari millora les teves competències, millora les teves relacions.
0: Exacte.
1: O sigui que no és només de cara a ajudar o donar suport als altres, que també, que això et dona satisfacció, però també t'ajuda a tu, perquè tu
0: Exacte.
1: Millores com a persona. Vale? Llavors, té la doble vessant, no?
0: Exacte.
1: De donar suport a una altra persona, a una altra entitat, vale? A col·laborar en el banc d'aliments, a col·laborar amb salut mental al parc sanitari. Tot això dona satisfacció, però tu també faràs un aprenentatge d'aquest voluntariat. Millorar les teves competències, que com diu la Mònica, pot servir pel teu currículum si estàs en etapa ocupacional i si no, dona satisfacció a tu personalment per millorar les teves competències i les teves relacions amb els altres. Sí, molta gent que estigui a casa, que estigui pues eso, sense saber què fer, pues és una oportunitat.
2: Recordem on s'ha de dirigir, què ha de fer aquesta persona que es vulgui afegir a fer de voluntari o voluntari a Sant Boi, o aquesta entitat o associació que encara no forma part de la xarxa i que s'hi vulgui sumar, Mònica.
0: Pues podeu trucar a Can Jordana, podeu trucar al telèfon de l'Ajuntament, al 93 635 1200, i piqueu l'extensió 1436 i us sortiré jo. Llavors, que, bueno, els dono cita prèvia, vale, i a partir d'aquí pues, comencem a caminar.
1: També tenim un correu.
2: Sí,
0: també.
2: Som-hi.
1: Doncs a veure on sí, tenim. Sí.
0: El punt de voluntariat @santboi.cat. Ah, perdoneu, m'he oblidat de dir, l'horari en principi per les visites és de 10 a 1, vale? I si algú necessités venir per la tarda ho podíem valorar, però en principi l'horari és pel matí, l'horari de donar cita, diguéssim, seria de 10 a 1 de dilluns a divendres.
2: Per aquesta primera entrevista, eh?
0: Exacte, exacte.
2: Per les persones interessades en ser voluntàries.
0: Exacte.
2: Doncs s'ha donat una nova embranzida al punt de voluntariat, ara coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, entre altres coses, es formarà part d'aquesta xarxa de tota Catalunya properament, Yolanda, que això també serà una bona oportunitat,
1: sí,
2: no?
1: Sí, estem contenta, eh? Sí.
0: També, si voleu més informació, a la pàgina de l'Ajuntament hem obert com un blog.
1: Una pestanyita,
0: exacte.
1: Un apartat.
0: Sobre el punt del voluntariat, ho podeu trobar. Entreu a la web de l'Ajuntament de Sant Boi, www.santboi.cat, a l'apartat de tràmits, i quan hi arribeu a tràmits hi ha un apartat que diu ciutadania, i després de ciutadania ho piqueu a voluntariat, i allà ho teniu tot també. Tot l'horari, el telèfon, vull dir, si algú no li ha donat temps d'apuntar-s'ho, allà està tot i allà teniu tota la informació també.
2: Exacte, tota la informació del punt de voluntariat de Sant Boi, que ara està coordinat des de l'Ajuntament de Sant Boi, que avui volíem fer tota aquesta explicació per a aquella gent que potser no sap què li sona, doncs que també animar-la, no?, a dir, doncs, el que dèiem, no et quedis a casa, no estiguis avorrit, o no marxis fora, que hi ha gent que potser fa un voluntariat fora, que també ho pot fer, fora de Sant Boi, però que sàpiga que la seva ciutat també el pot fer i el farà, doncs, amb les seves veïnes i veïns, que això també està molt xulo, no?
1: Sí, sí. Fent xarxa, fent comunitat.
2: No, Mònica?
0: No, i que té un doble, bueno, com una doble, un doble benefici, no?, que deia la Yolanda, l'acció que fas tu cap a la comunitat, però com la comunitat et pot retroalimentar a tu a tots els nivells, no?, a nivell personal, a nivell emocional, vale? I això està molt bé.
2: Doncs al punt de voluntariat de Sant Boi, avui n'hem parlat des d'aquest espai que ofereix informació, orientació, suport a les persones que volen fer voluntariat, però també a les entitats que necessiten d'aquests voluntaris i voluntàries, ara coordinar tot això des de l'Ajuntament de Sant Boi. I avui ho hem explicat amb la cap del Servei d'Igualtat d'Oportunitats i Cicles de Vida de l'Ajuntament de Sant Boi, la Yolanda Molina. Gràcies per tornar, Yolanda.
1: A tu.
2: I gràcies també a la tècnica social del CIAT de Sant Boi, tècnica d'acollida del Punt Sa i del Punt de Voluntariat a Can Jordana, la Mònica Núñez. Que vagi molt bé. I
1: gràcies.
2: I si us sembla, doncs aquí un temps podem tornar a parlar, a valorar, a donar la informació, inclús convidar aquí en aquest estudi a entitats i voluntaris a que expliquin el seu dia a dia.
1: Sí, molt
2: us
1: bé.
2: Us sembla?
1: Sí.
0: Perfecte.
2: Doncs quedem així. Moltes gràcies i bon dia.
0: Bon dia.
3: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.

coming. Doncs som-hi, com és habitual el divendres, obrim aquest capítol cinematogràfic avui amb la banda sonora de Shrek. Per què? Perquè justament, coincidint amb el 25 aniversari, es projecta també als cinemes Can Castellet de Sant Boi a partir d'avui. I a banda de Shrek 25 aniversari, tenim també Mallorca Confidencial, tenim Michael, Las Ovejas Detective, El Pasajero Nocturno, El Diablo Viste de Prada 2 i Star Wars, de l'univers de Star Wars, Mandalorian i Grogu. També s'estrena avui als cinemes de la nostra ciutat El Drama. I és moment també d'obrir línies telefòniques. Regalem 4 invitacions pels 4 oients que ens telefonin al 93 661 35 83 93 661 39 54.

0: Doncs clar que sí, sí, és divendres i tenim aquesta banda sonora de fons. Evidentment, no hi ha volta de full. Parlem de cinema. I ho fem amb el nostre crític de capçalera, que és el Jaume Vidal. Jaume, què tal? Bon divendres.
1: Bon divendres, bon dia. Què tal? Com estem?
0: Doncs som-hi, que la força t'acompanyi, abans de res. Aquest divendres i per sempre comencem amb aquesta banda sonora de la Guerra de les Galàxies.

0: Doncs som-hi, tot això a propòsit d'aquesta darrera entrega que dèiem, d'aquesta darrera estrena als cines. Bé, no seria exactament de Star Wars, però sí dins de l'univers de Star Wars, aquesta darrera estrena de la que parlàvem tot just ara fa 7 dies. A propòsit d'això, i que ens deies que havies vist també alguna de les pel·lícules de Star Wars, doncs hem decidit començar per aquí, amb aquesta banda sonora, i escoltant el que ens vols dir, Jaume.
1: Sí. Doncs mira, hi ha una cosa que penso que és molt interessant que remarquem, i és el que en definitiva el seu realitzador, el George Lucas, doncs va dir quan va veure l'èxit que tenia. Que de fet les pel·lícules de les galàxies és un còctel de Buck Rogers, els films d'Errol Flynn i les novel·les per entregues, i tanmateix les influències de Star Wars són molt més nombroses, i això ja ho posem nosaltres com a crítics o com a d'allòs, des dels films de l'aviació de la Segona Guerra Mundial, tota l'escena de la destrucció de l'estel de la mort, fins als llibres de Carlos Castañeda, que Lucas coneixia, i on hi ha un terme semblant a la força, passant per Flash Gordon i tota la imaginaria de Raymond i les heroïnes fordianes. O sigui, ja veus tu, anomenes com aquell que diu tot el cinema. La veritat és que és difícil esborrar la primera vegada que veus aquesta pel·lícula. Jo la tinc tan present, vull dir, tan enormement present en un cinema com era l'Urgell, allà a Barcelona, perquè per anar a veure aquesta pel·lícula es tractava d'anar en el bon cinema, com ara també es va en els bons cinemes, no? I llavors, doncs, la veritat és que és tot un referent del que representa el cinema en el món de la fantasia. Tu quantes vegades l'has vist?
0: Ui, o poques, perquè a mi aquest tipus de cinema no m'acaba d'atrapar gaire, no? Les primeres segurament sí, de les primeres, però després no gaire, la veritat. Ho he d'admetre, que aquest tipus de cinema a mi, bé, ho veig com per passar l'estona, crispatero, que diria el Vilella, però no m'apassiona.
1: Eh? Que, per cert, l'hem perdut així una mica...
0: Una mica. A veure si bueno, tornem a enganxar. Si sí. Bé, doncs d'aquest univers, clar, això sembla un mapa. Has de buscar o has de tenir un màster en Star Wars. 12 pel·lícules oficials d'aquest univers, classificades en tres grans grups, després trilogies, fan una pel·lícula que vol dir que és la prequela d'aquella altra, el capítol no sé què és del capítol no sé quantes, clar, tot això has de ser quasi un estudiós del tema de Star Wars per acabar d'entendre alguna cosa, sobretot les persones que no en tenim gaire informació, gaire notícia, o no ens interessa gaire, Jaume?
1: Bé, jo, la veritat és que, com deies, és crispatera, clar, això no hi ha dubte, ja ho diria el Vilella, com deies, i evidentment que vius amb aquella intensitat, doncs, el que viuen els personatges. I per aconseguir això, doncs jo penso que una de les coses que cal destacar és que Lucas no va descobrir res, però va saber seleccionar els elements per, primer, motivaran l'espectador a entrar al cinema, després el mantindran amb la boca oberta, clavat a la butaca, elements com el valor, la responsabilitat, l'improbable, però segur triomf del bé sobre el mal, la lleialtat, sobre qüestions que a la cinta prenen carta de naturalesa. Jo penso que són referents que en el cinema potser sempre els estem buscant, no?, d'una manera o altra, i llavors quan s'acompleixen, doncs la veritat és que dius, oh, aquesta sí que és bona pel·lícula, entenent que bona, ja ho anem destacant precisament en el programa que estem fent ara i d'altres també, és clar, que això depèn de tantes i tantes coses que és la vida mateixa, no? Agafada des de la ficció.
0: Clar, sí. Jo el que volia portar, i suposo que estàs d'acord, que dintre de les primeres pel·lícules que devien ser l'any 77-78, a l'Star Wars que podem veure ara als cinemes, clar, tecnològicament ha canviat molt, però ja en el seu moment ja era molt innovador, l'any 77, veure aquell tipus de pel·lícula, aquell tipus de cinema, oi, Jaume?
1: Sí, i tant que sí. Sí, i és això, és aquest tipus de seleccionar la seqüència, la ritme, el personatge, perquè, escolta, el Mr. Harrison Ford se n'ha fet un fart, no?, de fer pel·lícules d'altra mena, també, no? El Peter Cushing ha fet unes barbaritats, les Guinness també, i, bueno, actors que van sortir en aquesta primera sèrie i que s'han mantingut en l'espai i en el temps. I tant que sí. Molt bé, doncs això és el que avui calia destacar d'aquesta pel·lícula més suau. Després ens posarem més seriosos, no? I anirem destacant altres valors, no? Per exemple, amb la segona pel·lícula que tenim entre mans, que ens espera Esperança i Glòria.
0: Doncs vinga, ens hi posem. Deixem una miqueta, ens ambientem. Encara estem amb Star Wars, sí, de fons, eh? Doncs som-hi, Esperança i Glòria, eh, ara? Sí. Quan diem Esperança i Glòria, de què sempre... Bé, l'any és el 87, també, Déu-n'hi-do.
1: Que Déu-n'hi-do els anys, sí, que ja fa, oi?
0: Sí.
1: És una pel·lícula de John Boorman, que va ser un dels realitzadors que va saber dirigir, doncs, i també guionitzar pel·lícules i tal. Esperança i Glòria és la darrera pel·lícula de John Boorman, que va realitzar films com Excalibur o La selva esmeralda, totes dues elles molt interessants sobre èpoques passades, no? Com una mirada amable sobre la seva pròpia infantesa, un intent autobiogràfic que il·lustri un període històric, i alhora reflexiona un cop més sobre el tema que darrerament s'ha tractat en films com Adiós, muchachos, L'imperi del sol, La infantesa i la guerra. Es tracta, en el Londres dels principis de la Segona Guerra Mundial, assistim als preparatius d'aquesta a través de la mirada d'un nen, retalls de la vida quotidiana on es barregen a punts d'humor amb preocupacions per la situació de familiars i coneguts. El primer bombardeig són els rebuts per la canalla amb interès i fins i tot la morbositat propi d'allò que es desconeix i s'admira. S'apunten esbossos d'esguard infantil sense més pretensions que les descriptives, allistament del pare, rigidesa d'escoltes angleses, agressivitat dels xicots que es dediquen al pillatge, i hi ha una comprensió amable de la guerra, o si es prefereix, una vida amable, fins i tot enmig del conflicte bèl·lic, i es fa un humor quasi natural, sense carregar les tintes ni arribar al sarcasme. Un humor molt britànic. Com veus, destaco tot un seguit d'aspectes que, quan ens posem molt seriosos a nivell de fer un judici d'una pel·lícula, doncs ens surten aquestes paraules tan boniques, no?
0: Esperança i Glòria, eh? És aquesta pel·lícula que també ens recomanes, de l'any 87, que, per cert, de fons tenim avui, ja fins que acabem aquest espai, a banda sonora d'Old Jazz, que la barrejarem després amb Cabaret, perquè serà de les dues últimes pel·lícules que ens vols parlar. Així que, mentretant, ens acompanyarà de fons aquesta banda sonora. Doncs d'aquesta Esperança i Glòria canviem totalment, doncs, de sobretot de lloc, d'escenari, perquè ara parlem d'una pel·lícula de l'any 84, Érase una vez Amèrica.
1: Sí, aquesta ja ho sabem tots, oi? És de Sergio Leone. Els intèrprets, doncs, són un Robert De Niro majestuós, James Woods, Elizabeth McGovern, que està immensa, Treat Williams, Turlip Witt i Burt Jones. Bueno, aquesta és una pel·lícula que el senyor Sergio Leone, el 1968, tenia ja al cap la idea de realitzar un gran fresc sobre l'Amèrica del gangsterisme, no? Perquè els americans sempre han estat com respetuosos en aquesta època, oi? Respetuosos fins a, bueno, a fer coses que meravellaven. Jo val a dir que aquesta probablement és la que més m'agrada sobre el gangsterisme.
0: Que hi ha moltes, precisament, d'aquesta temàtica.
1: Moltíssimes, sí. Sí, no hi ha dubte. Però aquesta és d'aquelles que m'agrada, i probablement la tercera part del Padrino. Aquella també em va agradar molt, de la manera que barregen, doncs, grans poders, grans lobbings, vaja, que acaben tenint, doncs, aquest acord que en definitiva els fa privilegiats davant de tot el món, no? I aquí és on la pel·lícula Érase una vez Amèrica, crec que en aquesta concretament ho tracta d'una manera extraordinària. És un homenatge a la mitologia nord-americana i com a tal és també un cant a l'amistat, malgrat la presència de la traïció. El film està situat en tres moments històrics, 1923, 32 i 68. Al llarg d'aquests períodes assistim a l'evolució de la banda de quatre amics d'origen jueu que, de petita delinqüència juvenil, evolucionaran de manera gairebé inconscient fins a esdevenir uns perillosos gàngsters que, posteriorment, un d'ells recupera la credibilitat social com a senador. Bé, és una meravella, perquè sobretot aquell ball que balla ella, no?, l'Elizabeth McGovern, allà dins aquell magatzem que tot és licor i tot allò, és un ball que fascina a tots quatre, no? I llavors jo el destaco d'una manera especial. Si has pogut trobar la música, seria fantàstic que la poguéssim escoltar.
0: Bé, aquesta és la banda sonora, la que tenim ara de fons, la de Érase una vez en Amèrica. Aquesta escena concretament, que és la del ball en aquell magatzem de licors.
1: Sí.
0: A veure si la trobem.
1: Pel·lícula si la trobar,
0: de
1: si
0: l'any 84, Érase una vez en Amèrica, tot el que té a veure amb el gangsterisme, que dèiem abans que hi ha moltíssimes pel·lícules, però aquesta, home, juntament amb tota la saga del Padrino, seria de les més recomanables, oi, Jaume?
1: És que combina perfectament tots els elements del que va ser el gangsterisme, no? Des de la duresa, doncs, a l'amiguisme, i això, és clar, això sempre és interessant de comprovar-ho amb un film que té aquesta capacitat de mostrar-ho, no? I la veritat és que a mi m'entusiasma aquesta pel·lícula.
0: Mira, ja doncs tenim, tenim aquesta música que ens l'ha trobat el nostre tècnic, l'Albert. Aquesta és la banda sonora que demanava, Jaume.
1: D'acord.

0: És aquesta, que no sé si és una de les escenes més icòniques del cinema, però sí una de les reconegudes del cinema, eh?
1: Però reconegudes fins a dalt de tot, eh? I tant que sí.
0: Bé,
1: bueno,
0: som-hi.
1: Després encara ens posem més seriosos, probablement, sí, quan parlem de la pel·lícula de Kenneth Branagh,
0: sí,
1: que va ser un home molt popular al final del 2000 i també al principi. I amb la pel·lícula Enric V, doncs jo penso que aconsegueix una cosa realment brillantíssima. Kenneth Branagh, que també és el protagonista...
0: Exacte, anava a dir, dirigeix i protagonitza.
1: I protagonitza. Ian Holm, també un gran protagonista que ha sortit després en totes les sèries de ficció i tal. Laurence Olivier tenia 37 anys quan va rodar la seva primera pel·lícula com a director, Enric V. L'irlandès Branagh, a qui consideren a Anglaterra el succés d'Oliver, ha tingut la gosadia d'imitar-lo triant la mateixa obra als 30. S'ha d'afegir que el resultat de la juguesca, una pel·lícula sòbria i intensa en la qual destaquen alguns dels millors actors shakespearians de l'actualitat, és de totes meritori. El bon rei Enric Branagh llueix un xic grosset i més aviat plebeu en comparació amb l'aristòcrata i el tio Oliver, però expressa força bé l'esperit d'allò que a Branagh li interessa de remarcar. Un personatge a la vegada compassiu i inflexible, el tarannà del qual prové no de la distensió física, sinó de l'acceptació de les seves responsabilitats com a cabdil, tant durant la guerra com durant la pau.
0: Molt
1: pel·lícula cabdal, eh?
0: I tant, anava a dir que de l'univers, abans parlàvem de Star Wars, ara de l'univers shakespearià, doncs segurament sí, aquesta és una també de les reconegudes, eh?
1: De les més reconegudes, i tant que sí.
0: Enric V.
1: En tenim una altra encara.
0: Sí,
1: sí, aquesta. Sí. És Edipo, hijo de fortuna, Edipo rei, en definitiva. És una pel·lícula...
0: Pasolini.
1: Quines són les aportacions pasolinianes a la tragèdia de Sòfocles? Doncs com situar el film en la poètica i la política del gran escriptor i realitzador italià. Per què s'ha interessat per aquesta tragèdia? En tot cas, referint-se al pla del que ha aconseguit, no només són propòsit. Cal assenyalar que Edipo rei és un film bellíssim, dintre sempre del que aquesta senzillesa que ja el va caracteritzar a la pel·lícula a l'Evangeli segons Sant Mateu. Només en algun moment, aïllat, existeix la voluntat verosimilitud típica del cinema de masses. Pasolini afronta la narració des d'un angle molt més subjectiu i la veritat dels seus plans està més en l'accent que en els seus continguts, més en l'assumpció del caràcter recreat, artístic, de la imatge, com un bretllà més que posa en descobert els focus de l'escena o trenca una i mil vegades la línia de l'acció que ningú sap crear que en l'instant que està davant de la realitat. Bueno, en qualsevol cas, Pasolini no és una construcció objectiva, allò que està més enllà del propi Pasolini, perquè al contrari, és un malson personal explicitada amb belles imatges, amb la línia popular que ja vam veure amb l'Evangeli, i atenta a la tensió i la caracterització política dels plans sense cap semblança en el cine-teatre de Laurence Olivier. Què et sembla?
0: Déu-n'hi-do, Edipo rei, a pel·lícula del 67, eh? 1967,
1: mateix,
0: pel·lícula italiana.
1: Més antiga.
0: I tant.
1: Molt
0: Som-hi,
1: bé.
0: Doncs ara sí, el de jazz, no? Ens hi
1: sí,
0: posem amb la banda sonora que hem preparat, el de jazz, que la vincularem també amb cabaret, i ara expliques el per què, oi que sí?
1: Sí.
0: Doncs vinga. Clar, si hem d'escollir un musical, bé, ara hi ha molts i hi han hagut molts a la història del cinema, però aquest seria un dels també molt a tenir en compte, molt ben fet, tenint en compte també de quan és, que és de l'any 79, molta
1: sí,
0: qualitat hi ha aquí.
1: Ja, molta, molta. Jo penso que és molt interessant que escoltem una de les... una de les lloances que va fer un realitzador, en definitiva, que va participar de la pel·lícula. Diu, seductor, irresistible, fumador empedreït, perfeccionista, acèrrim, escenògraf intel·ligent, Joe Guidon, Roy Schneider, interpretant el mateix Foss, que és el director de la pel·lícula, ha triat l'espectacle com a univers. Havent-se d'operar, persistint pels metges, reviu el seu passat i parla amb la mort, que apareix sota els trets d'una dona jove, com és la Jessica Lange, vestida de blanc. Unes escenografies que tallen l'alè de boniques i trepidants, un treball sobre la imatge i el que i el so que lliga constantment a la més dispars per crear un impacte insòlit, un intèrpret dirigit magistralment i, sobretot, una imaginació que sap renovar la comèdia música, tant barrejant la realitat dels cru com la fantasia més feliniana. Bueno, doncs això és alta jazz, no? Aquesta és la pel·lícula. I aquest dia que vam veure, jo crec que aquesta és això que acabo de dir, no? És tot un, tot una sintonia amb una conversa amb l'amor, vestida de noia i tal. I en canvi, la pel·lícula alta jazz és com una premonició del que passa quan un país no llaura bé. O sigui, quan un país no fa les coses amb aquesta sintonia que, en definitiva, moltes vegades anomenem bondadosament bondat, no? I llavors, doncs, a la pel·lícula veiem, per exemple, començar... cap a la meitat veiem que, bueno, és un cabaret i allà es fan coses i allà hi va gent, allà aquesta gent doncs són dels que en aquells moments al començar la guerra del senyor Hitler, doncs hi havia molt poca gent que anava en aquests espais, estava com diem-ne capacitada per engrescar la gent amb altres constants, no?
0: Dèiem allà... que la compararíem bé o parlaríem de les dues, de cabaret i el de jazz.
1: Sí, jo...
0: He hagut de mirar les dates perquè no tenia clar quin era primer. Primer és cabaret, eh?
1: Sí.
0: De l'any 72 i All That Jazz és del 79, dirigida per Bob Fosse i sí, amb un grapat d'Òscars, les dues, eh? 4 All That Jazz i 8, si no m'equivoco, 8 Òscars a cabaret. Ara canviarem de banda sonora i escoltarem també cabaret.
1: Molt bé.
0: Som-hi, perquè tu les volies relacionar, no? També aquests dos
1: musicals. La relació és que per una part estem més intel·lectualitzats, o sigui, més apretats, perquè la salut també ens marca una prioritat, i en canvi en la pel·lícula, en la segona, ja no estem amb aquesta prioritat, estem amb com descriure el que en definitiva és doncs una evolució d'un país que ja dic que no va estar precisament brillant, eh? D'acord?
0: Doncs marxarem amb cabaret, si et sembla, amb la Laisa Minnelli, Moni, que crec que la tenim preparada doncs per dir-te això.
1: Aquesta és molt bona.
0: Molt bona. I l'escena, especialment, que també quedarà com una de les mítiques del
1: I tant,
0: cinema.
1: I tant.
0: Doncs Jaume, que vagi bé la setmana i ens retrobem sempre parlant de cinema, eh?
1: Això mateix.
0: Que vagi bé.
1: Que vagi molt bé. Adéu-siau, eh? Adéu.

0: Dies de Ràdio amb Mònica Santacreu.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.
2: Sempre és massa, el programa de salut mental de Ràdio Sant Boi. Escolta'ns els divendres de 4 a 5 de la tarda.

0: Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.
1: Arribem al final del Dies de Ràdio, una edició de divendres. Hem estat amb vosaltres des del control tècnic de so, Albert Vilar, i que us ha parlat la Mònica Santacreu. Tornem el proper dilluns, serà com sempre a partir de les 11 del matí. Fins aleshores, que passeu un excel·lent divendres i un molt bon cap de setmana.

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 2:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org i també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat, Navàs-Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Informatius locals, edició migdia. Edita i presenta Daniel Teruel.
2: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a l'edició informativa del migdia, on us destaquem el reclam dels i les docents davant el ple municipal de maig, avenços del Parc Sanitari Sant Joan de Déu sobre el Parkinson o Sant Boi com a capital mundial de la gestió del temps. Avui és divendres, 29 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Analitzem el ple municipal ordinari de maig, que ja acabaran. Destaquem la irrupció de l'Assemblea Educativa del Professorat Sant Boià després de la seva concentració a la plaça a les 5 de la tarda, demanant la paraula al ple. Escoltem el seu portaveu, Guillermo Rojo.
3: Venim aquí cansades, venim sobretot, no, d'alguna manera, al final, pues, cansades i fartes. No? Per què? No? Fartes de sentir grans, no, discursos grandiloqüents, no, negociacions buides, no, sobre la defensa de l'educació pública. Tots apostem per l'educació pública, però mentre les escoles i els instituts de Sant Boi continuen funcionant sota mínims, no? La degradació i la precarització es fa evident i no és una qüestió d'avui ni d'ahir, sinó ja de fa anys, i és una inèrcia que s'està consolidant. Estem fartes llavors, no, de frases i paraules grandiloqüents, no? I fartes, pues, això, de lemes buits, i mentrestant les aules s'omplen, els recursos desapareixen i el sistema només aguanta gràcies al sobreesforç constant de la comunitat educativa.
2: Ho analitzem, Marc Bernat.
4: Després d'unes jornades de talls de carretera, bicicletades, cancel·lacions d'activitats o manifestacions públiques, els sindicats han expressat que han rebut per primer cop una proposta escrita per part del departament, que inclou un increment salarial de gairebé 400 euros mensuals bruts en 4 anys. Critiquen, però, que aquesta xifra inclou els augments estatals i s'han mostrat escèptics. El departament, que precisa que els increments marcats per l'Estat també els paga la Generalitat, ha confirmat que es tracta de 392 euros al mes per als mestres de primària i 398 euros al mes per als docents de secundària de cara al 2029. Aquest dimecres la proposta era de 340 euros al mes.
2: La situació també es viu a Sant Boi, on els i les docents apunten a centres sense climatitzar, sense vetlladores, sense conserges i amb futures supressions.
3: Pot ser que el problema és que les institucions han normalitzat l'abandonament de l'educació pública. I aquí és on volem parlar clar, no? Perquè aquest ajuntament no és un actor neutral, no? Reconeixem, o sea, estem governant PSC, el departament és PSC, el govern estatal és PSC, no? O sea, que per primera vegada sí que podria haver una coordinació. No podem parlar de que aquestes no són nostres competències, no? I la competència sí que és d'aquest ajuntament, d'aquesta institució, d'aquests grups municipals, per això mateix, perquè estem parlant, no, com ho deia abans, dels infants, de les docents i del jovent de Sant Boi de Llobregat, i les estem furtant el seu futur. O sea, és que no estem parlant de una reivindicació nostra, corporativa, etcètera, etcètera. Estem parlant d'una qüestió que el com molt més gran, no? Quan a les escoles de Sant Boi es retallen línies, l'any que ve es treuen línies de la pública, es treuen docents a diferents escoles i a diferents instituts, línies que podrien permetre, per exemple, disminuir les ràtios, no? L'Ajuntament no pot limitar-se a mirar-lo des de la barrera.
2: L'equip de govern, amb la paraula de la regidora d'Educació Maria València i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, s'han posicionat al costat dels reclams del professorat.
5: Compartim la necessitat de continuar millorant aquest sistema educatiu al que feu en referència, de garantir una educació pública de qualitat, de garantir la inclusió. La inclusió no es resol només amb paraules i amb norma, es resol amb moltes altres coses i amb els recursos que siguin necessaris.
6: Teniu raó, hi ha una certesa empírica i objectiva, i és dècades, especialment l'última, de falta i mancança absoluta d'inversió i dedicació de tot tipus de recursos a l'escola pública. No vull ser populista, jo no parlaré de colors polítics ni de sigles. Parlo de governs. Per això correspon a governs, no a partits.
2: Més coses. La Fundació Hospitalària Sant Boi és un dels 11 hospitals del món acreditats amb la certificació OR 2026 de la xarxa global d'hospitals sense tabac.
4: La Fundació és un dels pocs centres del món en haver-se reacreditat 3 vegades i va ser el primer centre monogràfic de salut mental a l'Estat espanyol en aconseguir el nivell d'OR internacional. Isabel Feria és la responsable de metodologia i investigació del projecte.
7: A Fundació Hospitalària Sant Boi entenem que, especialment en salut mental, No hi ha prou només amb el fet de prohibir fumar, sinó que cal oferir suport real a les persones. Treballem des de diferents àmbits, la detecció sistemàtica del consum del tabac, la intervenció breu durant l'ingrés, el tractament de la dependència amb teràpia substitutiva de nicotina, el seguiment comunitari i, per suposat, la formació continuada dels professionals. Les persones amb un trastorn mental greu presenten una prevalència de tabaquisme molt superior a la població general. Pensa que en alguns dispositius de llarga estada podem arribar a prevalències properes o fins i tot tocant o més enllà del 80%. Al voltant del 20, entre el 20 i el 20 i poc a la població general, i nosaltres el pacient amb trastorn mental sever pot arribar al 80%, no? de prevalença. Les causes són múltiples i complexes. Hi ha factors biològics relacionats amb la dependència a la nicotina, però també hi ha factors socials, emocionals i històrics. Pensa que durant molts anys el tabac ha estat molt normalitzat dins de l'àmbit de la salut mental, i en alguns casos s'ha utilitzat com una forma d'afrontament de l'ansietat, de l'estrès o del malestar emocional, o com a moneda de canvi. També influeixen aspectes com l'aïllament social, les dificultats socioeconòmiques, la coexistència d'altres addiccions, no? A més del tabac. A més, moltes persones amb trastorn mental tenen una dependència nicotínica molt elevada. No és el mateix fumar 5, 10, 15 cigarretes que fumar 3 paquets diaris, o millor, 60 cigarretes.
4: La particularitat de ser un centre d'atenció especialitzada en salut mental i diversitat funcional fa que el repte antitabac sigui encara més gran, donat que el sistema s'estima que el 80% dels usuaris de salut mental de mitja i llarga estada són fumadors habituals.
7: En salut mental, la relació terapèutica és molt important i el missatge que transmeten els professionals té un gran impacte sobre les persones que atenem. És essencial que els professionals coneguin com abordar el tabaquisme des d'una perspectiva terapèutica que sigui empàtica i que no sigui punitiva. A la nostra institució fa anys que formem els professionals en intervenció breu en tabaquisme com en abordatge específic de la dependència en persones amb trastorn de salut mental. Quan una persona fumadora ingressa al nostre centre, el primer que se li ofereix és tractament substitutiu de la nicotina, no? Des del primer moment. Aquest tractament pot incloure pegats de nicotina, xiclets o comprimits per xuclar, entre altres formats, no? L'objectiu quin és? Pues prevenir els símptomes d'abstinència, reduir el malestar social, la manca del tabac i evitar possibles descompensacions relacionades amb la salut mental. Quan va entrar en vigor la llei 42-2010, la majoria de centres, que això va ser el gener del 2011, la majoria de centres van implantar la llei de que no es podia fumar, però no van donar ajuda, no? Novament, per això dic que és molt important aquí el nostre gerent, el doctor Orri, va donar el vistiplau perquè puguem finançar el tractament, no? A més del tractament farmacològic, els pacients també reben suport psicològic, intervenció individual i activitat grupal, on es treballen aspectes relacionats amb la salut, la motivació, la reducció o la cessació del consum de tabac.
2: També en sanitat, els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi s'afegeixen a la campanya Ni un minut més. A partir de 1 de juny deixaran de fer activitat extraordinària no obligatòria per contracte.
4: La protesta, impulsada pel Sindicat de Metges de Catalunya, reclama al Departament de Salut que negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic després de les jornades de vaga dels darrers mesos. Els professionals asseguren que la mesura pot afectar l'activitat assistencial. Francisco Castro, metge d'urgències del Parc Sanitari de Sant Boi i delegat de Metges de Catalunya, en declaracions a Gent de Carrer.
8: El sistema sanitari públic s'aguanta molt malament, però s'aguanta pel sobreforç que fan la majoria de facultatius, metges, psicòlegs, odontòlegs, que fan molta cosa extra que no l'haurien de fer pel nostre contracte ni pel nostre horari. Per exemple, els anestesistes fan totes les setmanes a tots els hospitals de salut pública de Catalunya tardes extres, fora del seu... Els anestesistes ja fa el seu horari normal, fa un munt de guàrdies, i a sobre de les guàrdies la direcció de l'hospital li diu que ha de fer tardes extra, tardes que ha d'estar lliure descansant a casa, doncs ha d'anar a fer cirurgia. Què cirurgia programada? La llista d'espera, que la llista d'espera està massa retrasada i hem de fer l'esforç d'endreçar la llista d'espera. Sí, això passa totes les setmanes a tot l'Hospital de Salut Pública de Catalunya. Sí, sí. Pues un anestesista pues ha treballat tots els dies de dilluns i divendres de 8 a 15 a 40, a part fa totes les setmanes una o dues guàrdies, que la guàrdia és entre setmanes, són 16 hores, però si el cap de setmana són 24 hores, i a part fa la tarda extra de cirurgia programada, amb la qual pues una setmana pot treballar 60 hores, una altra 70, si se li unta les dues guàrdies i la tarda pot treballar 75 hores en una setmana. És una barbaritat de jornada de treball que fem.
2: Més coses. Sant Boi desplega el seu lideratge com a capital mundial de les polítiques del temps.
4: La ciutat organitza al juny tres esdeveniments que impulsaran el debat global sobre el dret a un ús del temps saludable, equitatiu i sostenible. El reconeixement és atorgat per la Xarxa Mundial de Governs Locals i Regionals per les polítiques de temps. Sant Boi és la primera ciutat de mida mitjana que assumeix aquesta responsabilitat.
2: El desplegament operatiu es sosté per tres grans esdeveniments per intercanviar coneixement i inspirar futures polítiques. En primer lloc, el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret al Temps, que serà el 9 de juny, El 24è Fòrum Econòmic Sant Boi sota el concepte Lideratge del Temps i Competitivitat el 17 de juny i la 6a jornada Tech Cities, que serà el 4 i el 5 de juny.
1: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
2: Els esports, victòria del béisbol Sant Boi, renovacions al Ciutat Cooperativa, que confia en el mateix bloc d'aquesta temporada. Com us dèiem, el club de béisbol i softball Sant Boi guanya i escala posicions en la divisió d'honor.
4: El primer equip masculí suma la primera doble victòria de la temporada després d'imposar-se 10-0 i 12-5 a Zaragoza, al camp del béisbol Miralbueno, posant-se així en 6a posició de la divisió d'honor. Dani García, jugador del primer equip.
9: Fin de semana nos tocó jugar el sábado doble partido contra Zaragoza, concretamente Miralbueno. El primer partido ganamos por 10-0, gran trabajo sobre todo en parte del pitcheo. Y el segundo partido ganamos por 2-5, pero fue un partido un poco más difícil. Incluso ellos se llegaron a poner por encima en el séptimo inning, pero supimos reponernos y ganar 12-5.
4: D'altra banda, el primer equip femení cau a l'estadi municipal Antoni Herbàs, on es van veure superades 19-0 i 12-0 davant del Ribas Madrid, líders de la divisió d'honor de softball. Les santboianes es posen en 8a posició amb 6 victòries en 20 partits.
2: En futbol, més renovacions al club de futbol Ciutat Cooperativa.
4: Després de la renovació del cos tècnic amb Javi Calvo al capdavant i amb Mbuku com a incorporació, ja són oficials les renovacions de Toni Colom, Kilian García, Pablo Chacón i Biel Blanco, que valora la seva renovació una vegada més al capdavant de l'equip.
10: La renovació por una razón bastante sencilla, que es que básicamente estoy aquí en mi casa, estoy en el club donde me he criado, en el club de mi barrio, y donde ahora mismo soy feliz y donde estoy disfrutando jugando con mis compañeros, que ya más que compañeros son amigos, con un cuerpo técnico que confía en mí y con una afición que lo mismo, que cada partido viene a apoyarnos, viene a animar al equipo y sobre todo que bueno, que sienten el barrio y lo sienten de corazón igual que yo y muchos de los jugadores del equipo. El objetivo de cara al año que viene, pues tal como se dio la temporada pasada, el palo tan duro del descenso en la última jornada, pues el equipo quiere aspirar a lo máximo. Queremos mantener un poco la piña, ser lo que siempre ha sido la COPE, que ser un club humilde de barrio, pero sobre todo con la pasión y la mentalidad de ir a por todas el año que viene. No tenemos otra cosa en mente y es lo que vamos a hacer. El objetivo va a ser ir a todas y a por el ascenso.
2: Pel que fa al temps, després d'uns dies d'augment als termòmetres i temperatures d'estiu, podem esperar una situació calorosa però tranquil·la.
4: El Meteocat apunta un cel variable amb estones de sol i alguns núvols alts, ambient suau a primera hora i temperatura més càlida al migdia. No s'esperen precipitacions destacables i el vent bufarà fluix amb alguns cops moderats a la tarda. A la nit, ambient més fresc i cel poc ennuvolat. En conjunt, situació tranquil·la i amb temps plenament estiuenc a bona part del Baix Llobregat.
2: Ara repassem l'agenda amb les activitats més destacades del cap de setmana. Com us dèiem, en l'agenda, els companys d'aquesta casa, El Rincón de Hideo, celebren la tercera edició de Veus que fan història.
4: Activitat que tindrà lloc a Cal Niño entre les 6 i les 8 de la tarda i girarà al voltant del món del doblatge, amb protagonisme especial per als superherois i els seus antagonistes. Aquesta tercera edició reunirà diferents professionals del sector del doblatge. Entre les persones convidades hi participaran Melania Pérez, Masumi Mutsuda, Laura Monedero, David García Llop i Nerea Alfonso.
11: Veus que fan història, volumen 3, Héroes contra Villanos, en el cual podréis encontrar actores de doblaje como Nerea Alfonso, David García Llop, Laura Monedero, Masumi Mutsuda y Melania Pérez. Ya sabéis, junto al Rincón de Hideo tendréis una tarde de doblaje la mar de movidita. De 6 a 8 de la tarde en Cal Niño. ¿Te lo vas a perder?
2: Això serà el diumenge 31, però a partir del divendres 29 de maig comencen les festes de barri de Camps Blancs.
4: A les 5 de la tarda, el casal de Camps Blancs acull el Ball de la Gent Gran, organitzat per l'Associació de Pensionistes i Jubilats de Camps Blancs. Una tarda de música i ball per compartir entre veïns i veïnes. A 6:15, la plaça d'Ernest Lluch es converteix en un espai de joc i activitats per als infants. Hi haurà l'espai Eco Imagina de l'Udi Esplai i un taller de pinta cares a càrrec de l'associació Evas. L'activitat està organitzada per la Comissió de Festes de Camps Blancs.
2: I al vespre, a 9:15, començarà la Campso a Sant Ramon. La sortida serà des de la plaça d'Ernest Lluch i la proposta és pujar caminant fins a Sant Ramon de nit. Es recomana portar aigua, roba còmoda i calçat adequat. L'activitat està organitzada per la Comissió de Festes de Camps Blancs. I amb això acabem l'edició migdia dels informatius d'avui, divendres 29 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 4, amb el Sempre és Massa. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem avui mateix, a partir del punt de les 8. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
3: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
0: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
4: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
5: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és a l'entrada.
4: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
0: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
4: És una de les novetats de les Pau que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
0: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
4: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros.
0: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
4: Miró i Gaudí, natura i mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
0: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick. Joan Barberà.
6: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
0: Previsió del temps per les pròximes hores. Després d'una nit tòrrida a Barcelona i de temperatures rècord a molts punts de Catalunya en un mes de maig. Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir. En el cas del Pla de Lleida, per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
0: Gràcies, Luismi. Al control de s'avui, Francesc Ávila. Us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la tongada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia, alguna novetat?
8: Bon dia. Doncs mira, la reunió continuarà a 3:45, després d'un recés de 2 hores. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Iolanda Segura és portaveu d'USTEC.
2: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex, i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva, i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa, amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
9: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins fa una estona. Un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant menys finançament per l'educació.
0: Gràcies, Esther Minguell. La conversa flueix, ens deia. Ens quedem amb aquest titular i n'estarem molt pendents al llarg del dia per si acaben desencallant aquest conflicte. Mentrestant, mestres i professors mantenen el pols al carrer amb una nova jornada de vaga a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han manifestat, s'han organitzat, volíem dir, per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió. Andrea, bon dia.
10: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal a la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se. Ja començaven a baixar cap al poble.
0: També en el marc de la vaga de docents, una trentena de monitors de lleure educatiu s'han manifestat aquest matí a la seu de Fundesplai, al Prat de Llobregat, per reclamar millores al conveni laboral.
4: I per disposar de més recursos en el servei de vetlladors als centres educatius, una protesta organitzada per la CGT i s'emmarca en la vaga territorial d'educació convocada avui al Baix Llobregat i al Penedès.
0: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat Copí. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers 2 dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
11: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
12: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves, dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir, doncs, una equitat.
11: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat, amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més: arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol, com fan totes les altres comunitats autònomes.
0: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transports són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Són dades de l'estudi d'inserció laboral d'ensenyaments professionals que s'ha fet publicat avui i que ens desgrana la Sílvia Fernández. Sílvia, bon dia.
13: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
14: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
13: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara el topall eren els 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Montcarvajal, bon dia.
15: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
16: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho allarem. Per què? Perquè té èxit.
15: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
16: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, i no estem tancats a res.
15: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
0: 2 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrrius es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat posteriorment a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i poc després també s'ha desconfinat el veïnat que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la important columna de fum que afectava l'entorn. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
17: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de Protecció Civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen 2 camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
18: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
19: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
20: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
21: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
17: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
1: Notícies en xarxa.
0: Us ho dèiem en titulars, 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, nous materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, endavant.
22: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres del litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
0: Gràcies, Marc Ferrer, des de Gavà Televisió. I a Tarragona, aquest serà el primer estiu, amb dues platges amb espai per a gossos. La del Miracle el recupera i l'altra zona per animals de companyia estarà a la platja llarga. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
23: Cadascuna té 900 metres quadrats, el tancament perimetral de fusta i les tanques metàl·liques arriba fins l'aigua amb l'objectiu de reduir la possibilitat que els animals surtin de la zona i garantir així una experiència segura per tothom. La consellera de Benestar Animal, Sandra Ramos, ha explicat que els espais compten amb totes les comoditats per als animals i els seus propietaris.
24: Amb totes les necessitats que poden tenir, especialment el de les dutxes, el de les papereres, la tanca que arribi fins l'aigua.
23: Els can espais a les platges estaran disponibles fins al 15 d'octubre.
0: I nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els qui decideixin voluntàriament si modernitzen o no les seves instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres.
4: Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028.
0: Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso.
25: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant davant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
26: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
25: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
0: I el municipi d'Ordis, a l'Alt Empordà, ha acollit avui la presentació del projecte del nou enllaç viari entre la Nacional 260 i la C26, una actuació clau per a la millora de la mobilitat a la comarca i en el marc de l'Eix Pirinenc. Empordà Televisió, Juanma Buín.
27: La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha presentat aquest migdia el projecte per a la construcció d'un nou enllaç a l'actual encreuament entre la Nacional 260 i la Comarcal 26, en el marc de la millora de l'Eix Pirinenc, per donar una resposta contundent i acabar amb els accidents en aquest punt.
28: I amb aquesta inversió, en el govern volem donar resposta a una necessitat molt concreta del territori, evolucionar cap a una mobilitat més segura, més eficient, també més ordenada, i és una actuació, per tant, que és el servei vostre, dels municipis, de la seguretat viària, com deia, i de l'equilibri territorial.
27: L'actuació s'enmarca dins l'encomanada de gestió per a la millora de l'eix pirinenc i preveu la construcció d'un nou enllaç entre les dues vies. Com ha assenyalat la consellera, les obres podrien estar enllestides l'estiu del 2028.
0: I és moment de repassar altres notícies de la jornada. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també amb el preu dels aliments, que es mantenen.
4: Tot i l'estabilitat dels últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a la inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
0: El PSOE guanyaria les pròximes eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques. Un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
4: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, serien 11 punts per sobre el PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix, ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. El PP, doncs, en retalla distància. Vox obtindria el 16,2% dels vots, sumar el 5,7%, Podem en guanya 3 i obtindria el 2,5%, Esquerra baixa 2,6% i Junts es manté a 0,8.
0: Nou minuts i seran 2:15, moment per la cultura. I per una exposició al Museu Diocesà de Barcelona que uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
2: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
3: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influencia que tiene el trencadís de Gaudí, y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
2: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
0: I el Dansane ho farà un pas endavant aquest estiu amb una programació composta en bona part per espectacles de producció pròpia o amb aliances amb altres festivals. Se celebrarà del 24 de juliol al 2 d'agost amb 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del Dansane. Lleida Televisió, Ricard Gómez.
5: El Dansaneu celebra 35 anys amb una edició on l'aposta per la creació pròpia serà la protagonista. Serà entre el 24 de juliol i el 2 d'agost a les Valls d'Àneu, amb prop de 40 propostes que abracen la dansa, la música i el patrimoni material i immaterial. Destaquen 4 produccions pròpies i 2 coproduccions, la xifra més alta de la història del festival. Així ho ha destacat aquest divendres la directora del festival, Ruth Martínez, durant la seva presentació a l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida.
6: No és un festival finalista, és important diguem, ajudar a tots els creadors, els moltíssims que hi ha al país, intentar també que aquells projectes no neixin i morin aquell dia. Per tant, és molt important aquest treball en xarxa que anem fent, coproduccions i que els artistes puguin treballar.
5: En l'àmbit musical destaquen les actuacions del Petit de Caleril, el grup Obeses i la companyia elèctrica d'Arma. La meitat dels espectacles seran gratuïts i l'altra meitat de pagament amb preus que oscilaran entre els 10 i 25 euros.
0: I arriben els esports. Que ens porta, com sempre, Joan Barberà. Joan, bon dia. El Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
7: Bon dia, Sònia. Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrà espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon. Ara, l'entitat catalana també vol tancar l'arribada de Julián Álvarez, el davanter de l'Atlètic de Madrid. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
8: El futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és la paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu, no m'acomiadaré, perquè estaré aquí per sempre.
7: I qui ha parlat també avui és Manolo González, que va poder salvar l'Espanyol i seguirà un any més dirigint l'equip blanquiblau a primera divisió.
9: Content perquè ha acabat bé, l'equip ha consolidat primera un altre any més, important perquè així el club és com pot créixer i anar donant passes endavant.

0: I a l'anada empata un gol Martí, Blai Martí és el tècnic del Rubí.
1: Intentarem que sigui maca i bonica de viure, que la gent s'animi, que agafi l'autocar, que agafi el cotxe, complir amb el poble, que tinguem el suport de la nostra gent, que això en els moments complicats es nota molt. I jo crec que ho hem de viure com a ciutat, com a entitat, com a gent, hem de gaudir això. Crec que hi ha moltes opcions, som optimistes.
0: A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà a les 6 de la tarda en directe a la xarxa Més, al partit entre el Llavaneres i el Cardedeu. I en bàsquet, avui a jugar l'última jornada de la Lliga ACB.
2: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem a 2:15. Fem una petita pausa i tornem de seguida. Fins ara.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treballs.
3: Com a trans, et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràssi, marimatxo.
9: Però si estic solo.
10: Com un terrorista.
11: Ve a menjar plàtans.
12: Tot això és odi.
13: Aturem-lo. Taula d'entitats del tercer sector social, amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
14: Hi ha persones que volen accedir al govern només per tenir poder. Són capaces de donar-ho i arriscar-ho tot.
15: Què passaria si tot el que coneixes desapareix?
16: Què pot fer trontollar una democràcia?
17: I si demà deixés d'existir?
18: El primer pas per destruir alguna cosa és saber-la identificar. Així doncs, què és una democràcia?
19: Destruir la democràcia. Un podcast que repassa les costures de la democràcia a través d'un líder populista imaginari.
20: Destruir la democràcia. A la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
21: Propostes en xarxa.
22: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, Art i Pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Hi trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, Art i Pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
0: La xarxa.
23: Bon dia, són 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
23: Govern i sindicats educatius continuen enrocats en les millores salarials en una nova jornada de vaga i protestes de mestres i professors, avui concentrades a Montserrat. La consellera d'Educació, Esther Niubó, és qui lidera aquest divendres les negociacions amb els líders sindicals en el 8è intent per desbloquejar el conflicte. El govern manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Jiménez, del Departament d'Educació.
24: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis.

0: ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
1: I necessitem en aquest cas també que els sindicats entenguin i facin una lectura correcta de quina és la situació. Els apel·lo també en aquest cas que puguin reflexionar, que puguin valorar la proposta que està fent el departament.
2: És divendres 29 de maig de 2026 i tenim més titulars. La Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat límit per obtenir un préstec d'emancipació.
3: Una mesura que beneficiarà unes 600.000 persones i que ha anunciat el president Salvador Illa.
4: Tota pedra fa paret. Amb els préstecs d'emancipació solucionarem només amb això un dels principals problemes que té la societat catalana, que és el de l'accés a l'habitatge, no. Però és una política que contribueix d'una forma decisiva. Per gent jove, que té feina, que té un horitzó professional i personal positiu, que vol adquirir un habitatge en propietat i que es troba amb una barrera, amb un mur, que és la de l'entrada.
3: Amb els préstecs d'emancipació, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada per a la compra d'un pis i el beneficiari l'ha de tornar en 30 anys sense interessos.
2: Detectors de mòbils a la selectivitat per evitar que l'alumnat copiï.
3: És una de les novetats a l'ESPAU que coincidirà en els primers dos dies amb la visita del Papa per evitar possibles afectacions. El Departament d'Universitats demana als alumnes que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa.
2: 22 municipis de la província de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu.
3: La Diputació de Barcelona ha presentat aquest migdia la campanya de platges a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat, tot plegat amb una aportació econòmica d'1,5 milions d'euros.
2: En cultura, una exposició al Museu Diocesà de Barcelona uneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX.
3: Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida.
2: En esports, el Barça tanca el primer fitxatge del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick, Joan Barberà.
5: Es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana espera fer oficial en els propers minuts el fitxatge de Gordon.
2: I previsió del temps per les pròximes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, les temperatures continuen desbocades per les dates i en aquests moments la calor és molt evident. De fet, aquesta tarda ja la temperatura encara pujarà més que la d'ahir en el cas del Pla de Lleida. Per tant, si ahir ja es va arribar a rècords de temperatura per un mes de maig, per exemple, a la ciutat de Lleida, doncs aquesta tarda encara guanyarem algunes dècimes més de temperatura en aquella banda. En canvi, al llarg d'aquesta tarda la temperatura ja no pujarà tant, per exemple, a la costa, o també a Girona, on ahir també teníem rècords de temperatura pel mes de maig. De núvols a hores d'ara pocs, però aquesta tarda se'n formaran alguns al Prepirineu, que sobretot a cavall de l'Alt Urgell, el Solsonès, també la Cerdanya i el Berguedà deixaran algun ruixat. Pel que fa a demà, núvols enganxats a la costa al matí amb molta xafogor, tarda de tempestes al nord de la Catalunya central i al Prepirineu, i el diumenge la mateixa situació, tempestes de tarda, amb una temperatura que a grans trets no ha de variar en excés. Ho anirem seguint a la xarxa.
2: Al control de so, Francesc Ávila, us parlem Albert Güell i Sònia Kerr.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Govern i sindicats educatius s'han avingut a continuar negociant aquesta tarda per mirar d'arribar a un acord i acabar amb la toncada de vagues i protestes al carrer. Les millores salarials són ara mateix el principal escull que hi ha sobre la taula. La consellera Esther Niubó manté una pujada salarial d'uns 400 euros en 4 anys, però els sindicats consideren que encara hi ha marge de millora. A la seu del departament hi tenim l'Esther Minguell. Esther, bon dia.
8: Bon dia. La reunió continuarà a 3:45, després d'una pausa de 2 hores per dinar. La trobada està presidida per la consellera Esther Niubó i, segons fonts sindicals, la conversa flueix, que és una de les reclamacions que feien els sindicats just abans de començar la trobada. Yolanda Segura és portaveu d'USTEC.
9: Volem negociar, que és una cosa que portem reclamant des de fa molt temps, que és una de les causes per les quals ha sortit la gent al carrer i ha omplert les places, ha omplert els municipis, ha tallat carreteres i està exercint la pressió màxima.
8: La reunió ha començat amb una hora de retard, es fa a l'edifici annex i en la primera part han pogut debatre i concretar les mesures de reforç de plantilles per atendre la inclusiva i semblaria que en aquest punt hi hauria entesa amb un increment de prop de 6.300 professionals en 4 anys. El tema salarial és, però, el que els manté encallats. El govern proposa un augment de 400 euros, incloent la pujada estatal per tot el funcionariat. Els sindicats consideren que no s'ha de computar i troben totalment insuficient l'increment increment de la Generalitat. Escoltem Ramiro Gil, de professors de secundària.
10: S'ha dit als mitjans que ens havien donat 400 euros. Volem recalcar que això és fals. Respecte al que es va acordar en l'acord de març, ens estan oferint 46 euros mensuals per als docents aquest any i 75 d'aquí 3 anys. Aquesta és la realitat del que ens estan oferint a nivell salarial. Després d'haver perdut un 25% de poder adquisitiu, això evidentment és inacceptable.
8: La via Augusta ha estat tallada des de les 10 del matí fins ben bé fa mitja hora i un centenar de docents s'han concentrat davant del departament en proclama reclamant més finançament per l'educació.
2: Gràcies, Esther. Gràcies, Esther. I mentrestant, al carrer, mestres i professors mantenen el pols amb una nova jornada de vaga. Avui a l'Anoia, el Garraf, l'Alt i el Baix Penedès i el Baix Llobregat. Aquest matí centenars de docents s'han organitzat per pujar a peu, amb cremallera i amb cotxe fins a Montserrat per concentrar-se a les portes del monestir. Els ha seguit l'Andrea Martínez d'Esplugues Televisió.
11: Cap a les 12 del migdia, els docents s'han desplaçat cap a dalt de tot de Montserrat, a l'abadia, per concentrar-se i fer els parlaments als grups convocants. Avançaven amb una pancarta principal en la que es llegia més salaris, més recursos, menys ràtios i menys burocràcia. I portaven xiulets i samarretes grogues representatives del cicle de protestes educatives. També han desplegat una gran lona groga com a insígnia de la marea groga i ha sigut llavors quan ja han desconvocat la concentració. A hores d'ara, alguns deien de quedar-se fent pressió, mentre que d'altres ja començaven a baixar cap al poble.
2: Això fora de les aules, a dins i en concret a la selectivitat, enguany hi haurà detectors de dispositius digitals per evitar que l'alumnat copiï. És una de les novetats de l'ESPAU que coincidiran els primers dos dies amb la visita del Papa. Per evitar possibles afectacions, el Departament d'Universitats demana als joves que s'examinin a Barcelona que surtin abans de casa. Maite Polo, bon dia.
12: Bon dia. Els vigilants de l'ESPAU, les proves d'accés a la universitat, passaran a prop dels estudiants un cop hagin deixat totes les seves pertinences apartades i si l'aparell detecta una radiofreqüència, pitarà. N'hi haurà a totes les universitats i s'utilitzaran de forma aleatòria, amb una prova pilot que es fa també a Galícia, Múrcia i fins a 5 comunitats autònomes més. La consellera de Recerca i Universitats és Núria Montserrat.
13: Són elements dissuasoris que el que volen és, el que volem fer és garantir l'equitat a l'hora de realitzar les proves dels exàmens. Volem que els estudiants tinguin totes les garanties de realitzar les proves amb les mateixes oportunitats. Els estudiants saben que no poden comptar amb cap dispositiu, vol dir iWatch o cap rellotge digital o cap dispositiu amb Bluetooth, i el que volem fer simplement és garantir doncs, una equitat.
12: Les faltes d'ortografia descomptaran com l'any passat amb la novetat que s'aplicarà a dues assignatures més, arts escèniques i coral i tècnica vocal. La consellera també ha anunciat que l'any vinent, el 2027, desapareixerà la recuperació de la SELEC al setembre i s'avançarà a principis de juliol com fan totes les altres comunitats autònomes.
2: I a l'altra cara de la moneda, avui hem sabut que energia, mecànica, fusta i transport són els sectors amb una major taxa d'inserció laboral dels graduats de formació professional de grau mitjà a Catalunya. La indústria química i l'hostaleria tenen un alt grau de contractació també, en aquest cas en els graus superiors, sobretot en empreses de més de 50 treballadors. Sílvia Fernández, bon dia.
14: Bon dia. 7 de cada 10 estudiants de grau superior en modalitat dual s'insereixen en el seu sector, principalment a través de les pràctiques. En el cas dels alumnes de grau mitjà, la inserció és del 50%. Les xifres també assenyalen que un de cada dos estudiants aposta per configurar un itinerari combinat i compaginar l'aula amb la vida laboral. També s'ha donat un augment de la contractació indefinida. Prop del 22% dels alumnes tenen sous superiors als 1.500 euros en la seva primera feina. Aquestes són algunes de les dades que ha presentat el director general d'FP de la Generalitat, Ricard Coma.
15: Quan els estudis estan molt alineats amb les necessitats que té els sectors i el teixit productiu, la simbiosi entre centres de formació professional i empresa és un factor d'èxit laboral i captació, sobretot, de talent.
14: Com es remarca que cal fer una aposta per reforçar encara més la modalitat d'FP dual intensiva en tot el territori i ajustar la formació a les demandes del teixit empresarial per a reduir les vacants i fomentar el talent.
2: Titular destacat de la jornada, la Generalitat amplia fins als 40 anys l'edat per accedir al préstec públic per comprar un pis. Fins ara, el topall eren 35 anys. Amb els préstecs d'emancipació per promoure l'accés a l'habitatge a joves, la Generalitat aporta el 20% de l'entrada. I el beneficiari els ha de tornar en 30 anys sense interessos. Mont Carvajal, bon dia.
16: Bon dia. Els préstecs d'emancipació fa un any que es van posar en marxa i fins ara se n'han donat gairebé 1.700 a persones d'una mitjana de 29 anys. El preu mitjà dels préstecs s'ha situat en els 36.000 euros i els preus dels habitatges han rondat els 190.000 euros. Avui el govern ho ha valorat com un èxit i el president Illa ha anunciat que l'ampliaran fins als 40 anys.
17: A partir de dilluns fins als 40. Aquest és l'anunci que a partir de dilluns ho guanyarem. Per què? Perquè té èxit.
16: Segons el govern, la mesura beneficiarà unes 600.000 persones, però el president ha obert la porta a augmentar el topall d'edat fins als 55 anys.
17: I anem millorant, estem a 40 anys, podríem fer-ho fins a 55, però nosaltres aquí volem arribar a gent que té un projecte de vida per davant i que, si no pot accedir-hi, perquè no ha tingut temps de generar un estalvi, que és el que es demana avui, no? Són situacions diferents, però anirem veient, si no estem tancats a res.
16: Ell ha defensat que cal construir habitatge, tant privat com públic, i ha fet una crida als alcaldes i alcaldesses a no posar-hi traves, sinó facilitats.
2: 3 minuts i arribarem a 3:15. L'incendi d'Òrriums al Maresme es podria haver iniciat en zona forestal i hauria entrat després a la fàbrica. Això segons testimonis dels fets i a l'espera de l'informe oficial. El foc s'ha donat per controlat avui a primera hora i poc després també s'ha desconfinat el veïnat, que des d'ahir a la tarda no podia sortir de casa per la columna de fum. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
18: El veïnat d'Òrrius s'ha llevat aquest divendres al matí amb l'avís de desconfinament de protecció civil. Tot i que els bombers han donat el foc per controlat, encara hi treballen dos camions d'aigua fent tasques de revisió i de seguiment de la zona afectada pel foc. Escoltem l'alcalde Xavier Masgrau i alguns dels veïns del municipi.
19: Una de les coses importants que estem fent és que estem intentant que en la parafina i a l'aigua i tal, que d'això, que no baixi cap al medi natural. I llavors...
20: Avui fa olor a cremat, però en canvi ahir no feia aquesta olor des d'aquí, perquè anava cap a l'altre cantó. I avui fa una mica d'olor.
21: Vam estar en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra. Com que som d'aquí, coneixem totes les masies, coneixem tot el... vam anar a treure gent de les cases per prevenció.
22: Super espantat perquè hi havia una columna de fum immensa, no teníem cap informació, però immediatament vam començar a rebre informació.
18: Protecció Civil ha rebaixat a fase de prealerta al Pla Territorial de Protecció Civil de Catalunya, el PROCICAT, per continuar fent el seguiment de la situació de l'incendi i de l'afectació derivada del vessament de parafina a la riera.
2: 22 municipis de la demarcació de Barcelona tindran platges sense fum aquest estiu. La Diputació de Barcelona ha presentat avui la campanya a Gavà amb l'objectiu de reforçar el suport als municipis costaners en matèria de salut i seguretat. Tot plegat amb una aportació econòmica de 1,5 milions d'euros, materials de senyalització i comunicació. Gavà Televisió, Marc Ferrer, bon dia.
23: Gavà és un dels 22 municipis on aquest estiu no s'hi podrà fumar a la platja i per aquest motiu és on s'ha presentat la campanya de platges de la Diputació de Barcelona, centrada en l'impuls a les platges lliures de fum, reforçant el suport als ajuntaments del litoral en matèria de salut, seguretat, informació i sensibilització, amb banderoles i cartelleria. 22 municipis de la demarcació de Barcelona han aprovat o tindran aprovada abans que acabi l'any l'ordenança que regula la prohibició de fumar a les platges. En conjunt, aquests 22 municipis sumen 93 platges i 48,6 quilòmetres de litoral barceloní. La Diputació de Barcelona treballa amb l'objectiu que l'any 2027 els municipis del litoral no hagin prohibit fumar a totes les platges. Els dos únics municipis que no s'hi han afegit encara són Badalona i Castelldefels, i per això aquest any han rebut un 40% menys de subvenció de la Diputació per a la campanya de platges. Si l'any vinent no s'hi afegeixen, no rebran cap euro.
2: Gràcies, Marc. I Barcelona afegeix més jocs d'aigua aquest estiu com a mesura del pla calor per combatre les altes temperatures i n'amplia, a més, les zones de funcionament.
3: Els nous espais estaran situats als districtes de Ciutat Vella, l'Eixample, Sants Montjuïc, Sarrià, Sant Gervasi, Horta Guinardó, Sant Andreu i Sant Antoni. A més, l'Ajuntament ha explicat que n'ampliarà els horaris de funcionament i estaran oberts des de les 10 del matí fins a les 8 del vespre, de juny a setembre. Les instal·lacions estan pensades per infants de més de 5 anys i caldrà que hi accedeixin calçats. A més, està prohibit que hi juguin animals de companyia.
2: I encara a Barcelona, avui el ple de l'Ajuntament ha aprovat el nou pla d'usos de Ciutat Vella amb els vots a favor del PSC i Junts i l'abstenció del PP.
3: Segons el govern, el pla triplica el nombre d'activitats regulades, que passen de 55 a 180, i reforça les restriccions al comerç per condicionar l'obertura de nous salons de manicura i pedicura, botigues de complements de mòbils i de venda de productes canàbics, entre altres. El regidor del districte, Albert Batlle, ha dit que és un bon pla perquè ha de servir per ordenar i equilibrar, mentre que Barcelona en Comú i Esquerra s'hi han oposat perquè temen que abocarà el districte una dependència més gran del turisme i que convertirà Barcelona en una ciutat souvenir.
7: Notícies en xarxa, edició migdia.
2: Nou pas per impulsar la modernització dels canals d'Urgell. El govern i la Junta del Canal han arribat a un acord perquè siguin els regants els que decideixin voluntàriament si modernitzen o no les instal·lacions. S'abandona, per tant, la idea d'esperar un consens global per començar les obres. Els primers projectes afectaran unes 12.000 hectàrees de 5 comarques i podrien veure la llum a partir del 2028. Ràdio Ponent Mollerussa, Karen Alfonso, endavant.
0: Després que s'ajornés la votació sobre el projecte global pactat entre Generalitat, Estat i Regants, ara s'ha optat per una fórmula més flexible, tirant endavant les obres segons la demanda i el consens de cada col·lectivitat. Les primeres sol·licituds ja s'han registrat i inclouen 4 col·lectivitats amb unes 12.000 hectàrees repartides entre 14 municipis. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, assegura que cal començar els projectes per demostrar als regants que la modernització és viable i beneficiosa.
1: El que necessitem és posar-nos-hi i que els veïns vegin que, escolta, que es modernitza, que no passa res, que es fa, que funciona, que la gent guanya més diners, que el seu patrimoni puja quan hi ha una zona modernitzada, que trobem eines també per veure les diferents casuístiques, que són moltes, del canal d'Urgell, doncs que tothom pot tenir una eina de finançament per fer-ho.
0: El Departament d'Agricultura començarà ara la licitació i redacció dels projectes constructius, un procés que s'allargarà mesos.
2: I repassem altres notícies del dia. La inflació es manté estable al maig en el 3,2% interanual, segons l'indicador avançat de l'Institut Nacional d'Estadística. Destaca l'alça dels transports i de les activitats recreatives, esportives i culturals, però que és compensat amb rebaixes en vestits i calçats i també en el preu dels aliments, que es mantenen.
3: Tot i l'estabilitat als últims dos mesos, la xifra d'inflació de maig és la segona més alta des del gener de l'any passat. Pel que fa a l'inflació subjacent, que exclou preus més volàtils com aliments frescos i productes energètics, escala una dècima respecte al mes d'abril fins al 2,9% interanual.
2: El PSOE guanyaria les eleccions 11 punts per davant del PP, segons la darrera enquesta del Centre d'Investigacions Sociològiques, un estudi fet al maig i que és previ als darrers casos judicials que esquitxen l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: El PSOE guanyaria amb el 36,2% dels vots, seria 11 punts per sobre del PP, que n'obtindria 24,9. La distància entre aquests dos partits es redueix ja que l'anterior enquesta era de 12,8 punts. L'enquesta es va fer abans de la imputació de Zapatero i del cas de Leire Díaz.
2: Les dones que són més grans que les seves parelles masculines tenen un risc més alt de patir violència masclista reiterada.
3: Així es desprèn d'un estudi liderat per la Universitat Pompeu Fabra després d'analitzar més de 3.200 casos oficials. Conclou que el risc de revictimització no augmenta quan l'home és molt més gran, sinó al contrari, el perill es dispara quan la dona és més gran i augmenta com més gran és la diferència d'edat a favor d'ella. En concret, afirma que les dones que superen la seva parella en més de 10 anys tenen un temps de protecció sense nova violència un 41,8% més curt que les parelles on l'home és entre 1 i 4 anys més gran.
2: I és moment per la cultura i per una exposició del Museu Diocesà de Barcelona. Coneix els universos de dos dels artistes catalans més importants del segle XX. Miró i Gaudí, Natura i Mística, mostra l'admiració que el pintor sentia per l'arquitecte, plasmada en una sèrie de gravats elaborats al final de la seva vida. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Miró i Gaudí, Natura i Mística, presenta per primera vegada a Barcelona 21 maquetes preparatòries que Joan Miró va realitzar per elaborar una sèrie de gravats sobre Antoni Gaudí a finals dels anys 70. La mostra les confronta amb objectes i mobiliari dissenyats per l'arquitecte, amb l'objectiu, com explica la comissària Elena Alonso, d'evidenciar la influència de l'obra de Gaudí sobre Miró.
5: En les línies curves, en el uso del color, en esos, esa influència que tenen el trencadís de Gaudí. Y luego también toda una serie de influencias místicas y también más trascendentales, elementos que forman parte del lenguaje habitual de Joan Miró, como por ejemplo todas las alusiones al cosmos, a los discos astro, a los pájaros, a la música.
4: Les maquetes són també una bona oportunitat de conèixer la manera de treballar de Joan Miró, amb làmines fetes servir per les dues cares i tècniques com el collage, amb retalls de diari i papers esquinçats, o l'utilització del guaix o la tinta.
2: I abans dels esports, tres propostes culturals per aquest cap de setmana. Propostes que ens arriben des de Radio Arenys, Cugat Media i Radio Ona.
6: Arenys de Mar s'omple de color i activitats aquest cap de setmana amb la 19a edició de l'Arenys de Flors, una proposta perquè veïns i visitants puguin passejar per la vila i descobrir els 33 espais guarnits amb flors i elements característics de la primavera. Des de l'àrea de cultura destaquen la implicació de tothom per fer-ho realitat. La tècnica Ana Ruzafa n'ha posat alguns exemples.
8: Hi haurà l'associació de puntaires, també tenim la plaça de la Revolució, que la cavalcada de Reis també posarà, doncs, algo ornamental.
6: L'Arenys de Flors es complementarà amb una quinzena d'activitats musicals, culturals i tallers per a tots els públics.
9: Des de Sant Cugat del Vallès destaca la inauguració de la 7a edició del Lumínic Festival de Fotografia avui divendres a les 7 del vespre al Museu del Monestir. L'edició d'enguany del Lumínic explora la poètica com a dimensió essencial de tot el llenguatge artístic. La fotografia, amb els seus múltiples registres i capes de significat, esdevé el centre d'una reflexió sobre la seva capacitat per suggerir, emocionar i transformar la mirada. Així, la poesia es pot entendre com la qualitat estètica i expressiva que transcendeix la mera representació i connecta directament amb l'emoció, la sensibilitat i la imaginació de l'espectador.
10: Aquest vespre Torelló donarà el tret de sortida al Festus, al Festival d'Arts del Carrer, amb la proposta Aleta, un espectacle de dansa contemporània dirigida pel coreògraf Marc Fernández, que pren com a punt de partida el món casteller per parlar de comunitat, equilibri i esforç. Ho explica el director.
24: Conceptes com l'equilibri i el desequilibri, la tècnica per pujar, la simulem, la transformem, ho ballem.
10: L'espectacle posa especial èmfasi en valors com el treball en equip, la confiança i la comunitat, molt presents també en aquesta edició del festival. Es podrà veure a les 8 del vespre a la plaça Vella.
2: 3 minuts i arribarem al punt de les 3. Moment pels esports. I pel Joan Barberà, amb tota l'actualitat esportiva, avui el Barça tanca el primer fitxatge, atenció, del nou projecte de Joan Laporta i Hansi Flick.
25: Bon dia, Sònia. Doncs es tracta del davanter anglès Anthony Gordon, que arriba procedent del Newcastle. El club blaugrana tenia previst fer la roda de premsa de presentació fa més d'una hora, però de moment estan tancant els últims serrells per poder fer oficial la contractació de Gordon. Per tant, hores d'ara encara no és oficial l'arribada al fitxatge, en aquest cas d'Anthony Gordon. El club blaugrana també vol tancar l'arribada del davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, iniciant les negociacions amb el conjunt matalasser per tal de fer afecta el fitxatge del davanter argentí. I a les últimes hores s'ha confirmat que Michel Sánchez no continuarà com a tècnic del Girona. Avui s'ha acomiadat de l'afició amb un emotiu missatge.
26: Futbol és la meva passió. El futbol és la meva vida. 5 anys aquí, 5 anys de coses bones i coses més bones. La meva vida aquí és... La paraula que tinc al cap és felicitat. 5 anys de felicitat. No vull dir adeu. No m'acomiadaré. Perquè estaré aquí per sempre.
25: A Primera Federació, avui el Centre d'Esports Sabadell juga el partit d'anada de les semifinals del play-off descens a la segona divisió A. A les 9 de la nit, els arlequinats juguen al camp del filial del Real Madrid. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
27: El play-off ja és aquí. Objectiu: que el camí del conjunt arlequinat s'allargui 4 partits i acabi amb la celebració a la nova Creu Alta. Per això serà primordial treure un bon resultat en l'anada de la semifinal, que té lloc a l'estadi Alfredo Di Stéfano. En aquest sentit, Ferran Costa, el tècnic del Sabadell, afronta el partit amb la intenció de guanyar-lo sense pensar en la tornada.
28: Què és el factor camp? Perquè l'any passat el Sabadell va pujar a Primera Federació jugant fora de casa. Si no, nosaltres anem minut a minut i plantegem els partits per guanyar. A mi tenir el factor camp o No és algo determinant. Nosaltres hem de jugar cada minut per imposar-nos en el joc, per ser millor que el rival, per entendre el que demana el partit en cada moment, i sense pensar en derivades.
27: 250 aficionats del Sabadell donaran suport des de les graderies de l'Alfredo Di Stéfano. Arbitra la basca Olatz Rivera. El xiulet inicial avui a les 9 de la nit.
25: Diumenge a partir de les 6 de la tarda, en directe a les televisions locals i a la xarxa Més, partides, segona eliminatòria d'ascens a segona federació entre el Cornellà i el Badalona. A segona catalana i en la lluita per l'ascens, demà dissabte a les 6 de la tarda, en directe també a la xarxa Més, el partit entre el Llavaneres i el Cardeu en bàsquet. Avui última jornada de la Lliga CB, i en hoquei sobre patins avui comença la semifinal del play-off al títol entre el Calafell i el Liceu. Guillem Cabestany és el tècnic del conjunt tarragoní.
11: El Liceu, l'equip amb 2 anys que mai hem aconseguit guanyar, i això no ens desanima, sinó que ens motiva per intentar complicar-li molt les coses. Els dos primers partits amb el desgast que portem seran molt complicats.
25: I l'altre partit de semifinals, Barça-Igualada, comença demà.
2: Gràcies, Joan Barberà, per última hora dels esports. Una miqueta més de 3 minuts i arribem al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però ens trobarem, com sempre, puntuals dilluns a les 2. Que tingueu un molt bon cap de setmana.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Trescat Info.
1: Bona tarda, són les 4. S'endarrereix la represa de la reunió entre el Departament d'Educació i els sindicats per frenar el conflicte del sector. L'última oferta del govern plantejava un increment salarial que es distanciava uns 70 euros mensuals de les exigències sindicals. Hi ha hagut acostament entre altres matèries. Avui la vaga a les aules ha afectat el Baix Llobregat, el Penedès i el Garraf. La protesta s'ha traslladat a Montserrat amb un acte reivindicatiu i el bloqueig durant una estona dels accessos a la zona. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. 31 de les 126 estacions que mesuren la temperatura a Catalunya assoleixen valors de rècord per a un mes de maig. Aquesta tarda, Vinebre, la Ribera d'Ebre, marca un nou rècord amb 39 graus i mig. La plataforma Escoles que Cremen denuncien que un 90% dels 150 centres on es mesura la temperatura han superat de llarg els límits legals. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar el primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i prometa que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra a Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I Candela Peña planeja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos turmentada pels abusos del passat.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà avui el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona, el partit a les 9, i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB. Amb l'última jornada destaquen el Girona Joventut, el Camp de Murcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
1: Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5, com dèiem, a Vinebre, i ja ha caigut amb algun rècord. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
0: Trescat Info.
3: Vacances en pau.
4: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
5: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
6: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
5: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
6: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
7: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
8: Acull a una nena o un nen saharaui.
9: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
10: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
11: Agenda Carrer, t'expliquem tot el que passa a Sant Boi.
12: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
13: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
14: Ciutat Cooperativa.
15: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
16: Hola, bon dia.
12: Amb ritme, proximitat i bon humor.
11: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer, el món des d'una mirada santboiana.
17: Ràdio Sant Boi.
18: Més de 45 anys amb tu.
19: Sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
3: Molt bona tarda, amics. Nosaltres avui estem al Joan i jo. No tenim la sort de gaudir de la nostra amiga Eli i del Jordi, que estan una mica fent vacances.
16: Jo estar sols que mal acompanyats.
3: No, però de mal acompanyat.
16: No, ara mateix, ah, no, la mala companyia.
3: Però tu creus que això és correcte?
16: Ja en coneixes.
3: Bueno, avui tinc un treball que acabo de contrastar-lo amb el nostre amic que treballa com a voluntari aquí a Sant Joan de Déu. L'altre dia ens va portar una persona i em deia que hi ha una de les coses més interessants que s'han produït a nivell d'avenç en quant al tractament del trastorn mental, i ens deia que és com una vera d'aparell que es posa a la ment i que el que detecta és precisament aquelles connexions que té la ment que no connecten prou bé. I llavors, si no connecten prou bé, lògicament pot provocar algun tipus de trastorn. Això és el que ens ha explicat ell, i aquí tinc, doncs, que després li he ensenyat, tinc, doncs, un paper que és un professor, d'un professor d'investigació d'investigació i crea a la Universitat Pompeu Fabra, que es diu Gustavo Deco. El cervell és potser l'òrgan més reactiu que existeix, diu. Les qüestions que ens interessa de debò són les transcendentals, com què sabem de la consciència? No som sempre feliços, però estem bé? Hi ha qui no pot estar bé i ens interessa saber què li passa al cervell. Doncs ara tenim aquest avenç. I a més et diré una altra cosa perquè t'engresquis, perquè en el treball, i començaré gairebé pel final, bueno, començaré pel final perquè és on t'ho esmenta, diu, realment fins i tot podria predir si seguiràs bé o tot podria predir si en el cas que et retirin la medicació, pensa en la depressió, un mal oblidat, tot i ser tan present. Ara mateix anem al metge, estàs trist, et prens una pastilla, que no acaba d'anar bé, tens... te'n prens dues. En el cas de la psicosi hi ha un fenomen interessant, la psicosi primerenca, un brot que et dona en l'adolescència, és possible que es repeteixi en un altre moment i pot ser no tornar a passar. Al metge pagarien per fer un escàner quan tens l'atac psicòtic i poder dir-te si tornarà a passar. Un altre trastorn que es pot predir és el bipolar. Amb els seus canvis d'eufòria a depressió i a l'inversa. Seria fantàstic poder fer una predicció. Això és el que diu al final del treball, de tota aquesta constant. Llavors, durant tota l'estona, podem anar remenant el que aquest senyor ha anat descobrint i que, bueno, que d'una manera o altra, com ens ha dit el nostre amic,
16: Geroni,
3: doncs que això ja es fan proves i ara la millora, jo ja sé qui ho ha provat això, una amiga meva, i que veritablement diu, pues sí que la cosa funciona, no? I llavors, doncs, bueno, ho podem sempre estipular. De tota manera, tu ets el que tens l'experiència.
16: Jo no em refio gaire perquè en el cas bipolar tot el que és fora, tot el que és t'envolta de familiars, amics, parella, treball, t'influeix molt. I clar, és aquesta data que si tu no la controles, si passa una cosa que no esperes, és quan surt el brot. Que a mi em va passar que jo he tingut una mica de brot aquesta primavera, perquè la meva dona es va fer unes proves, a punxar del president que tenia un càncer de mama i després la cardiopressió, i em va provocar doncs, una fúria de dir què passava, no? I saber que estava bé. Que després ja, si hi ha una petita fúria, hi ha una petita depressió també, no? Depressió de caiguda. Però clar...
3: L'eufòria no deixa de ser la part dolça de la qüestió, però tampoc és normal, no?
16: No
3: és dolça.
16: No és dolça perquè hi ha un moment que fugis de la realitat i tot és molt bonic, tot és preciós, i fins i tot la meva dona en controla molt, no? Això diu, mira, això controla una mica, baixa una mica, anem a la psiquiatra, anem a que et vegi, al final no va fer falta. Però controlar una euforia és molt més difícil que controlar una depressió, perquè la depressió la vas passant i hi ha un moment que pots sortir, no? Si no és molt greu. Però l'eufòria és molt difícil de controlar perquè és un món imaginari que tu tens propi, que és un nivell molt alt i, com va dir el doctor Mauri, és una idealització del teu món i quan t'adones que realment el món és el real, que hi ha sempre, caus en una depressió perquè tota la idealització se'n va anar al risc.
3: Molt bé, doncs això és de tot el que parla. Jo he llegit ja tot aquest article, eh? És bastant llarg, que llavors no és que el direm tot, però hi ha alguns que són, hi ha trossos que són molt interessants. Per exemple, les preguntes sobre la transcendència humana i tot allò que ens fa realment diferents de les altres espècies són la raó, per mi, i Morten Kriegelbach, l'altre autor del llibre que escriu conjuntament amb el senyor Deco, per la qual estem en aquest projecte. És el que més ens interessa realment. Ens mou a saber. D'altra banda, la diversitat d'enfocaments és molt interessant. En el projecte hi ha biofísics, psicòlegs, neurocientífics acèrrims. Enfoquem la investigació des d'un punt de vista mecanicista a través d'experiments replicables, tot i que ni Morten ni jo ho som, en l'àmbit personal mecanicistes, però és el que sabem fer com a investigadors. Li pregunta, doncs, una noia, Mercè Miralles, li pregunta: la ciència tal com la coneixem ara mateix és mecanicista, això de la transcendència? Creiem que fermament hi ha com una transcendència i algun element que ens fa diferents als humans, que fins i tot apostem per fer recerca mecanicista. Alguna cosa apareixerà de diferent en el nostre cervell. El famós substrat de què ens parla, que sosté la consciència o la transcendència, serà diferent en l'humà i que també el no humà, i serà diferent en l'humà que transcendeix del que no transcendeix. Per això ens interessa tant les manipulacions, fer experiències que siguin reproduïbles d'aquesta consciència.
16: Calia aclarir una mica, que aclarissis que és mecanicista i que és la transcendència, no?
3: Entén per mecànica allò que ja has establert com a mecanisme. O sigui, és una mecànica. Jo, per exemple, era mecànic, no? I sabia com havia d'actuar per elaborar i tirar endavant aquesta mecànica.
16: Llavors, quan es té consciència de malaltia, és a dir, saps que tens una eufòria, i llavors, automàticament, quan jo has passat, saps quins mecanismes has utilitzat per reparar-te el cervell o per anar avançant igual que una depressió? Intentar evitar arribar al màxim, no?
3: Naturalment.
16: I llavors, controlar i tenir consciència de malaltia, dic, jo estic malament, ara em trobo malament, haig d'anar a la psiquiatra, haig de que em reguli les pastilles, sí. Perquè és molt important que dit abans de les pastilles...
3: No només les pastilles, després ho veuràs, però sí, eh?
16: Però és que les pastilles, per mi, són fonamentals, perquè
3: són... Home, esclar, però no t'ho monés, eh?
16: Però ja vull dir, jo, sense les pastilles, estic molt pitjor, perquè és un regulador de l'estat d'ànim. Si jo aquest regulador no el tinc, ho estic baixant i pujant constantment.
3: Naturalment. El que ens ha explicat el Jeroni és que això, quan feien allò dels cops aquells de com ho deia, descargues elèctriques al cervell,
16: l'altre xoc,
3: exacte. Diu, esclar, llavors el que fèiem era moure tot això, i es movia a vegades la que estava malament, la que no connectava com cal, no? Però diu, aquesta, aquí, amb això ara, actualment, ara no. Ara movem a la que no està bé, o sigui, li donem un impuls perquè es connecti, per dir-ho d'una manera,
16: això,
3: no?
16: Això com es veu, com escàners o...
3: Sí, això es detecta amb l'aparell que hi ha, amb l'aparell que han descobert, no? Val, llavors, a veure, per exemple, estàvem en que s'està menys experimentant a nivell terapèutic, també, oi? Val, això també li pregunta aquesta xicota, i diu, s'estudia a nivell terapèutic perquè la depressió, i això pot xocar, per a l'addicció a la cigarreta, per exemple. Oh, mira.
16: Ho provarem a veure si ho deixo fumar.
3: A l'escala m'havien dit que la filosofia, com altres àmbits de coneixement, era una ciència. Però la visió empírica s'ho va endur per davant. Només val allò que puc mesurar. Estic molt en contra d'aquesta visió, que tot sigui dit, és molt dels anys 90 del segle XX fins ara. M'interessa molt la història de la ciència i és una de les meves aficions. Per això puc dir que fins als 80, inclosos, la visió no era aquesta. Mireu l'època quàntica. Quan és una gran revolució en el pensament modern, en la física? La majoria dels físics quàntics eren, per citar-los acadèmicament, transcendentalistes. Eren persones que creien en la filosofia i fins i tot eren religiosos. No tenien cap mena de problema harmonitzar filosofia i ciència. Ah, tu havies estudiat això. Una mica sí. Una mica sí,
16: sí, sí.
3: Sempre posem Descartes com a culpable de la visió de 2 més 2 és igual a 4 i si no es pot mesurar no val. Vale, i llavors diu, la gran revolució va ser amb Galileu i la nova epistemologia de les ciències naturals. Van dir, els filòsofs experimenten d'una forma disciplinada, sí, però no amb una fórmula específica, perquè l'experimentació dels filòsofs consisteix a observar. Després fan les seves teories. Els físics, químics, biòlegs, experimentem d'una forma més sistemàtica. Reduïm dades amb més precisió que la mera observació. Però és que tenim preguntes diferents. No estic interessat en el mecanisme de la realitat. El filòsof està interessat en fer-se altres preguntes. Vist així, les ciències socials o humanes, com la filosofia, són ciències i això no contradiu cap postulat de Galileu. Només que les preguntes que es fan són diferents a les nostres. La visió errònia de les ciències socials em sembla que és un efecte social, però molt passatger, possiblement promogut, lamentablement, pels periodistes i els mestres. Això és probablement.
16: També hi ha un punt també molt important que és el que fa la intervenció del mateix observador també influeix amb el que s'observa, no?
3: Naturalment, sí. Segons com s'ha format, no?
16: No, vull dir, el fet d'observar una cosa ja fa que aquesta cosa s'observa pugui canviar o no pugui canviar segons com s'observi.
3: Se la mira mirant de canviar-la, per dir-ho d'una manera.
16: No, també. És el fet d'observar.
3: El
16: fet d'observar fa que canvi la cosa. Potser és una interferència que hi ha amb la investigació.
3: Sí, t'entenc. Mm. Molt bé. Llavors li pregunta, quina és l'aportació d'aquest projecte? Flip, es diu, que inclou gent d'àmbits del coneixement tan diversos. Diu, la gran aportació és realment definir-nos definir nous marcs teòrics mecanicistes, però per utilitzar-los amb un enfocament transcendental. M'explico. Les preguntes clàssiques de la neurociència són: per què tenim gana? Per què tenim set? Per què quan em punxen em fan mal? A part d'això, les qüestions que ens interessen de debò són les transcendentals, com, per exemple, què sabem de la consciència? Què ens fa humans? Què és el que falla quan hi ha algun problema en el cervell material, observable? I ja no tenim tanta capacitat de transcendir perquè estem en un estat depressiu o psicòtic. Els meus dos temes preferits són la transcendència i el que va malament en el cervell humà quan alguna cosa va malament, és a dir, allò que pertoca a la psiquiatria, què podem fer per ajudar en aquests casos. I ara ve la segona part, Aquesta és la primera.
16: Ara que te pego.
3: No, era la que te pego. Bueno, doncs bé, llavors la pregunta que li fa la xicota aquesta diu, pensem per cas que un factor extern estressant afecta el mapa, la cartografia, el meu cervell, fins a quin punt pot ser útil intervenir en el factor extern, segueix existint el que tu reclamaves. Si jo tinc un rotllo que no acaba de funcionar, com carai puc defensar-me del rotllo? Doncs bueno, aquí és on precisament aquest senyor interpreta. Diu, potser no podem eliminar els factors externs que t'estressen i encara menys podem ajudar-te com a neurocientífics, però potser podem ajudar el cervell a compensar-los. Està clar que no et solucionarem els problemes de vida, però sí que es pot arribar a millorar amb la situació en farmacologia, que tu deies i demanaves, no? Estimulació electromagnètica o teràpia conductual. Podem ajudar-te sabent que en quina forma el teu cervell, la seva cartografia, està diferent, perquè està més semblant ara a la d'una persona amb ansietat i depressió que no pas a la d'una que no en té. Això no podem detectar amb la cartografia del cervell. Personalitzar al màxim, això és el que pregunta ella, diu, creiem també en la medicina de precisió, la manera com ha afectat una circumstància personal, el teu cervell particular, talment individual, amb una història de vida també única és la teva. No hi ha una taxonomia absoluta en l'estat depressiu. No totes les persones en estat depressiu són iguals, cadascuna és un món. Aleshores, poder ajudar el teu cervell concret en les teves circumstàncies específiques significa poder dir-te quines alternatives terapèutiques poden anar-te millor. Canviarà el context de la teva vida, no, però canviarà per poder entendre'l. I llavors diu, el cervell és molt reactiu. El cervell és potser l'organisme més reactiu que existeix a l'univers, la qual cosa és una gran benedicció. El cervell és extremadament robust, com que li passen coses per a bé i per a mal, també és reactiu per a bé i per a mal. I encara hi ha més coses, eh? Sí, seguim?
16: Espera. Deixarem una miqueta que això sembla la carta dels Reis Magos. Jo vull dir una cosa que també és molt important, factors d'intel·ligència, d'intel·ligència mental i factors de voluntat de la malaltia i el caràcter de la persona també són molts factors importants a part de la mecanicitat, de redundància i retrococs, però si un no té voluntat de millora i no té la capacitat d'interpretar la seva malaltia i de lluitar contra la malaltia, la malaltia no té res a fer.
3: En definitiva, l'antipsiquiatria no serveix aquí, oi? Seria això el que preguntes.
16: Com l'antipsiquiatria?
3: Els que estan amb l'antipsiquiatria com a mecanisme d'encaixonar-te amb un mecanisme que no acaba de tenir.
16: Clar, perquè és que jo crec que un psiquiatre, una mica, quan coneix el pacient, va una mica cegues, no? Perquè ha de saber la seva relació social, la seva relació laboral, tots els àmbits que rodeja aquesta persona i comprendre com pot ajudar aquesta persona i moltes vegades fer... Varem, no? Pot anar bé, pot anar... És com una química, no? Amb les pastilles i amb tot, no? Jugar amb les dades que té per poder fer endavant una revisió d'aquesta persona.
3: Trobar una fórmula que sigui més vàlida que la que teníem fins ara. Això sembla evident, no?
16: Per això cal tenir més temps amb psiquiatres, amb metges que sàpiguen del tema, tenir més temps per tenir els pacients, més coneixement del medi, més... Això és el que falta. Perquè jo, per exemple, vaig al psiquiatre cada 4 mesos i a mi en 4 mesos poden passar milers de coses que poden anar bé o malament. I què passa? Que dius, truquen si et saps malament. Clar, m'haig d'esperar estar malament per poder anar al psiquiatre i que sigui pitjor per mi.
3: Bueno, això jo crec que això també no deixa de ser fàcil de resoldre. En el moment que et trobes malament, trucar. No has d'esperar pas.
16: Clar, però ja m'haig de posar malament. No hi ha un moment que pugui dir, mira, puc veure't ara d'aquí 2 setmanes a veure com la cosa, o d'aquí un mes?
3: Sí, però Joan, a veure, jo em sembla que hi ha una cosa que és molt elemental d'interpretar. Si tots aquests dos senyors i tot el que estem explicant avui parlen de que ells han trobat com una mecànica per millorar el que existia fins ara
16: sí, trobo molt bé,
3: i tal, doncs esclar, el que no podem interpretar com a vàlid és que hi hagi una persona que es resisteixi a assimilar que hi ha gent que estudia de la manera que pot estar més.
16: No, és tot molt bé, és un avanç molt espectacular, però molta gent que ja està malalt, és això, que ja portat 20-30 anys de malaltia, i si no supers aquesta malaltia, no tens consciència de malaltia, i pots avançar amb aquesta malaltia, que és tal de fer teva, perquè ho tindràs tota la vida, hi ha molts avenços, però també cal comptar amb l'evolució del pacient, l'evolució de la malaltia, i una constant dedicació a aquests pacients.
3: Sí, però cada vegada que es descobreix una cosa que és millor que l'anterior, automàticament les possibilitats de no caure en els punts més fotuts del que és, com dius tu, la malaltia, el trastorn.
16: Vaja. El trastorn.
3: Sí, sí, és igual, això. Molt bé. Bueno, no sé, si vols fem mitja part. No, encara és allà. No, encara. Vale, llavors diu... insisteix en aquesta noia, diu, cada persona és única. Òbviament, hi ha circumstàncies que poden ser molt difícils, però no tothom emmalalteix. Hi ha persones que viuen situacions terribles, que es mori un fill, que li diagnostiquin un càncer, bueno, però no desenvolupen una patologia a nivell mental o emocional. D'això en diuen acadèmicament resiliència. I això ho sabies tu. Mm. Resiliència, n'hem parlat moltes vegades, amb l'Eli també castellà. Diu, el que passa és que hi ha persones que tenen uns mecanismes prou robustos per sortir-se'n. Seria un avenç increïble treure'n l'entrellat? Sí, diu, pues clar, diu, el nostre treball és veure com intervenir per crear les condicions de resiliència en el cervell de les persones que no la tenen, per dir-li d'alguna manera. És a dir, hem de descobrir què podem fer perquè quan el cervell no pugui ser resilient, per les raons que sigui, endògenes, sobretot genètiques, o qualsevol altra, ho sigui. I aquí és on comença, i ho deixaríem pel
16: seu... És que jo ho dic de veritat. Primer hi ha la conductualitat del pacient, que sigui conscient, que pugui avançar, perquè hi ha molta gent que amb una malaltia s'enronsa i cau a un racó plorant, i gent que ho afronta.
3: Sí.
16: I per moltes màquines que tinguis, si aquesta voluntat no hi és, no hi és.
3: Si a més saps que existeix un aparell com aquell, que et detectaran
16: ja
3: el punt...
16: Ja t'amo.
3: Esclar, vull dir, és, sí o no? Bueno,
16: no, jo no.
3: Ah, no.
16: Jo no crec.
3: Tu no hi estàs.
16: Pot ajudar, sí, però... que ho capta de seguida, això, capta la malaltia de seguida, posa el cas i ja està.
3: Bueno, a veure, jo, per exemple, a vegades m'he trobat... Aquestes no, aquestes em van bé, eh? Però a vegades m'he trobat que em salta un d'allò de les ulleres i miro de mil maneres d'enganxar-les, no? Però a vegades això no pot ser perquè el material no s'enganxa. Bueno, és probable que el que tu dius, no?, que potser sí que podem arribar, doncs, a un punt que francament podem millorar d'una manera extraordinària, però igual com hi ha persones que ja pel natural tenen una resiliència, n'hi ha d'altres que més aviat la tenen,
16: no, no en tenen,
3: que la tenen fluixa.
16: Sempre, jo, com sempre, no? Si

La clàssica de Llobregat torna a Sant Boi. 45a cursa ciclista de Llobregat, Navàs-Sant Boi, Gran Premi Ajuntament de Sant Boi. Puntuable per la Copa d'Espanya de Ciclismo Júnior 2026, diumenge 31 de maig, 112 quilòmetres. Sortida des de la plaça de l'Ajuntament de Navàs a 11:15 del matí i arribada al carrer Pau Clarís a 1:00 de la tarda. Organitza Club Ciclista Sant Boi i Ajuntament de Sant Boi. Col·laboren Ajuntament de Navàs, Club Ciclista a Llobregat Pla i Baixada, Federació Catalana de Ciclisme, Real Federación Española de Ciclismo, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya i Diputació de Barcelona. Patrocinadors: primer corredor català, Conselleria d'Esports de la Generalitat de Catalunya. Guanyador de la cursa, Diputació de Barcelona. Líder, Copa d'Espanya, Real Federación Española de Ciclismo. Premi de la muntanya, EBARM. Premi a la combativitat, Alquimia Essence. Metes volants, Avant Group. Premi per equips, Autovivo Group, vehicle oficial de la cursa. Primer corredor local, Ajuntament de Sant Boi. Vestuari oficial de la cursa, Invers. 45a cursa ciclista del Llobregat.

Llegat Navàs Sant Boi. Segueix la cursa en directe per streaming a YouTube a promoevents.org. I també a la pantalla gegant ubicada a l'arribada a meta al carrer Pau Clarís número 18 a partir de les 11 del matí. Diumenge 31 de maig, cursa ciclista del Llobregat Navàs Sant Boi, la clàssica del Llobregat.

0: Bé, doncs el Joan ja sabem què és el que opina, que és el que ens interessava també, que tinguessis la teva opinió davant d'una llau de possibilitats que ofereix doncs la tecnologia en aquest cas i tal. Ara també tenim aquí la Eli. Hola, Eli.
1: Què tal? Bona tarda, com esteu?
0: T'has escapat bé d'allà, eh? I posteriorment doncs hem avui tingut la sort de parlar amb el Jeroni, que és un dels voluntaris més llampants que té Sant Joan de Déu.
2: I hi ha molts,
0: i a mi consta això, a mi consta.
2: Jo sóc un de més.
0: Sí. Bueno, uns fem una cosa, altres en fem una altra, sí. I moltes vegades senzillament ens especialitzem, uns perquè, com diu el Joan, en saben més, doncs ho fan més bé, i d'altres no, però bé, això deixem-ho estar, no cal. Parla'ns d'això, sí, perquè tu és el que ens has assabentat.
2: Bé, jo abans de començar el vostre programa m'he estat aquí fent una xerrada, m'has ensenyat aquí uns apunts que portaves, i quan he vist el nom de Gustavo Deco,
0: pues,
2: sí, perquè el Gustavo Deco va estar l'any passat, diria que era per allà a l'hivern, no recordo el mes, al Parc Sanitari fent les jornades de la salut mental. És un home impressionant, és un home que porta una vida dedicada al cervell i a poder mirar totes aquestes...
0: Desenvolupar
2: tot el tema de del misteri, del gran misteri del cervell.
0: Que representa el cervell, sí.
2: Bé, jo el que em va deixar molt perplexa per la seva naturalesa va ser aquella experiència que t'he explicat abans, sí. Que si vols ara l'explico aquí, no?
0: Sí, això es diu com?
2: És els bessons.
0: Ah, això. Sobre els bessons.
2: Els bessons es diu perquè el cervell, si fas un eix de simetria, més o menys és igual un cantó que l'altre.
0: Va.
2: Bé, aleshores, el que ell fa, el que bueno, va aconseguir fer, és amb un software molt sofisticat, va poder veure totes les connexions que hi ha entre les neurones del cervell i va delimitar els llocs concrets del cervell on aquestes neurones perden o perden molta de la fluïdesa de la connexió, com si fos una connexió elèctrica,
0: sí, sí,
2: però que perden aquesta connexió o del tot, o perden una gran part, no? Perquè, bueno, això ens ho hauríem d'imaginar, una multitud de punts que hi ha al cervell, infinitat, milers, que totes es van interconnectant, però en alguns llocs hi fallen, no? I això és quan es produeix una malaltia mental. Normalment, depèn de la part del cervell on s'ha produït aquesta interconnexió o aquesta desconnexió, diguem, pues, ahir s'ha produït en aquesta part mental, pues, una malaltia.
0: Un dèficit.
2: Bé, doncs, d'abans, com es controlava això? Sabíem antigament que això passava, i la solució era, bueno, en el segle XIX era els electroxocs al viu, després no, al segle XX ja això es fa sota anestèsia, i ja no és tan traumàtic, però sí que el cervell queda, si li poses a tot el cervell, una descàrrega total, sí que produeixes més averies inclús que les que es pots reparar, no? I aleshores en Gustavo Deco pues, va delimitar les zones on aquestes connexions no acabaven de funcionar, i a partir d'aquí ell es fa el tractament, sigui farmacèutic, no sé si en algun d'això ja no entenc tant, o bé a nivell de l'electroxoc determinat en un punt concret. I això vol dir que no has d'espatllar la resta del
0: cervell. Els que ja estan bé, estan bé.
2: No? I això en Gustavo Deco, pues, els que no som metges ni tractem aquest tema, em va causar impressió com hem lograt que aquestes...
0: Jo la veritat és que quan has arribat, que t'he preguntat i t'he dit això i tal, jo sí que sabia ja que hi ha una... Jo conec una persona que ho ha provat ja, això del sistema aquest, el mecanisme
2: sistema
0: aquest.
2: Dels bessons,
0: sí,
2: dels gemels.
0: Sí, dels bessons, això mateix. I llavors que diu, doncs sí, la veritat és que...
2: Funciona. Sí, sí,
0: doncs... Clar, vull dir, tenim la veu d'una persona que ho ha provat. I com ho ha provat? Doncs perquè ha entrat en el programa que ell ja té establert, i que, bueno, que
2: crec que està fincat aquí a Barcelona.
0: Ah, sí?
2: Sí, crec que sí.
0: Mirarem a veure...
2: Sí, passa llargues temporades, sí.
0: Sí, sí, doncs ja mirarem a veure si un dia el portem per aquí.
2: Oh, no, tant, seria...
0: seria fantàstic.
2: Són aquelles persones que, bueno, que quan un les coneix dius... És el que jo li demanaria un autògraf.
0: Això.
2: No. Perquè són eminències, són persones que requereixen pues, el, tot el meu suport, tota la meva admiració completa.
0: No només amb un que fa gol, sinó amb aquest.
2: Exacte, oi? No només amb un que fa gol, ja ho has dit. Sí,
0: apunta-t'ho, sí. Això, eh?
2: Aquestes són les que es mereixen uns grans sous i sí, mereixen milionades, i certament, després, quan t'ho expliquen, que les dificultats, perquè també ho va dir, les dificultats que he tingut per arribar a fer tot això, que no li han posat fàcil diners, investigació...
0: I a més de ser dels que tant li importa tenir masses diners o no, no importa més fer el que fa.
2: Sí, sí.
0: Això
2: sí,
0: també
2: sí,
0: és molt important.
2: Sí, sí, important, sí,
0: eh?
2: Sí.
0: És com els posa, que es posa voluntari en un lloc, no? Si no cal que pagueu.
2: És que amb això han aconseguit persones que tenen malalties mentals greus, que estaven pràcticament com en una zona, diguem, de foscor total, fora de del que li envolten, a tenir, si no tot, una mica de consciència d'allò que estaven, d'allò que estaven veient o d'allò que estan fent, no?
0: Molt
2: és
0: bé.
2: Molt important.
0: Molt bé, doncs nosaltres avui en aquest espai que estem, doncs hem parlat, digue-li en el Joan alguna cosa a veure...
2: hi ha més coses, però, sí, però també a mi el que em va deixar meravellat també és que, bueno, és que aquestes jornades són meravelloses, i això ho fem aquí a Sant Boi, el parc sanitari. Jo he de reivindicar, jo he de dir que allà se fa un treball molt maco, i un d'ells, si vols, si hi ha temps, t'ho explico, sí, que és el de les investigacions que està donant a terme la doctora Susana Ochoa. La doctora Susana Ochoa és una doctora que està fent investigacions allà en el parc sanitari sobre el tema de les malalties neuronals de persones esquizofrèniques.
0: Avui dia, se'ls hi diu esquizofrènia, que això no ho volen,
2: esquizofrènia,
0: eh?
2: Sí, sí. Ja,
0: vale.
2: Són persones que pateixen esquizofrènia. No volia dir,
0: sí,
2: això, no volia,
0: sí,
2: fer,
0: sí,
2: res pejoratiu, ni molt menys.
0: No.
2: El que sí que a mi em va deixar molt sobtat és com avui dia, amb unes ulleres d'aquestes tridimensionals, ells construeixen avatars d'aquestes persones, que aquestes persones que estan rebent inputs d'un ésser màgic que ells, no, que ells només veuen ells, i com recullen tota aquesta informació, si és una persona, si és una dona, si és alt, si és baixa, si és jove, si és gran, i tot això fan un avatar i li agafen i li connecten a les ulleres, i a poc ells van veient que aquella persona que els insulta, que els diu de tot, que els fa mala vida, acaba tenint un amic. Li demana perdó, li diu que tot allò que li ha dit, que no era tan dolent, que era una... Saps? I ells, amb aquelles ulleres virtuals, és una cosa magnífica. La dada és impressionant. Avui en dia l'esquizofrènia es pot curar en un 90%. Jo em vaig quedar esgarrifat, com m'ho van dir, quan jo he conegut dues persones en la meva vida, trajectòria, de diferents llocs, que van suïcidar-se amb l'esquizofrènia. No? I això em va deixar també perplexa. I ho vaig poder experimentar, vull dir, com ho feien i tal, perquè allà en el... No sé, té un nom el centre d'investigació, és un edifici nou que s'ha fet allà al Parc Sanitari.
0: Sí, el conec.
2: Crec que l'ERB...
0: RICE o no sé.
2: El RICE.
0: El RICE.
2: I, bueno, allí ja fan unes coses,
0: sí,
2: impressionants.
0: Sí, sí.
2: Vull dir, és una cosa, una investigació, la doctora Susana Ochoa, sí.
0: Uh-huh. Fantàstic. Aquesta Susana Ochoa em sona, perquè hi va haver una temporada que vam tenir, bueno, al principi de fer el programa aquest aquí, que fa molts anys, doncs va venir una xicota que em sembla que es deia així, i que ja es veia que era, bueno...
2: És una eminència. És una eminència,
0: sí, sí,
2: de la psiquiatria,
0: sí, sí.
2: Eh?
0: Evidentment, després, quan va fer el pas, ja li diríem...
2: Aquest projecte el van fer a Holanda. Oh. Ens van presentar uns vídeos de gent que ho havia viscut, de gent que ja després l'esquizofrènia ja li ha quedat com una cosa passagera, i ja li ha quedat, perquè clar, s'han donat compte de que això és una irrealitat i que és una cosa que ells al cap i a la fi s'han mostrat. També hi ha les fàrmacs, eh? No.
0: Hi ha una constant que penso que també hem de saber com la movem, però fa un parell de setmanes va venir una xicota que té aquestes visions que tu dius, eh? Persones que que ella veu i que és conscient ja que no existeixen, però que ella les veu i que fins i tot les té de companyia i tal.
2: Pues s'ha d'interactuar.
0: Seria molt interessant això parlar.
2: Sí, sí, ja li podeu dir que... Sí. Que, bueno, que això són per a temes molt... si sempre que es pugui amb fàrmacs, es fan fàrmacs, sí, també ho han dit.
0: També.
2: Però si no, pues, hi ha aquesta opció, que hi ha un èxit total a l'Europa del Nord, a Holanda concretament, que van fer-ho i ho estan traspassant a tot arreu. I és una
0: meravella. Europa del Nord és més fàcil d'actuar d'aquesta manera?
2: No, perquè... és on es va descobrir aquest significat. No? Aquestes ulleres que jo, certament, que els nanos la fan servir per veure... tridimensionalment jocs de, yeah. jocs de vídeo i coses d'aquestes, doncs mira, té una significació terapèutica.
0: Ella que és jove potser ho fa, no?
1: No. Videojocs no
2: si es diuen BCR o no sé com se diuen, no recordo el nom, però sí que són unes ulleres que es fan servir molt pels videojocs, que són interactives, que tapen-s'hi tota la cara i ells veuen allí un avatar, que aquest avatar... Un avatar és una significació d'una escena que ells han recollit moltes dades d'aquesta problemàtica d'aquesta persona i l'han creat virtualment i se la porten a casa les ulleres i se van connectant de tant en tant i al final acaben tenint una bona relació amb ells. I
0: jo ara seré una mica trapella, com a vegades em passa, però precisament una de les coses que jo m'he trobat fa 20 i tants anys que tinc un tumor i aquest tumor doncs me'l tracten. I, bueno, i fins avui, no? I una de les coses que han actuat ara és que m'han posat dues vegades un parell d'això de quimios que, bueno, per combatre'ls, no? Però quan deixaves de prendre-ho, bueno, pum, tornava a pujar la dificultat. I ara me'n posen una en quimio, que és vocal, i aquesta no és a la sang directa, sinó que me la pren per la boca. I aquesta m'ha donat com una sensació de vida.
2: Sí?
0: com si tingués la certesa de que ara ja no se m'encarregarà el tumor aquest. Saps allò? És un tipus de quimio que té molts anys, aquesta. Precisament me l'han adaptat ara, perquè veuen que pot ser efectiva i tal. I em va tan bé com l'altra, però em trobo molt millor.
2: Sí, tinc entès que hi ha quimios ara que ja no treuen el cabell, no cauen el cabell,
0: no,
2: que són molt més modernes i actuen molt bé.
0: Bueno, ja he tingut de tot. A mi més aviat em sortia el cabell quan prenia la quimio.
2: Sí, bueno, tenen efectes molt estranys.
0: Molt estranys. Bueno, ho dic perquè... Jo penso que cal estar obert, no? Doncs a dir, hosti, si ara et trobes així... Hòstia, Déu... Per exemple, el que un que té una esquizofrènia i que li diguin anem a provar aquesta parella i tal, home...
2: Sí, jo ja et dic, jo he tingut durant la meva vida dos suïcidis, dues persones que jo he conegut que s'han acabat en el suïcidi.
0: Jo una de molt radiofònica.
2: És una malaltia molt, molt, molt dolenta. Jo els he vist al parc sanitari alguns que parlen en... parlen al vacío, com si hi hagués una persona al davant
0: i s'insulten,
2: normalment s'insulten i bueno, i es posen molt violents i tot això se reverteix amb aquesta...
0: La tercera persona que diuen del...
2: L'avatar.
0: De l'avatar. D'això n'he sentit a parlar també, i tant que sí. I va haver un psiquiatre que va haver-hi molt de temps que vam estar junts fent ràdio, també. Aquí no va venir, però amb altres emissores sí. I allà, doncs, parlava molt de la tercera persona. I per això jo vaig posar Espai 3 a un dels programes que faig allà a Cornellà, precisament per la tercera persona.
2: O
0: sigui que tampoc fas les coses...
2: Hi ha una pel·lícula que jo recomano molt, que és Una mente maravillosa.
1: Home, és molt xula, aquesta.
2: Que parla d'aquesta malaltia. De John Nash, matemàtica nord-americà, que va combatre... amb la seva intel·ligència va arribar a combatre l'esquizofrènia.
0: Ho va arribar.
2: Una persona molt intel·ligent, que es veu un moment de la pel·lícula que li diu, tu no eres real perquè jo he crecido i tu no.
0: I tu estàs aquí.
2: Tu eres sempre igual, no? I es va donar compte de la...
0: D'aquesta tercera persona, per dir-ho d'una manera.
2: Sí.
0: Molt interessant, això, sí. Bueno, experiències que anem tenint, oi?
2: Sí, jo cada any vaig aquí a la setmana aquesta de les malalties
0: mentals. M'has d'avisar, sisplau.
2: Bé, no sé, perquè no, no està obert al públic en general, està obert al públic als voluntariats,
0: sí,
2: i als voluntaris del parc i als que són metges i d'allà del parc.
0: Però ells coneixen molt.
2: Bueno, doncs tu vine, sí, home, hi trobarem.
0: Ja trobarem la manera.
2: Hi trobaràs molta material per fer el programa de ràdio.
0: Ja i tant, això també.
2: Cada any surten allà moltes...
0: Sí, moltes coses d'aquestes, i tant.
2: Moltes coses interessants.
0: Sí, jo anem molt de Sant Joan. Ara no fa tant, es feia bastant.
2: Cada any es fa.
0: Cada any es fa, però vull dir que antany, més enrere, es feia més sovint. No sé, jo...
2: Jo porto 5 anys allí i cada any hi vaig.
0: 5, dius?
2: 5 anys porto anant allí.
0: De voluntari.
2: Sí, voluntariat. Faig voluntariat amb el final de vida, que són els... Bueno, ja t'ho vaig dir un dia, que són les persones que te porten allí, que van ser abandonades als anys 40, 50 del segle passat, en el qual les famílies s'avergonyien de tenir una persona amb malaltia mental. I els deixaven allà.
0: Saps que existeix?
2: Fundació Tomàs Canet.
0: Sí, ho sé de sobre. Saps que existeix ara també una organització de la Generalitat que en diuen PIA? No has sentit a parlar d'això?
2: No.
0: Pues jo l'he descobert últimament.
2: Sí que hi ha coses.
0: Aquesta organització que és de la Generalitat, he estat a dues, bueno, a una. A una de les organitzacions que el que fa és atendre a persones que la Generalitat diu: tu et quedes sol, vés allà. I allà estarà atès. Està a Castelldefels, aquesta.
2: Quan dius quedes sol, que és per solitud.
0: Sí, sí, PIA es diu, no em facis dir PIA, què vol dir, però...
2: Sí, però
0: que...
2: solitud no desitjada, estàs parlant ara? O...
0: Bueno, més o menys, no? Sí. Sembla. Sí, i llavors, bueno, vaig estar parlant amb una organització que la Generalitat la reconeix com a bona, i quan té persones que queden soles, les envia en aquest centre.
2: No, però aquí estem parlant de persones que tenen unes deficiències cognitives molt grans, que van ser abandonats, però que, com estan molt ben cuidats, i ho tinc que dir i ressaltar-ho, que no es pensin que allà tracten a la gent de qualsevol manera, allà se mima la gent, se li fa de tot, i són gent que, bueno, van tenir un que ara va ser centenari, va arribar als 100 anys amb una malaltia mental molt severa, però com estava tan ben cuidat a les seves hores, les veu menjars, el seu tot, saps? Allò, aquesta persona va arribar a 100 anys, i alguns que tenen 80 i pico, i estan allà, uns altres uns tenen una malaltia d'un tipus, altres tenen una altra, però que són persones que estan tirant molt endavant aquesta... I nosaltres li fem de família, perquè ja han perdut les famílies, són molt grans i ja no en tenen.
0: El que està molt clar és que aquests punts han d'existir, perquè és clar, quan et quedes sol, què carai fas?
2: Sí.
0: Vull dir,
2: aquí a Sant Boi li devem molt al germà Tomàs Canet.
0: Sí, ja ho sé.
2: Li devem molt perquè va ser una persona que va lluitar molt contra aquest...
0: Coneixies el doctor Vila, oi?
2: No el vaig conèixer, potser ara no caic, però el germà Tomàs Canet ja és mort, ja fa anys, i era un germà de Sant Joan de Déu que va veure la problemàtica d'aquest tipus de gent, i aquest tipus de gent no tenia cap recurs, i bueno, se va fer l'organització aquesta, i bueno, tenen
0: i
2: els seus passejos i tot.
0: És una de les organitzacions més vàlides perquè una persona, si acaba quedant sola, pugui ser atesa en aquest punt. Tomàs Canet, que és una fundació al cap i a la fi, n'hi ha d'altres... Però aquesta és potser...
2: Bueno, jo la conec i és certament meravellós. Sí,
0: sí.
2: Meravellós.
0: Naturalment. Molt bé, Joan.
2: Bueno, he parlat jo només, eh?
1: Però molt interessant tot el que has comentat, Geroni.
0: No, però jo ho he vist molt clar, que clar. Si entraves no calia acabar de llegir. Però llegir no deixa de ser... vull dir, has de llegir no,
2: però la d'allò que vaig tenir amb el Gustavo Deco no se m'oblidarà mai.
0: A veure si algun dia tinc aquesta oportunitat i la gaudiré també com tu, moltes gràcies, Joan. Sí? Li posem més rotllo encara? Bueno, la setmana que ve, que tenim la Festa Major de Cornellà, primer ve la de Sant Boi i després ve la de Cornellà, però jo vindré igual, vull dir, tranquil, que jo m'ho passo molt bé aquí. I el que sí que podem dir avui ja, com a última novetat del que es pot dir al final d'un programa, és que durant el mes de juliol també tindrem el programa...
3: No se sap encara.
0: No se sap.
3: Ja veurem. Més endavant, cap a final de juny, ja direm alguna cosa.
0: Ah, però a mi m'han dit que sí.
3: Sí, es pot fer, però que hem de quedar...
0: Hem de quedar i no. Si no hem quedat, encara no...
3: Encara no.
0: No.
3: A final de juny, ja parlem.
0: Molt bé.
3: Per 26 o per ahí.
0: Doncs el dia 20, bueno, ara tenim tot aquest mes encara.
3: Això,
0: no?
3: Encara, o sigui, que trec aquí.
0: O sigui que no ens separarem, eh? Vull dir que no, eh? Estem bé aquí.
3: Inseparables.
0: Inseparables. Joan, que tant de bo tot el que hem estat dient i el que hem dit durant 10 anys, gairebé. No, tu portes 8 ara, oi?
3: 8. L'any que ve 9.
0: L'any que ve 9. O sigui, tan bo com el d'avui.
3: Era l'any 4, hi ha 4 l'any.
0: Eh?
3: 4 l'any, 4.
0: 4, sí.
3: Veia't. Eli. Hem passat de verdes i madures aquí, eh?
0: Has vist el Jordi avui anar a veure l'avi? Això és fantàstic, eh?
3: Ah, sí, sí.
0: El
3: sí.
0: Que hi ha dalt, tu.
3: Allà al Pirineu.
0: Allà al Pirineu.
3: Les vaques i això.
0: Eli, que vagi molt bé, moltes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Ens veiem la setmana que ve, eh? I a vosaltres també, doncs, com més millor.
3: Bueno, que cuidem el Gerard, que cuidem el Gerard també, no?
0: El Gerard ni no l'hem de convidar, desconvocar per res.
2: Gràcies per convidar-me.
0: Moltes gràcies.
3: Bueno, desmatxem, escoltem, Michael Jackson, Chillhood. Fins que ve, adéu, que hi ve, adéu.

0: Bona tarda, són les 5. Com sempre a aquesta hora comencem fent un cop d'ull a l'estat del trànsit equip viari. Carmina Managarriba, bona tarda.
1: Les vies que presenten més retencions a aquesta hora són diferents trams de la P7, entre Castellbisbal i Martorell en sentit sud, Sant Cugat del Vallès en sentit nord, a Barberà del Vallès en sentit sud i també de Mollet del Vallès a la Roca en sentit nord. També molt congestionades les rondes barcelonines, especialment la ronda total de Pedralbes al passeig de Vall d'Aura en sentit Besòs i la ronda litoral de la zona franca a la Barceloneta també en sentit Besòs.
0: Es reprenen les negociacions del conflicte laboral de l'ensenyament. El Departament d'Educació arrenca reunions bilaterals amb els diferents sindicats implicats. Hi ha hagut acostaments en diferents matèries, però especialment es mantenen diferències salarials. Tot plegat en una nova jornada de mobilitzacions i de vaga de docents avui al Penedès, al Garraf i al Baix Llobregat. Les proves de selectivitat tindran un sistema per detectar l'ús fraudulent d'aparells electrònics, com ara telèfons mòbils, rellotges intel·ligents i altres dispositius. D'altra banda, el Departament d'Universitats preveu que la visita del Papa, que coincideix amb les dates de les proves, no afectarà la mobilitat dels estudiants. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'OTAN condemna la caiguda d'un dron rus contra un edifici d'habitatges a Romania i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Romania expulsarà el cònsol rus a la zona. I acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons s'ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte. Sant Cugat del Vallès dona el tret de sortida avui al Festival de Fotografia d'Autor Lumínic. Fins al 12 de juliol el certamen oferirà exposicions, un mercat fotogràfic i tallers sota l'eix temàtic de la poesia de la imatge.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga CB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Destaquen a 2:15 el Girona Joventut, l'UCAM de Múrcia Lleida i l'Andorra Barça.
0: I ens falta el temps. Calor desbocada. Avui la màxima més alta del país ha arribat als 39,5 graus a Vinebre i ja han caigut alguns rècords. La tarda serà assolellada amb algun ruixat al Pirineu. Durant el cap de setmana la calor es mantindrà ben viva, però sense els valors extrems de les darreres hores.
3: Trescat Info.
4: Més de 45 anys amb tu.
5: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
6: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
5: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
6: Qui estima la música, estima la vida.
5: Forever Joves.
6: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.
7: Vacances en pau.
8: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
9: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
7: Acull a una nena o un nen saharaui.
8: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
10: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Es el momento en que ahora viene al Joan y nos explica cositas sobre los 100 discos más vendidos de la historia. Y yo diría que historias, por ejemplo, como esta.
1: Què tal? Bona tarda a tothom. Avui parlarem de que la revista Rolling Stones considera el millor disc de glam rock de la història. Parlem del disc Hysteria de la banda anglesa Def Leppard, publicat el 3 d'agost del 1987.
0: La verdad es que yo es la primera vez que les oigo.
1: Pues siempre hay una primera vez para todo. Això que sona de fons és la balada que tot disc de heavy i de hard rock ha de tenir, anomenada Love Bites. Que fins a data d'avui encara és el seu únic número 1 de la banda en llistes. Parlem de singles, doncs de l'àlbum de què parlem va arribar al número 1 a molts països i només als Estats Units va vendre 10 milions de còpies. Saltem quantitativament i ens anem a unes vendes de sobre 25 milions... El nostre número 77 de la nostra llista és un disc que ve marcat per l'accident el dia 31 de desembre del 1984 de Rick Allen, que era el bateria de Def Leppard, l'accident al qual el senyor perd un braç. Def Leppard venia de l'èxit del seu anterior disc Piromania del 1983, que els havia catapultat a la fama, i aquest fet de l'accident atura durant un llarg temps la producció de música per part de la banda, i és per la pròpia predisposició de Rick Allen i sobretot per la gran allau de missatges de suport que reben per part dels seguidors que decideixen construir una bateria perquè Rick Allen pugui continuar tocant la bateria només amb un sol braç. Una bateria que és una barreja d'acústica amb un bateria electrònica amb un joc de pedals, i fa que el senyor Rick Allen continuï tocant i fins a dia d'avui segueix sent el bateria de Def Leppard. Es van publicar 7 singles i l'àlbum va estar 20 setmanes al número 1 de les llistes. És un disc ple de hits i gairebé tots els temes són com un tro. Té unes melodies fantàstiques. I sí que és cert que els detractors de Def Leppard, que hi ha uns quants, consideren aquest com el seu darrer gran disc. I a partir d'aquí la banda deriva cap a un estil de música molt més melòdic per intentar arribar a més públics, i fa que els seus autèntics fans deixin una miqueta de banda a Def Leppard. Hem de dir que és una banda que segueix en plena forma. Realment l'any passat o fa dos anys van tocar a Madrid juntament amb la banda Motley Crue, i segueixen encapçalant cartells de festivals i fent gires. I gairebé la formació és l'original, excepte la guitarra Steve Clark, que va morir, i l'ha substituït un senyor que es diu Vivian Campbell, que és un guitarrista molt famós. I res, ara us deixo ja, escoltarem probablement el seu tema més famós, que es diu Pour Some Sugar On Me, que casualitats de la vida, quan veníem avui en cotxe per la ronda, hem posat una missa a la ràdio i aquest tema ha sonat. Així que avui segur que almenys a casa nostra sonarà dues vegades. Aquest tema és un tema que està considerat com l'himne de la banda i és un tema dels temes més importants de hard rock dels anys 80. Així que, vinga, traia el cap de setmana.

Estem sentint a Glenn Miller i la seva orquestra interpretant la cançó At Last, que es traduiria com Per fi. Aquesta cançó es va crear el 1941 per la pel·lícula musical Sun Valley Serenade, però en l'últim moment es va retallar perquè la pel·lícula havia quedat massa llarga. Tot i que només un any després, el 1942, sí que es va incloure sencera la pel·lícula Orchestra Wives, les esposes de l'orquestra, protagonitzada pel propi Glenn Miller i que va arribar al número 2 de les llistes Billboard. Però, sens dubte, la versió més coneguda per nosaltres és la de la Etta James, que sentirem després, publicada el seu primer àlbum en solitari el 1960, és a dir, 18 anys després, i el que també dona títol a l'àlbum, però feia una exclamació, per fi! I ja que parlem de la Etta James, una curiositat, el seu nom artístic prové del seu nom de pila, que és Jamesita, és a dir, James Z, van tallar-lo, James se va quedar com a cognom i Etta com a nom. També serà la cançó d'Etta James la que molts artistes han reversionat, com ara Stevie Wonder, Cyndi Lauper, Celine Dion, Christina Aguilera o Beyoncé. At Last no pot faltar en les noces i els moments més solemnes dels Estats Units, com ara durant la investidura del president Barack Obama el 2009, on justament la Beyoncé va interpretar la cançó en directe mentre el president i la primera dama feien el seu primer ball oficial. D'altra banda, el 2006, quan Christina Aguilera va conèixer a Etta James, va dir que ja podia morir feliç perquè havia conegut el seu ídol. S'admiraven mútuament i van crear un vincle fins al punt que al gener del 2012 la família de Etta James va convidar la Christina Aguilera a cantar At Last en el funeral que es va celebrar per la gran artista. I ara, sense més, anem ara a recordar una de les millors cantants de tots els temps, la número 22 segons la revista Rolling Stones, amb aquest meravellós tema.

0: 3CAT Info.
1: Són les 6, bona tarda. I aquesta hora, el primer titular és pel trànsit. Equip viari, endavant.
2: Les vies amb més afluència de vehicles són la P7, del Papiol fins passat Martorell, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda fins a la Roca del Vallès, en sentit nord. També, tant a la C58 com a la C33, a l'altura de Montcada i Reixac, cap a l'entrada de Barcelona, a la ronda de dalt de Pedralbes, al passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la ronda litoral de la zona franca, a la Barceloneta, en sentit Besòs. Afegim que per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació, el pas de trens de la línia R1 tenen un retard de mitja hora aproximadament.
1: És a punt de començar al Departament d'Educació la reunió entre sindicats i conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors després que hi ha el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats. Avui s'han fet avenços i la trobada que ha de començar en breu entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit amb el seu equip per prendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat ell mateix. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre del territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra a Ucraïna en un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han escalat al seu voltant i fer valer les polítiques que ha impulsat el seu govern per trencar una setmana negra amb el PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'ha acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen problemes per haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. El govern espanyol donarà 9.000 milions a les companyies elèctriques per garantir el funcionament del sistema. Unes ajudes que pagaran els usuaris a la factura de la llum. Brussel·les dona llum verda a la proposta espanyola que preveu que es remuneri als productors tota la capacitat d'energia necessària per evitar una nova apagada. I Candela Peña planteja dirigir una pel·lícula sobre dones i futbol, segons ha confessat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'actriu estrena divendres que ve a Netflix el thriller La Desconocida, on interpreta un agent dels Mossos atormentada pels abusos del passat.
0: Esports.
3: El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castella, anada de les semifinals del play-off d'ascens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de la 34ena i última jornada. Ara a les 6 ha començat el Manresa-Madrid. Més tard, a 8:45, destaquen també el Girona-Joventut, el camp de Múrcia-Lleida i l'Andorra-Barça.
1: Entre ahir i avui les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta al maig amb 39,5 graus a Vinebre. Durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre. Farà sol al matí i hi haurà ruixats al Pirineu a la tarda.
0: 3CAT Info.
4: Ràdio Sant Boi.
5: Vacances en pau.
6: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
7: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
8: Un oasi de la calor, a fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
7: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
8: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
9: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
10: Acull a una nena o un nen saharaui.
11: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
12: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharauí. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.
4: Literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
13: Més de 45 anys amb tu.
14: Gerada.
15: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.

0: Hola, hola, benvinguts al Xerrada, xeradistes. Estem aquí un divendres més pues, per parlar de cinema. Joan, Matías, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Crispetes i xocolatines preparades.
0: Bon profit de cinema, que és lo que la salutació que tenim de fa algun temps, que a vegades nos oblidem. Mm. I gràcies també al Dani Teruel per estar a l'altra banda del mirall, de la pecera, no? Mm. I bueno, avui tenim pues, moltes coses, molta informació, moltes pel·lícules, moltes novetats, sèries per tothom, la pel·li del Matías i algun especial avui, cinema de professors al final bueno, la mitja part. Però parlem una mica de les estrenes, no? De les estrenes de cinemes que han castellet. Tenim poquets estrenes i anem a parlar d'elles. La primera pel·lícula sí, més coneguda o possiblement la més popular se'n diu El Drama. Matías.
2: Sí, El Drama és una pel·lícula dirigida per Christopher Borghil, que ens explica la història de Emma, interpretada per Zendaya, i Charlie, interpretat per Robert Pattinson, que tenen una relació idíl·lica i estan a punt de casar-se. Tot i això, dies abans de la cerimònia, s'enfronten a una crisi quan unes revelacions inesperades desbaraten el que un creia saber sobre l'altre. Això es convertirà la relació en un autèntic drama.
0: Bueno, hem de veure dos pedazos d'artistes, actors i actrius. Recordem el Parkinson, com dic jo, a part de Los Crepúsculos, la pel·lícula que va comentar el Matías, El Faro, sí. Espectacular interpretació. I luego la Zendaya ens ha demostrat també que és una gran actriu, a part va partir de Disney, i fixeu-vos ara, no? Mm. Una de les interpretacions que no és una pel·lícula molt interessant de la Zendaya va ser en una sèrie que es diu Euphoria. Jo he vist les dues temporades primeres i fa un paper de drogadicta bestial, així que us la recomano. I la veritat és que dos bones interpretacions.
1: També podem recordar que és la núvia de Spider-Man a les altres pel·lícules, sí. I és bastant bona actriu, molt versàtil i bastant bona.
0: A mi l'única cosa que em crida l'atenció del cartell de la pel·lícula, que és com si faig una foto i la pujo a Instagram. O sigui, una cosa molt poc cuidada, no sé per què. Però bueno, és com molt no sé dir la paraula, però com muy de casa. O sigui, que no és una foto cuidada, com Photoshop, sinó tal qual. Bueno, pues anem a...
1: I no has pensat de vegades que quan fan el cartell de la pel·lícula és perquè hi vagis? O sigui, sí. Ja t'atreu el cartell i ja vas a veure la pel·lícula segons com pugui ser la pel·lícula, però el cartell ja treu molt. I quan és una col·lecció molt moderna, encara treu més.
0: És un cartell que es veu ells que estan com abraçats, però no és molt càlid el cartell. És... Ja dic, és com una foto antiga. No sé, té la seva curiositat, no? És una cosa diferent. Bueno, anem a escoltar el tràiler.
3: ¿Estáis nerviosillos? ¿Os asusta la cámara? Vamos a practicar para que estéis a gusto el día de la boda. ¿Sí? Genial, venga, a calentar un poco, arriba. Charlie, acércate un poco a tu futura esposa. Eso es. ¿Qué es lo que más te gusta de Emma?
4: Es preciosa, divertida.
5: Esto es muy gordo.
4: Y su risa es única.
3: Qué bien, guay, guay. ¿Emma?
5: Me gusta que sea cariñoso, comprensivo, de mente abierta.
3: Qué bien. Tened todo eso presente. No olvidéis sonreír. Bien. Sonreíd de verdad. Con naturalidad. ¿Cómo sonreiríais un día cualquiera? Recordad que os conocéis muchísimo.
6: Por Emma y Charlie.
5: ¿Qué ha sido eso?
7: Un poco de drama.
3: Hemos encontrado un amor que va a durarnos para siempre. Muy bien, creo que ya saldrá bien el gran día.
5: Ya.
3: Vale. Muy bien.
7: Ya está.
5: Gracias.
0: Bueno, pues bueno. Ya ahora hem vist la portada, ¿no? Eso es lo que os deia, ¿no? Digo, el Matías que ha dit una cosa que em sembla...
2: Que la foto, aquesta portada, podria ser una foto que podria estar al meu telèfon mòbil perfectament.
1: Sí, és com un selfie. Igual.
0: Sí, claro. Sembla un selfie, sí. Bueno, tenim una segona novetat, una segona pel·lícula, aquesta és espanyola, i es diu Mallorca Confidencial.
2: Sí, dirigida per David Ilundain, Mallorca Confidencial es situa l'any 2007. Xusa, que és interpretada per Lolita Flores, és una poderosa matriarca de Soncónal, un poblat epicentre del narcotràfic a l'illa. Un projecte immobiliari amenaça el poder i l'imperi. La seva neboda, Nena, acaba de sortir de la presó. Descobreix un fosc secret de Xusa que posa en perill la seva lleialtat. A mesura que la violència s'intensifica, Nela només té dues opcions, la fidelitat o la llibertat.
0: Bé, és una pel·lícula pues, bueno, que és d'intriga, una pel·lícula interpretada per una Lolita que en les últimes dècades pues, està... fent més cinema i teatre que no pas el món de la cançó, que és com la van conèixer als anys 70, filla de Lola Flores. I jo la vaig veure en teatre l'any passat, en aquest paper que és la Colometa, no?
2: I la Plaça del Diamant?
0: Sí, va fer... I també està fent ara un altre personatge. La veritat és que ho fa bé. És creïble la seva interpretació perquè té un aspecte molt a les actrius aquelles italianes com Silvana Sanz, aquelles Sofia Loren, sí. A veure, respectant les diferències, vull dir, però sí que és aquelles dones amb una vida molt dura i aquest personatge que fa, pues, evidentment jo crec que li va, fa de gitana droga, d'aquestes que donen drogues i demés, pues bueno, i també hi ha una part emocional que ella també sap. Jo crec que sí que és una bona actriu.
1: I també és una dona molt versàtil, perquè si veus el programa d'Antena 3 que fan aquesta nit, el caire de riure, no? Que no es creu una gran persona, no es creu que és molt important.
0: Exacte.
1: És molt, molt versàtil i molt humana, no? Molt
0: no,
1: directa.
0: No és diva.
1: No.
0: I podria ser-lo, perquè filla de l'actriu i de la cantant Lola Flores, més tota la trajectòria que té, podria perfectament, però no, és molt, molt terrenal, molt, molt honesta i no té l'èxit al cap.
1: I també no es pot quedar a l'ombra de la mare, no? Tant els germans com l'Antonio han sorgit, no? En la música i han reinventat una mica la música flamenca, està molt bé.
0: Jo crec que ella, la paraula que has utilitzat és correcta. Ell, la Lolita s'ha reinventat. Perquè la música que ella va agafar no era la música del flamenc com la seva mare, era les balades melòdiques, perquè en els anys 70 si no eres baladista no triomfaves. I crec que això pues, va passar de moda. La música melòdica no es valora com abans. I jo crec que s'ha tingut de reinventar. Sí que va fer alguna rumbita més tard, aquella com era la Sarandonga, no? I poco más. Però,
1: I també el punt àlgid que va tenir és el dia de la seva boda. Si me queréis irsos!
0: Bueno, això és perquè la Lolita va dir... Sí, sí. La Lola Flores en un programa de televisió que en aquella època ho veien milions d'espanyols, no com ara que ho veien un milió i mig, llavors eren 36 milions d'espanyols, sí. Veien la Cadena 1, va dir estáis todos invitados a la boda de mi niña. Pues què va fer la gent? Pues va anar a la boda. No, que no es podia casar, es va casar
1: que no.
0: La sacristia i ella allí cridant Irsu, si me querés, Irsu. I nada, no hi ha manera. No se iba la gent, volien veure a la Lolita i a tots els famosos que estaven allà. Bueno, pues anem a escoltar el tràiler d'esta Mallorca Confidencial.
8: Meter en una isla la hostia de farlopa cada semana no es fácil. Todos sabían que si querías provisiones había que hablar con una mujer.
9: És vera que a vostè li ha tocat la loteria 5 vegades?
10: És vera.
8: Cuando yo cumplí 18 años, ella ya mandaba en Soncónal.
10: ¿Por Soncónal?
9: Centro comercial, torres de viviendas, hotel... Los gitanos no dejarán más Soncónal.
10: ¿Qué te han ofrecido? ¿Dinero por tu casa?
8: ¿Qué hacemos, tía?
11: pagarle.
12: Yo cuido de mi familia, nena.
13: En verdad, simple.
12: Somos mucho más fuertes de lo que se piensa.
13: Aquí
12: no nos van a ganar.
13: Manda ella.
9: I vostè juga gaire a la loteria? Ho dic perquè cada vegada han estat primer premis, eh?
12: És una petita debilitat que hi farem si som fortunada.
13: No voy a poder pagarte nunca todo lo que has hecho por el gato.
14: Tía, no quiero que acabe como el papá y la mamá.
12: Intenté que lo dejaran muchas veces.
15: Vamos a comprarle directamente a los mexicanos.
16: ¿Pero tú qué quieres? ¿Empezar una guerra o qué?
17: No, aquella merda, no la toc, coño.
13: Si te quedas es un canal, es difícil que esa merda no te toque.
9: Si bajan los precios, lo único que vas a conseguir es que esto sea un cementerio de yonkis.
12: Ve, te mato. Hala, a tu casa.
18: Mala, malita, mala, mala. Llegué tu condición, malo. Malo, malito, malo, malo.
13: Yo quería ser valiente, pero cuando tus planes de futuro mueren, tú mueres con ellos.
0: Alguna frase así impactante, ¿no?
1: Claro.
0: Claro, se ha criado la atención de que Lolita Flores canti ahí, parli en català, ¿no?
1: Sí, és curiós, ¿eh?
0: Però recordeu que el seu pare, el Pescaïlla, sí, era català, havia nascut la rumba catalana. Que hi ha un debat en saber si Peret o el Pescaïlla van a inventar la rumba catalana, ¿eh? Lolita i la seva família sempre ha dit que és el seu pare.
1: És que ella, sí, sí.
0: Però hi ha altres autors o crítics que diuen que és Peret.
2: Mm. Bueno.
0: No sabem. El cas és que està inventada. Bueno, què altres pel·lícules podeu veure a Can Castellet? Doncs El Pasajero Nocturno, The Mandalorian and Grogu, que jo no he vist res d'aquesta.
2: Oh, no, sí, però aquesta jo és com la pel·li que han fet de la sèrie del Mandalorian, que ha tingut 3 temporades, ja l'han fet la pel·li, i pel que m'han dit alguns amics, està bastant bé.
1: Si t'agrada ni Star Wars, està molt bé. Ja m'ha fet 3 temporades de Mandalorian, que es troba a un...
2: El Grogu.
1: Sí, el Yoda petit, no és Yoda, però és el Grogu, molt petitet, i les aventures que passa aquest Mandalorian amb aquest nen que té els poders Jedi, i de vegades utilitza una mica el poder Jedi, però es queda molt grogui, no? I està molt bé, està molt, molt divertida.
0: Pues també podeu veure Les Ovejas Detectives, El Diablo Viste de Prada 2, Michael, i la revisió un altre cop d'una pel·lícula que fa 25 anys es va estrenar. Estem parlant de Shrek.
1: Va ser una bomba, eh? Aquella època,
0: sí.
1: Els dibuixos animats i tal, l'ogre, el burro, molt divertida. Sí. La veus i quedes flipant amb aquesta
0: pel·lícula. El gat, que tenia la veu d'Antonio Banderas.
1: Sí, sí. I el príncep que lleig petitet també està molt bé.
0: Ara ja aniran per 4 o 5, no?
1: No sé si ho van deixar de fer o...
0: No, no sé, ja.
2: No, jo crec que sí que estan fent la cinquena, eh?
1: Sí?
0: Sí?
2: Crec que sí.
0: Tu les has vist?
2: M'he vist...
0: Alguna?
2: M'he vist gairebé totes, menys la tercera, que no sé on veure-la, però si no també la miraria.
0: Mm. I què et sembla, Rec?
2: Doncs de la quarta no me'n recordo, però de la primera i de la segona pel·lícula jo tinc molt bon record. M'ho vaig passar bastant bé veient-les i sovint les passen per la tele i les miro.
0: Bueno, es va posar molt de moda també alguna de les cançons que s'utilitzaven, com el She, aquell de Charles Aznavour. No, el She, no, i la de... com es diu?
1: Els Stars també, del grup que va morir
0: sí,
1: cantant.
0: Sí, exacte, i la de Leonard Cohen.
1: Aleluia,
0: exacte. Bueno, pues ja sabeu, si voleu recordar sí, en pantalla gran, pues Rec, que sempre va bé també veure pel·lícules, aunque siguin antigues, però veure-les en pantalla gran. I bueno, pues aquestes serien les novetats més novedoses dels cinemes Can Castellet.
1: Doncs anem amb la sèrie en sèrio, Sintonia.

0: Bé, aquesta sintonia pertany a Citadel, és la segona temporada. Continua la lluita contra la xarxa criminal Manticore i presenten un nou grup d'agents en una missió global. Després de la caiguda de l'agència Citadel i les tensions internes de la primera temporada, Mason Cain, Nadia Sin i Bernard Orlick han de sortir de les ombres per enfrontar-se a una amenaça molt més perillosa. Sota el lema "Nou equip, nova missió", la història es centra en una conspiració d'escala mundial que podria alterar el rumb de la humanitat. Els protagonistes no poden estar sols, es veuen obligats a reclutar agents inesperats i formar un equip divers que pretenia a Manticore ara. Xarxa recolzada per les famílies més poderoses del planeta, que aporta aquesta temporada més acció i traïcions, expansió de l'univers Citadel i una missió d'escala mundial. Passem a la següent sèrie, que forma part d'una trilogia, realment. És l'última temporada amb La novia gitana i La red púrpura es tracta de la nena. Basada en els llibres de Carmen Molas, pseudònim dels escriptors Jorge Díaz, Agustín Martínez i Antonio Mercero. La història arrenca mesos després del suïcidi de Lucas, fill de l'inspectora Elena Blanco, desaparescuda i apartada de la policia. L'inici contra Jorge, líder de la red púrpura, marca l'inici de la temporada, però els caps solts de l'organització segueixen amenaçant. Xesca, doctorada la temporada anterior, es converteix en protagonista clau. La seva desaparició i lluita personal portaran a una nova investigació. La trama s'endinsa en violència extrema, corrupció i explotació, mostrant la cruesa de les clavegades del poder i la fragilitat dels vincles humans. Temes centrals: maternitat i pèrdua, violència de gènere i explotació, corrupció i impunitat, amistat i lleialtat. És un thriller fent intens, fosc i emocional, amb una atmosfera asfixiant que no atreva l'espectador.
1: Necesito que me ayudes. No consigo recordar lo que me hicieron en la tortura. Sé que fueron muchas horas. A veces me vienen como imágenes.
2: Son 7 marcas en la espalda. Cada una hecha con un cuchillo diferente.
3: Estamos a punto de acabar con la red.
1: A punto una mierda. ¿Cuánto tiempo llevamos con este caso? Hacen lo que les sale de los huevos porque están podridos de poder. Rentero, Rocío Narváez y los putos jueces corruptos.
3: Volver, no lo hagas. Es por Chesca. Se lo debo.
4: Se están riendo de nosotros.
1: Dar vueltas que se nos da de puta madre. Una y otra vez a lo mismo. Las mismas fotos, los mismos informes, una y otra vez.
5: Entonces, ¿qué hacemos, Anía? ¿Qué hacemos, eh? ¿Qué hacemos?
1: Ojo por ojo. No queda otra.
6: Un día recibirás una llamada y entonces tendrás que pagar el precio.
7: Es como si estuviéramos encerrados en un círculo dando vueltas, del cual aún no hemos encontrado la salida.
8: ¿Tú qué quieres, que nos maten a todos, qué?
1: A partir de ahora la historia va a ser diferente.
9: Recuérdale el precio de la traición.
3: Esto es más grande de lo que imaginábamos. Eso es jaque mate.
1: ¡Chesca!
7: ¿Qué quieres?
8: Crecer.
7: Lo único que podemos hacer es responder con toda la dureza de la que seamos capaces. Porque antes que policías,
1: ¡trampa!,
7: somos familia.
1: Mírame bien. No te acuerdas de mí, ¿a que no?
0: Fue una serie molt bèstia, salvatge, increïble. I si voleu continuar la història, primer és La novia gitana, La red púrpura i aquesta, La nena. Passem a la següent sèrie, és El profe, comèdia francesa. Eddie, delinqüent de poca monta, amb un gran talent matemàtic, accepta un tracte amb la policia: infiltrar-se en un institut com professor per identificar el fill d'un criminal poderós. Encara que sembla una missió senzilla, es converteix en un caos. Ha de sobreviure a les classes, guanyar-se la confiança dels alumnes i col·legues i mantenir la seva tapadera mentre segueix pistes del cas. La sèrie combina comèdia escolar amb tensió criminal, ja que qualsevol errada el pot delatar. El final deixa la porta oberta. Arriba a dir a trobar el fill del criminal. La sèrie suggereix que arriba prou a esbrinar-ho, però evita confirmar-ho. El final de la sèrie es centra més en el viatge emocional d'Eddie, el conflicte entre el correcte i el necessari, com l'experiència del mestre que el transforma.
10: Benjamín Costa, agente de boxeo. Sam Gendrick, fotógrafo. Divo Tips, marchante de arte. Te cuidaremos bien. 7 años como mínimo. En días suma...
11: 2.555 días.
10: ¿Y si fueran cero? Eddie. Mueve toda la heroína entre Lille y Marsella. Anton Sakharov tiene un hijo en segundo de bachillerato en Lille. Lo encontrarás. 3 clases de mates avanzadas. Si notan tu miedo, se aprovechan y te liquidan.
12: ¡Que os calléis! ¡Luis!
13: Hola.
12: La sala de profes debería ser a safe space.
13: ¿Y por debajo de sustituto?
14: La máquina de café.
15: Parkoursup ha petado.
13: ¿Es muy chungo?
15: No llega a lo del COVID, pero casi.
16: Así está la educación pública.
13: Tiffen.
16: Te vas a largar.
14: Enhorabuena, novato.
16: Ay, recuerda, discreción, observación y prudencia.
1: ¿Se puede saber qué hace, profesor Martin?
13: Practicando los primeros auxilios.
1: Estás ocultando algo.
17: Mantener la calma y estar preparado.
16: Huelen el miedo. ¡Y atacan!
12: Es muy majo, pero tiene TDAH.
13: ¿De qué?
12: Trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad.
13: Eso lo resumiría como... Tenemos una misión aquí. Enseñar.
14: Estoy de acuerdo. Tú calla.
16: ¿Será?
13: ¿Me mandas al talego? Hazlo. Yo con esto lo sigo.
12: ¡Ya va!
16: ¿Quién, Marina?
1: No, yo sigo igual.
12: ¡La fotocopiadora!
17: ¿Qué no con el pánico? ¿Hasta dónde fogueo?
16: Pues ahí han hecho un agujero.
1: Esto es un sinsentido.
0: I per últim, la darrera sèrie que us comentem és l'homenatge Tira psicològic i familiar que comença amb la celebració del 80 aniversari d'Adolfo Novak, patriarca d'una de les famílies més poderoses d'Espanya, el que comença com una festa de luxe es torna en una nit marcada per secrets, traïcions i revenges que amenacen destruir el llegat dels Novak. Sota l'aparença de l'homenatge surten rancúnies amagades, ambicions sense mesura i contes pendents que arriben a una explosió de violència i revelacions inesperades. La sèrie juga amb flashbacks i versions joves dels personatges, mostrant com es va construir l'imperi Novak i com les decisions passades condicionen el present. Temes centrals, poder i corrupció, el llegat es construeix sense obligacions i manipulació, família i ambició, rivalitats entre germans i tensions amb els pares, que marquen el destí del clan. Secrets i revenja, cada personatge amaga una veritat incòmoda que estalla durant la celebració, amb un repart estel·lar, el Zapataki, Ángela Molina, Justo Sar i el Soy Poncela en la seva darrera actuació.
18: ¿Sabes eso que dicen que todo tiene solución menos la muerte? No es verdad. Por la familia.
19: ¡Por la familia!
20: Usted conocía muy bien a la familia Novak, ¿no es cierto?
21: Diría que mejor que nadie.
20: Entonces no le importará contarme qué pasó exactamente justo antes de la explosión.
22: ¡Bum! Papá ha escrito sus memorias y su biógrafo sabe mucho de nosotros.
23: Y tú estás cagada de miedo.
18: Si hay alguien a quien le debo todo lo que soy, es a mi esposa.
12: ¿Quién se cree que es?
20: Soy uno que viene de la nada.
18: Ella

0: noche muy especial.
1: Olvídate de esta familia.
2: Bé, pues ja tenim aquí les sèries d'aquest cap de setmana, que moltes es podien veure perfectament en el cap de setmana, no les quatre, però...
3: Vuit capítols, deu capítols, no són curtetes.
2: Bé, aprofitant que una de les sèries que ha seleccionat el Joan es diu El Profe, i com aquestes últimes setmanes tenim molt de moviment en el món educatiu com a professor, pues avui aquesta segona part i després de la pel·li d'en Matías, pues en parlarem una mica de la figura dels professors en el món del cinema, que ha anat canviant, i bueno, i hem escollit alguns talls d'alguna d'aquestes pel·lícules conegudes. Però abans, una banda sonora d'una d'aquestes pel·lícules que, bueno, que va agradar molt, que va tindre un públic fidel i que va apropar una mica el món dels nens que canten en el coro, no? Les veus blanques, que es diuen, no? El coro de los chicos, no? Pues anem a recordar la cançó més coneguda de la banda sonora del coro de los chicos.

0: Los chicos del coro, ¿no? Los, el coro de los chicos, ¿no? Bueno, en el fondo...
1: Tanto.
0: La veritat és una pel·lícula que es va fer molt famosa i es va crear un, el grup de nens que van cantar, van fer... el van veure, jo vaig veure el concert que es va fer aquí a Hospitalet i la veritat que molt interessant, un repertori maco de nens cantores i també la podeu veure en musical, musical de, amb la banda sonora i la història, una història molt bonita i aquí pues, després ja en parlarem d'aquell professor, no? Però abans de parlar de professors parlem d'alumnes, en aquest cas del Matías, que ens ha portat una pel·lícula, però per obrir boca posem un tràiler, claro. No, més que el tràiler, un fragment. ¿Vale? A veure si la reconeixeu.
2: He encontrado un montón de botellas, te di. Por Dios, ¿alguna vez estás sobrio?
3: Maté a muchas personas en la guerra.
2: ¿Por eso bebes?
3: ¿Eres real?

0: No. Ella aún está aquí.
1: ¿Quién? ¿Rachel?
0: No se ha marchado.

0: No voy a marcharme. No sabes cuánto te quiero.
1: Solo soy unos huesos en un ataúd.
0: No.
1: Es verdad. Debes despertar.
0: No me iré. Tú estás aquí.
1: No lo estoy. Debes aceptarlo. Pero ella sí.
2: No és Ghost, no és El sexto sentido. De quina pel·lícula parlem?
3: És clar que no, Paco. Aquesta pel·lícula es diu Shutter Island. O en espanyol, La isla mister... Ay, siniestra. Bueno, Shutter Island és una pel·lícula psicològica i de suspens dirigida per Martin Scorsese i protagonitzada per Leonardo DiCaprio, Mark Ruffalo i Dean Kingsley. La pel·lícula ens situa a l'any 1954. Aquí coneixem a l'agent federal Edward Daniels, qui, junt amb el seu company, se'n va a l'hospital mental Hackersfly per investigar la desaparició d'una pacient. Però només a arribar es donaran compte de que el director de l'hospital sembla estar enrederint la investigació i que està amagant alguna cosa. La pel·lícula ens envia d'un enigma a un altre, que va crear enigmes simultàniament. I és per això que la pel·li t'obliga a estar atent durant tota l'estona per no perdre ni un sol punt, però que et recompensa a l'hora de que tu vagis unint els petits detalls. Les converses amb els altres pacients i amb el personal de l'hospital, els plans de l'hospital, i et donen la sensació estranya de que hi ha alguna cosa que no està correcta i de que el protagonista pot patir alguna desgràcia en qualsevol moment. En definitiva, tant per les meravelloses actuacions, tota l'atmosfera claustrofòbica que té la pel·lícula i el seu final és completament espectacular, fan de Shutter Island una pel·lícula formidable i ideal per començar amb el nou, amb el món de Martin Scorsese.
2: Bueno, que et sembla,
4: Joan? És espectacular, jo la vaig veure fa molt temps. Leonardo DiCaprio fa un paper impressionant i és el que diu el Matías, que al final no t'ho esperes, no farem un spoiler, per si de cas, però és un final absolutament increïble.
3: Sí.
4: Perquè t'endinses i dius, no pot ser, si la pel·lícula t'enganya, porta per on vol la pel·lícula i al final és el que passa, no? I dius, m'ha enganyat totalment la pel·lícula.
2: Clar, estem parlant d'un director que sap utilitzar molt els actors i també la temàtica. Ara estava repassant una mica la seva filmografia i, vamos, que jo no sé, que de les pel·lícules que tenim aquí, no sé quina és la millor, perquè, clar, estem parlant de les èpoques dels 70, Taxi Driver, New York, New York, o, per exemple, Toro Salvaje, que a mi em va semblar un peliculón sobre el boxeo.
4: Va haver d'enlleixar-se a propòsit per fer la pel·lícula. És que Robert De Niro és un camarada, per això, un camarada cinematogràfic.
2: El color del dinero és una pel·lícula també mítica dels 80. La última tentació de Cristo, aquesta no la recordo tant. La edat de la innocència, que per a molta gent...
4: És molt bonica, és molt tendra, és una passió que hi ha al segle passat, i la tensió entre la cosina, la dona, i és molt bonica.
2: Casino... Guns of New York.
4: Aquesta és espectacular.
2: Aquesta és musical.
4: No, és de Daniel Lewis.
2: Quan
4: al principi del segle XVIII-XIX les bandes dels cinc carrers es lluiten entre elles, i com era la màfia abans i després com va ser després, no? I tot el que van fer no va ser per res.
2: Després tenim l'aviador, que jo crec que aquí va ser el primer contacte que va tindre amb Leonardo DiCaprio, que li va agradar, i per això dos anys després va fer la Shutter Island. El Lobo de Wall Street, que també el irlandès, i la última va ser Los Asesinos de la Luna. Per tant, tenim una gran filmografia molt diferent i pel·lícules molt recomanables d'un realitzador molt estimat a nivell de públic. I com he dit, Leonardo DiCaprio, que em semblava que era una cara bonica molt jove, però ja apuntava maneres, perquè jo recordo que quan tenia 17 o 18 anys va fer Los diarios de un rebelde, sí, basada sí. En una historia real de un noi que era jugador de básquet, bueno, que va intentar ser jugador de básquet i després es va convertir en actor de teatre. Era drogadicta i jo vaig veure ahí un jove, una interpretació espectacular, espectacular. I vaig pensar, no és només una cara, sinó va més enllà del cinema.
4: A mi el que m'agrada moltíssim va ser Renacido, que estava allà. Va ser que era l'únic actor que veia la pel·lícula. S'enfrontava a un os, estava lluitant, es congelava allà a l'oest. És espectacular com l'actriu s'ho va manegar ell i gairebé era l'únic protagonista de la pel·lícula.
2: I a més, ha sabut canviar la seva carrera, perquè quan va fer Titanic es va classificar com molt com un actor més guapo i com muy dramático en aquest sentit molt de amor, però si us fixeu en moltes de les escenes es veu com ho interpreta bastant bé i va saber sortir d'allí, sí. Perquè podia haver-se encasillat en pel·lícules només romàntiques i jo crec que l'exemple està clar en aquesta pel·lícula.
4: I també és un actor que ha escollit molt bé els papers i s'ha estudiat molt, però també va fer la darrera de Django Desencadenado del Quentin Tarantino, també fa un paper d'un sureño total, tancat, que van contra els negres i tal, molt, molt, molt bo.
3: Home, i aquesta última també que ha fet, la d'Una batalla tras otra,
2: que és l'Oscar també. Exacte. Que aquí surt del seu del desto de confort, no? Bueno, pues anem a repassar algunes pel·lícules on els professors eren els protagonistes. Jo crec que una de les pel·lícules que està en el cap de tothom, i quan l'he dit al Joan, sempre ha dit la clàssica, que és El club de los poetas muertos, no? És una pel·lícula on Robin Williams mostra un professor diferent, no? Un professor que fa altres tècniques educatives i que no és comprès per la societat, ni les famílies, ni la direcció del centre.
4: No és un professor clàssic, és un professor molt emotiu, no? Vol que la gent visqui, que visqui un moment, que faci coses que no farà després, que si tot hi ha un moment de suïcidi també, que és quan molt turbador, no? Que dius, mare meva, què m'ha passat, no?
2: I a més estimula l'estudi de la literatura, que és tan difícil, no?, per als alumnes llegir poesia o novel·les. I, bueno, tothom va començar a conèixer dos paraules, que era el carpe diem.
4: Carpe diem,
2: perquè ja sabeu que tenim moltes coses del latí i el carpe diem aprofita el moment. Va convertir com més famós, no?, la frase...
4: Home, també hi ha un moment de la pel·lícula que és el capitán, sí, mi capitán, que tothom es puja a la pupitre i comença a pitorrejar-lo, no? I vinga, i tal.
2: Pues aquest és el moment que tenim aquí el fragment de la pel·lícula.
5: ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe?
6: Para sentirse más alto.
5: ¡No! Pero gracias por tu cosa. Me he subido en mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos, deben luchar por encontrar su propia voz. Y cuanto más tarden en empezar, tienen menos probabilidades de encontrarla. Thoreau dijo, muchos hombres viven en una silenciosa desesperación. No se resignen a eso. ¡Escapen! No se limiten a saltar como conejos. Miren a su alrededor. ¡Eso! Así se hace, señor Frisky. Gracias, sí. Atrévanse a cambiar y buscar nuevos campos. Además de sus redacciones, quisiera que compusieran un poema. Una obra original. Sí, señores. Tendrán que recitarlo en voz alta ante toda la clase el lunes. Bonne chance, señores. Señor Anderson. No crea que no sé que este encargo le toca mucho las narices, pedazo de topo.
2: Se lo digo precisamente al más tímid de la clase y le estimula para que después... pues faci el mateix que els altres, no? I reclami la seva poesia. La veritat és que moltes pel·lícules es basen en aquest tipus de professors que fan innovacions pedagògiques i que fan l'ensenyament d'una altra forma, no tan clàssica. Hi ha una pel·lícula espanyola que m'agrada molt, que és La llengua de les mariposas, de José Luis Cuerda, del 1999, que també és, s'emmarca dintre de la República i la Guerra Civil, quan el nen arriba a casa del seu pare i li diu al seu pare: este professor no nos castiga. Claro, en una societat que era molt dura. I he agafat un fragment perquè té un final molt tràgic que me recorda molt, si l'heu vist, El maestro que prometió el mar,
4: sí.
2: De la Patricia Font, que explica la verdadera història d'un professor de la República, Antoni Benaiges, que també va tindre un final molt tràgic, com Fernán Gómez, que en aquesta pel·lícula fa un paper espectacular. Escoltem aquest fragment.
6: Hola, Gorrión.
7: Hola. ¿Este huerto es suyo?
6: No, es de un amigo. Pero me permite venir a buscar el postre. También he cogido unas manzanas. ¿Quiere una? Son muy buenas, ya verá. Muy jugosas. ¿Y usted qué hace por aquí?
7: He visto un entierro.
6: ¿Ah, sí? ¿Quién se ha muerto?
7: Cuando uno se muere, se muere... ¿O no se muere?
6: ¿En su casa qué dicen?
7: Mi madre dice que los buenos van al cielo y los malos al infierno.
6: ¿Y su padre?
7: Mi padre dice que de haber juicio final los ricos se irían con sus abogados, pero a mi madre no le hace gracia.
6: ¿Y usted qué piensa?
7: Yo tengo miedo.
6: ¿Es usted capaz de guardar un secreto? Pues en secreto, ese infierno del más allá no existe. El odio, la crueldad, eso es el infierno. A veces el infierno somos nosotros mismos.
2: Bé, crec que l'ensenyament no només està en explicar que és una, les parts d'una cèl·lula o qui va ser Cristòfor Colom, sinó també explicar coses de la vida en una Espanya d'aquella època que estava tan tancada i que estava tan dominada per la religió. Evidentment, les preguntes aquestes eren molt típiques sobre la por que un tenia a l'amor, no? És el que ens van ensenyar a les escoles i demés. I aquest professor era diferent. I bueno, el final és molt tràgic perquè el nen agafa aquelles pedres i estimava al seu professor, però com una societat i com el grup fa pinya i...
3: No hem xafat la pel·lícula, Paco?
2: Sí.
3: Ves en compte.
2: La pressió de grup fa que el nen sigui als demés. I així ha estat la vida de moltes persones. Una manipulació, per dir-lo d'alguna forma. La llengua de les mariposes. I canviant una mica de ritme, també han hagut professors que potser no semblaven que podien ser professors. Us imagineu a l'Arnold Schwarzenegger sent professor?
4: Però de guarderia.
2: Aquest moment és molt simpàtic. Anem a recordar-la.
4: Sí, sí.
8: No quiero quejas. Sois unos blandengues. Necesitáis disciplina. Os vais a enterar. Aquí mando yo y me vais a obedecer. Aquí no vais a tener a mamaita detrás para limpiaros el culito. Ah, no. A partir de ahora vamos a trabajar los músculos. Nada de quejas. Nada de señor Kimball, tengo que ir a hacer pipí. Nada. Aquí ya no se hace pipí.
2: Bé, clar, la cara dels nens dice, però este senyor què diu?
4: Què li passa, què li passa?
2: Bueno, Poli de Guarderia és una pel·lícula de l'any 90 també, no?
4: 90,
2: sí. I bueno, és l'altre punt, no?, de veure un actor que sempre feia pel·lícules una mica més d'acció, bueno, una mica no, d'acció, I clar, aquí veient-lo en una situació diferent, no? Tractant a una canalla de 4 o 5 anys. I bueno, hi ha pel·lícules que no tinc el fragment, però anem a recordar algunes. Per exemple, Matilda. En Matilda hi ha les dues cares del professor. La professora que li agradava molt i que l'estimava molt la nena, i després l'estava el bitxo, la professora bitxo, que era terrible i que la odiava. I Mentes peligroses. El que passa que aquí... Sí, Michelle Pfeiffer, que era guapíssima, guapíssima. Espectacular. La convenció de l'alumnat era a base de caramels, i no sé si era molt... Jo no me la vaig creure, aquesta pel·lícula.
4: No tenia molta cosa, no.
2: El indomable Will Hunting.
4: Aquesta és espectacular.
2: Una gran pel·lícula, eh?
4: Matt Damon i el...
2: Robin Williams.
4: Sí, també sortia l'amic Ben Affleck. També
2: Ben Affleck, sí, los dos.
4: Aquesta pel·lícula és espectacular. Jo l'he vist milers de vegades i m'encanso, eh? Com aquest nen progressa i no vol ser famós perquè tenia un trauma de petit i ara veu un escriure per trauma. És espectacular aquesta pel·lícula, m'encanta.
2: Cadena de favores.
4: Ah,
2: jo aquesta pel·lícula a mi m'agrada molt. De fet, sempre havia la intenció de posar-la al col·le, però no m'agrada al final. És que moltes pel·lícules que m'agraden la temàtica al final són tràgics, i no, jo no penso que sempre hagi de ser així. No sempre s'ha de ser tràgic, però bueno, en aquest cas Cadena de favors va estar molt bé, que és, jo faig un favor a una persona i aquesta persona li fa una altra i una altra i una altra, i anem omplint de favors, no? El milagro de Anna Sullivan, de l'any 62.
4: Aquesta és espectacular. Aquesta es proposava en Educació Especial, però tot això d'una noia que és sorda i cega, i la mestra que intenta, que és una rabieta, no la pot suportar ningú, i la mestra comença a posar la mà amb els dits perquè reconegui les lletres i tot. És molt, molt, molt aquesta.
2: Sí. Bueno, aquí faltaria també El niño salvaje.
4: Truffaut.
2: És una ja pel·lícula espectacular,
4: és
2: bestial. De Truffaut. La sonrisa de la Mona Lisa, del 2003, és de la Julia Roberts. Harry Potter també, no? S'ha parlat molt dels professors de Howard, era?
3: Howard.
4: Sí.
2: Tenim ara un tall d'una pel·lícula molt antiga que durant molt de temps va ser molt mítica, que era Rebel·lió en les aules.
4: No,
2: això, el Jaume...
4: De Sidney Poitier.
2: Jo
4: l'he vist fa poc, fa 3 mesos que la vaig veure per la televisió.
2: Dirigida per James Clavell, de l'any 68. I el Sidney Poitier era... de raça negra,
4: sí.
2: Un professor de raça negra, y le chulean de esta forma.
9: Patrón, ¿puedo salir de clase?
10: Sí. Y me llamo Thackeray.
9: Sí, patrón.
10: Ahora, para que las chicas puedan ayudar a su madre en el mercado.
9: Lo siento, señor Thackeray. Hay mucha corriente por aquí.
10: Para multiplicar, hay que saber unos cuantos trucos muy útiles. Supongamos que os ofrecen roast beef a 7 chelines la libra. Potter, ¿por qué haces eso?
9: No puedo remediarlo, señores, el pupitre.
11: Oh, no puede remediarlo, pobrecito.
9: ¿Por qué no le cambias el pupitre para que no se ponga nervioso?
11: Pobrecito,
9: hay que ver.
11: No puede remediarlo.
9: Pero no se le cae.
10: Sentaos.
9: Siéntate, yo no veo nada.
10: Después de la clase hablaré con el encargado.
12: ¡Uy, qué miedo!
9: Espero que no me haya perdido nada. ¿Dónde estábamos, Pamelita? Ah, sí, vamos al mercado o algo así.
10: Ya está bien.
9: Era solo una pregunta, señor Thackeray. No debo perderme nada, ¿verdad?
13: Bert, estaba a punto de enseñarnos un truco estupendo.
14: ¿Ah, sí?
13: Cuando vas a la compra, Bert...
10: He dicho que basta. Siéntate.
2: Bé, la provocació també és molt difícil de portar, sobretot quan comences en el món de l'ensenyament. Una de las cosas que los profesores siempre están ahí a mal temar y intentan a ver a que yo no sé qué, a ver, no donarà temps, que no sé qué, pero realment és més important controlar la classe, sí, que no saber el truco de les matemàtiques per anar a comprar. Bueno, molts professors ho passen malament. Jo he vist algun professor que no ha pogut entrar a la classe.
3: Ah, sí?
2: Que ha tingut problemes físics, De dir, és que no puc. I, bueno, la gent que té més vocació i la gent que, pues bueno, pues està ahí i té les seves armes, però no hi ha. Moltes vegades diu, com ho fas, no? Com ho fas? És molt difícil. Cadascú té el seu tarannà i cadascú és com és.
4: Jo volia dir una cosa, que veient aquesta pel·lícula ara, a dies d'ara, la trobo una mica dolça i una mica tonteta, no? Vull dir, en comparació...
2: Sí,
4: amb, en comparació,
2: clar.
4: Perquè tu vas veure la pel·lícula i se'ls guanya tot sí, molt bé, sí. Exploren i fan un regal i tot. Ara, avui en dia, ja ho saps tu, que hi ha professors que tenen mals físics. Sí, de pares sí, o d'alumnes que els maltracten.
2: Sí, sí.
4: És terrible.
3: Joder, Paco.
2: Sí, cal recordar també pel·lícules més actuals com Sala de professors, professores, que jo la recomano aquesta, La classe, pel·lícula francesa, El professor, del 2011, amb el Adrien Brody. I hi ha una altra... Bueno, la pel·lícula que hem començat abans és de Los chicos del coro. Bueno, pues hem escoltat un fragment també. No sé si ens donarà temps.

0: Són les 7. Comencem per fer un cop d'ull a l'estat del trànsit. Equip viari, Carmina Malagarriga, bona tarda.
1: Bona tarda. Les retencions més destacades les trobem a l'AP7, al Perelló, en sentit sud, cap a Amposta, hi ha uns 6 quilòmetres de retencions, també al Papiol, Martorell i la Granada, en sentit sud, i de Santa Perpètua de Mogoda a la Roca del Vallès, en sentit nord. Tant a la C58 com a la C33 a Montcada i Reixac d'entrada a Barcelona, a la B10 a Sant Adrià de Besòs cap al nus de la Trinitat, a la Ronda de Dalt de Pedralbes al Passeig Vall d'Aura, en sentit Besòs, i a la Ronda Litoral de la Zona Franca al Poble Sec, en sentit Besòs. Retards importants, a més, els trens de les línies R1 i R4 per una incidència ja resolta entre les estacions de Fabra i Puig i Montcada Bifurcació.
0: Ja està en marxa el Departament d'Educació la reunió entre sindicats i la Conselleria per abordar les millores que reclamen mestres i professors. Després que ahir el conflicte escalés amb una tancada dels sindicats, avui s'han fet avenços i la trobada que està en marxa entre totes les parts podria ser la definitiva per sortir-ne amb un preacord. Donald Trump està reunit també amb el seu equip per reprendre una decisió sobre el preacord amb l'Iran, segons ha anunciat el mateix president nord-americà. Trump reitera que l'acord ha de comportar l'obertura de l'estret d'Hormuz sense restriccions i la retirada de l'urani enriquit iranià. El president rus Vladimir Putin posa en qüestió que el dron que ha impactat en un edifici residencial a Romania fos d'origen rus i suggereix que podria ser ucraïnès. L'OTAN ha condemnat la caiguda del dron i promet que defensarà cada centímetre de territori aliat. L'incident amb dos ferits és la repercussió més greu fins ara de la guerra d'Ucraïna a un país membre de la Unió Europea i l'OTAN. Pedro Sánchez evita pronunciar-se sobre les investigacions judicials que han esclatat al seu voltant i fa valer les polítiques que ha impulsat el govern espanyol per tancar una setmana negra al PSOE. El govern incrementa el límit d'edat per obtenir un préstec d'emancipació per comprar un primer pis dels 35 als 40 anys. Cobreix el 20% del valor de l'immoble, no té interessos i no s'ha de tornar fins que no s'hagi acabat de pagar la hipoteca. Sovint resolen el problema d'haver de pagar una entrada per accedir a un habitatge. L'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal calcula que la regularització extraordinària d'immigrants tindrà un impacte pràcticament nul en les cotitzacions. L'AIREF valida la reforma del sistema de pensions del govern espanyol, però adverteix que la despesa que comportarà dispararà el deute. I acord per tirar endavant la modernització del canal d'Urgell, que es farà segons ho vagin demanant els regants. Després d'ajornar la votació per decidir-ho, govern i junta del canal obren una nova via per desencallar el projecte.
2: Esports. El Barça anunciarà i presentarà aquesta tarda el fitxatge d'Anthony Gordon del Newcastle. El jugador anglès de 25 anys va passar ahir la revisió mèdica i el Barça en pagarà entre 70 i 80 milions d'euros. El Sabadell visita avui el camp del Madrid-Castell a l'anada de les semifinals del play-off de descens a segona. El partit a les 9 i també avui es tanca la fase regular de la Lliga ACB de bàsquet amb els partits de l'última jornada. En joc ara el tercer quart, el Manresa 56, Madrid 50. A dos quarts de 9, Girona Joventut, UCAM de Múrcia-Lleida i Andorra-Barça.
0: I ens falta el temps. Entre ahir i avui les temperatures han tocat sostre. Avui Catalunya ha registrat la màxima més alta del mes de maig, amb 39,5 graus a Vinebre. I durant el cap de setmana la calor afluixarà, però tot i així les màximes vorejaran els 36 a Ponent i a l'Ebre farà sol al matí i alguns ruixats de tarda al Pirineu.
3: Trescat Info.

0: En Femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Vacances en pau.
3: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
4: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen. Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
2: Acull a una nena o un nen saharaui.
3: És molt enriquidor, per ells i per vosaltres.
5: Participa a Vacances en Pau. Truca'ns al 609 146 539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Pues ja estem aquí, com sempre, tots els divendres a partir de les 7 de la tarda i fins a les 8 al Forever Joves, el programa de música de Ràdio Sant Boi. Ja 15 anys que portem i celebrem aquest any, pues, un mes, dos mesos estarem a Made in Sant Boi. Hem dedicat aquests dos mesos a tots els grups i molts músics de Sant Boi, perquè tenim molts i hem de donar cobertura, visibilitat als nostres grups. Hem d'estar en els seus concerts, hem de recolzar-los i, bueno, hem d'estar perquè som de Sant Boi i punto, i no hi més. I avui, per parlar de Sant Boi i de música, parlem amb el grup La Rauxa. I tenim aquí al nostre estudi, doncs, a la Laura del Pino. Bona tarda, Laura.
1: Bona tarda, què tal?
0: I al Xavi Artigas, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Gràcies per vindre i per compartir aquesta horeta amb totes les vostres cançons, parlar del disc, del futur i, i del present, també. I ho fem, doncs, amb la carta de presentació que heu posat en aquest disc, que es diu De bon començament, amb 13 temes, i és el primer tema del disc, que aquí feu una presentació del grup, no?, per dir-lo d'alguna forma.
1: Exacte, i és curiós perquè principalment aquest tema no havia d'estar en el disco, però el Pau, a poques setmanes d'entrar a l'estudi de gravació, va dir: tinc un tema nou, no sé què, i el va portar, el vam tocar, i al final és el tema que obre el disco, i és curiós.
0: I sona així.

0: Pues sí, un bon començament per parlar de La Rauxa, un disc que té, com he dit abans, 13 temes. Com sorgeix la idea de fer aquest disc? No el disc, sinó pròpiament el projecte La Rauxa, que té una essència que ens remunta una mica al passat, però amb mirades del present, no? I això jo crec que ahí està la diferència com a grup, no només quedar-nos en les sonoritats dels 60, dels 70, sinó també apostant per la vostra generació i el que es fa avui.
1: Com bueno, això va ser la jefa, no? La presidenta.
0: La multiinstrumentalista, la multitodo.
2: No, no. Doncs, realment, jo mai vaig pensar... O sigui, la primera etapa, com més primers anys de La Rauxa, que encara no era La Rauxa, era simplement un moment de la meva vida que em va donar com per voler explicar experiències. I també ho he dit moltes vegades, moltes de les lletres i temàtiques de La Rauxa venen com de llibres, no? I eren frases que m'inspiraven, tal. També indagam molt en la història de Sant Boiana, per exemple, hi ha la noia xica que suposo que més endavant en parlarem, ressaltar figures com la Teresa Valls i Divina, puntaire superconeguda de Sant Boi. Mm-hmm. Doncs tota aquesta necessitat es va canalitzar en voler escriure com... temes propis i donant importància a aquestes figures. Però sí que és veritat que abans de que la idea de temes propis es portés com a terme, La Rauxa va ser un revival del pop a la catalana fent versions i ja està. Fins que amb en Leo, que és el guitarrista i també, bueno, arrangista també de La Rauxa, em va dir, tia, si tens un missatge propi i tal, has d'apostar pels teus temes, tal, i jo, bueno, no en tinc massa clar, no sé què. I sí, llavors fa 2 anys amb en Leo vam començar a quedar cada dimarts a casa meva, pues, perquè m'ajudés a endreçar com tot aquest batiburrillo d'idees que tenia, i paral·lelament tant la Núria, el Xavi i el Pau són de Trau, que és un grup que jo admiro moltíssim, i també, bueno, érem mig col·legues, no?
1: Sí,
2: que ara
1: sí.
2: En som molt més, no? Però sí. Ens veiem com clitxats i els vaig pillar per banda, bueno, no els vaig pillar jo per banda, amb mi mare,
1: sí.
2: Us va pillar per banda un dia a les Muses
1: amb un concert.
2: I vols explicar-ho tu com va ser?
1: No, directament ens va proposar, quasi sa mare ens va proposar, ai, us podríeu ajuntar amb la Laura
0: i fer
1: un projecte, aquest projecte, tal. I la Núria i jo ens vam animar de seguida.
2: Uh-huh.
1: I ens li vam proposar a la Laura que pillés el millor bateria dels 60s de Catalunya, que és el Pau, i que quadraria molt bé amb tot. I així va ser.
2: Sí. A tot això jo li vaig dir a mi mare, que volia que fossin ells, i em va dir, per què no els hi dius ara? I llavors mi mare va ser la que va fer el ganxo.
0: De fet, a part d'aquestes sonoritats del passat, amb més rhythm and blues, un toque funky, soul, però també és veritat que, per exemple, tinc apuntat que la noia xica, per exemple, té molta influència folk, la veig uh-huh. més folk,
1: sí.
0: No? Possiblement
1: uh-huh.
0: aquí la presència dels tres traus, no?
1: Bueno, jo crec que és un disco com molt amè i divertit d'escoltar, perquè, com dius, hi ha molts estils dintre dels sí. 60-70, però això, el pots trobar soul, el pots trobar folk, inclús trossets de psicodèlia, sí, més rhythm and blues, i és... O sigui, el posar-te i escoltar-te de dalt a baix és divertit, aquest disco. Et pot agradar més o menys a l'estil, però com a mínim és divertit.
0: No, i a més, amb tota la colla que sou, que te sí. sou músic, que ja porteu molts anys, i això pues, és present. Anem a recordar els membres, perquè això uh-huh. està claríssim. La Rauxa són la Laura del Pino, que és violinista, trompetista, guitarrista...
2: Ui, no? T'has aventurat molt amb el del violí, ja fa 1000 anys que no el toco.
0: Bueno, pues jo tenia apuntat que era el violí, estava ahí.
2: No, fa molts anys.
0: Núria Botia, el baix, Leo Hernández, la guitarra, Pau Torrents, la bateria, el Xavi Artigas, el teclat i també els coros, el Pablo Martín, el trombó, Pere Miró i Pol Prats, el saxo, les diferents modalitats, la Maria Antònia Gili, la trompeta, i tot produït per el Marc Tena. Per tant, sí que feien versions, però jo crec, bueno, alguna versió tinc por ahí apuntada, que és una cançó que em va agradar molt, la de Pere Tàpies, després l'escoltarem. Bueno, anem avançant una mica, anem posant cançons, i jo posaré primer la que m'agrada més a mi,
2: perquè,
0: ella, que és la meva casa, pues, que és La dansa de l'esperança, perquè crec que és la cançó amb més optimisme.
1: Sí. Mm-hmm.

0: És que em costava tallar-la perquè té un ritme molt xulo i la veritat que és optimista i parla una mica de la resistència, no? D'aguantar fins al final, no?
1: Sí, de fet també una mica una crítica a la societat, no? Que ens ofega, però al final també pues, acabes trobant moments de...
2: D'alegria,
1: sí.
0: Per tant, la jefa, com l'has dit tu, la Laura...
2: O la presidenta, també la diem.
0: Ara, aquí sí, a la taula és la presidenta. Quan la Laura ve amb les lletres, com ho fas? Ves amb la lletra o també vens amb alguna composició melòdica o com ho fas?
1: Sí, o sigui, quan vam començar a fer assajos en banda estava com tot l'esquelet musical i líric fet. Sí que és veritat que van canviar moltes coses perquè no és el mateix que el Leo i jo estàvem allà sols a casa muntant bases cutres com bonament podíem, a trobar-te pues, amb tots els músics en directe i tal. I, hòstia, les aportacions tant del Xavi com del Boi com de la Núria han sigut fantàstiques. Però sí, en aquest primer disco tot ja venia com molt fet. Mm-hmm. Si queda cara als següents, doncs la idea és que la cosa sigui també com bueno, més participativa, mm-hmm. no? I horitzontal, i com anar creant una mica entre tots.
0: Ja veu fer la presentació a Cal Niño. Com va ser la rebuda de les cançons?
2: Home, millor del que ens esperàvem, no?
1: Increïble.
2: Un sold out, que això sempre fa gràcia.
0: Home, són i... quasi 300 persones.
2: No ho sé.
1: 200 i pico, sí.
2: Però va anar molt bé, allò que, clar, la presentació sempre dius ho faràs bé, tocaràs bé, aquests nervis de primer concert, de toma de contacte amb la gent, i tots vam acabar superbé. Vull dir, molt contents de... Ens esperàvem pitjor, saps? Entre cometes. I vam tocar molt bé, la veritat. La gent li va agradar molt. Vam fer versions també molt xules. Mm-hmm. Un concert molt intens.
0: Anem a continuar escoltant alguna de les cançons d'aquest De Bon Començament, i el tercer tema que hem posat serà la cançoneta folk de Nou Pobre. Això està basat en... perquè tu ets molt lectora, en algun llibre, no?
1: Això és un poema de Pere Quart, uh-huh. i nosaltres li vam posar la música.
0: Vale. Això és més difícil o com ho veus?
1: Bueno, això va ser molt al Leo, li va sortir bastant natural, mm. la veritat.
0: Bueno, sí. Anem a veure.

0: un poema que és atemporal, vull dir que...
1: Totalment, per això ho vaig escollir.
0: Dedicat als nous pobres, que continuem cada vegada sent més pobres. Sí. A vegades comentant-lo amb les persones, tenim una professió, ja sabeu que jo soc professor, i és que és curiós, tinc un bon sou, però és que no arribes, no arribes. No. I abans sí que arribava.
2: Sí, sí, sí.
0: En fi.
1: Tot el nostre recolzament a la vegada, professors.
0: Sí, avui en el xerrat hem fet un especial de pel·lícules de professors perquè era necessari. Passem a una altra cançó que també és crítica, que diguem, en algun dels vostres textos aneu una mica, no en contra, però sí critiqueu l'abundància, no? En aquest cas estic parlant del burgès exemplar, no?
1: Totalment. La riquesa s'ha de repartir, no se la poden quedar uns pocs. I sí, de fet, el tema del burgès, que sempre el confongo amb el turista, el burgès està fet de dites.
2: Sí.
1: Oi? Això és la gràcia també de... d'aquest tema.
0: Sí, perquè veia que no, a vegades digo, ostres, era una mica més difícil d'entendre.
1: És més abstracte.
0: Més abstracte, sí, seria això. Bueno, a veure si us agrada aquesta cançó.
3: Forever Joves et porta la música.

0: Que bueno, que bueno. A més, clar, jo ara que he estat molt treballant sobre els anys 60, pues clar, recordar aquesta sonoritat és que m'encanta, perquè és... I per aquí va la meva pregunta. Vosaltres sou molt joves, i com has arribat, Laura, en el teu cas, a escoltar aquestes sonoritats del passat que no són tan properes a tu? Qui ha sigut el culpable de que tu t'apropis a aquesta musicalitat?
1: Jo, els primers culpables que em venen al cap són els meus pares, que no la basen 60 més elèctrica, però sí a la nova cançó i tal. Mons pares sí que han fet molta feina. I després jo penso que també l'apropament polític a les subcultures o a les contracultures al final et porten a descobrir aquest tipus de músiques. Jo me'n recordo moltíssim de quan la Masia feien aquelles sessions que les muntava la Laure i l'Aitor, de la Masia Goes to Kingston. Recordo que per mi va ser una cosa reveladora d'anar allà a la Masia i escoltar música jamaicana i dir, uah, tio, què és això? Llavors, arrel d'anar a concerts d'aquest estil, pues et trobes que estan els skins, que estan els mods, que estan no sé què. Llavors, com que des d'aquest lloc a mi se'm va obrir tot aquest món. I jo sempre ho dic, per mi, en Xavier i en Pau són unes enciclopèdies musicals dels 60. M'han ensenyat també un munt de temes guapíssims i de bandes guapíssimes.
0: A més, el 60 és l'inici de tot, però en el 70 músics com, pues, tant del Pere Tàpies com tot i que eren cantautors o melòdics, la sonoritat era espectacular.
2: Sí.
0: La música que tenien era espectacular. I en el cas teu, Xavi, com vas arribar als anys?
2: El Pau i jo som cosins. Ah. I son pare era un gran col·leccionista de música als 60.
0: Em cau bé.
2: I tenia una col·lecció de singles enorme, i allò de petit sempre ens els posàvem.
0: Que guai.
2: I ja des de petit hem anat coneixent a tots aquests grups, i a poc a poc tu hi evoluciones més també, i vas coneixent altres grups, encara et poses més underground del que tenia ell, i això és, bueno, descobrir grupets d'aquests que potser només han fet un single en tota la seva vida, però que tenen una cançó bestial, pues el vas buscant fins que el trobes, et gastes uns quants duros, però tens aquell single d'aquell grup, i ens, això és clar, el que sempre han fet.
0: Que sou la barreja de grups tant castellans com catalans del pop autèntic dels 60, però amb la barreja de grups molt festeros com La Trinca,
2: sí,
0: o com Pere Tàpies, etc, etc. O sigui, sou una barreja total d'aquest tipus.
2: Sí,
0: de...
2: perquè també tot el català també ens ha interessat molt. Pau Riba, el Cisa,
0: la Lleta...
2: Tot això, clar, ells bevien del que també escoltem nosaltres,
1: clar,
2: vull dir...
1: Clar.
2: I llavors, amb aquesta barreja, amb el català, és com els us perfectes, llavors és com... Si no, tot en anglès està molt bé, però entendre bé les lletres del Pau Riba, sí, és que... Pell de gallina, sí, sempre.
1: Jo volia afegir també, perdó, que en l'Òscar Dalmau, en Carles Velda i el Pol Llop també han fet una feina increïble també d'excavació i de que tinguem accés també a aquest material del 60-70 en català.
0: Sí, la veritat és que sí.
2: Sí, perquè editar-ho, l'Òscar Dalmau, clar, ho edita. Trobar aquests singles originals, hauries de ser un burgès, no?, exemplar. Perquè,
0: bueno, no, i costa, tot i que es va fer molta música en català, curiosament, sí, més que en els 70 i en els 80.
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, jo és una cosa que no tinc l'explicació. Bueno, la discogràfica, que van fer molt... Van sortir dos o tres discogràfiques, Concèntric i Edixa,
2: sí,
0: que van recolzar molt la música del pop en català, però després va vindre el vacío.
2: Sí, sí.
0: Però l'estem omplint, sí, amb gent de Sant Boi.
2: Vamos.
0: Anem a una altra cançó, que aquesta també és una cançó d'inspiració mediterrània, Nit Serena. No és una lletra vostra, no?
1: Nit Serena és un tema popular del cançoner de les Pitiuses, d'Eivissa i Formentera, i això és una cançó popular, però que aquí a Catalunya la va popularitzar la Marina Rossell.
0: Un altre crack. Aquí la vaig entrevistar.
1: Ah,
0: és
1: que
0: maquíssima.
1: Que pinta.
0: Va treure el disc aquell de George Moustaki.
2: Sí.
0: Bueno, m'encanta. Pues anem a escoltar aquesta cançó.

0: A ver, Laura, jo crec que en el teu passat eres una xica lleie. Aquesta sonoritat és total de moltes cantants, sobretot franceses, no xica lleie, sobretot la cançó que ara escoltarem, Mare vull ser mot, que és un homenatge total als 60, sí, t'ho agraeixo molt, però és que aquí és la nova versió de la xica lleie, és com si fos, sí, en català, sí, necessitàvem una cançó identificativa de com pot ser una persona dels anys 60.
1: Que guai, tu. Sí. Em faran com a la Rita Pavone, que li van fotre una barretina i van dir, vinga, canta en català.
0: Ai, sí, és veritat. Doncs, sí, i què va ser primer, Laura? La cantar o l'instrument? Jo crec que era el violí, no?
1: Sí, cantar, porto cantant des que tenia 0 anys, quasi. Tinc cintes a casa gravades i vídeos ja cantant des de ben petita. Llavors, aquí a la Blainet, precisament, vaig començar amb el violí fa molts anys. Però, bueno, vaig estar com 10 o 15, penso. Llavors, després ja vaig descobrir que es podia estudiar música moderna,

0: Xavi, com va començar això del teclat? Ja veig que familiarment, la família era com la família Aragón, sí. Tots són músics, però
1: el Xavi... Em va tocar una mica de sort. Vull dir, no, perquè teníem un grup, antigament també amb el Pau i uns, els amics de tota la vida, i jo era el cantant, i al final m'han dit, tampoc cantes molt bé.
0: Com es deia el grup?
2: No sabia.
1: Les Philips.
0: Ah, sí?
1: Sí.
0: Ah.
1: I llavors era com... prova de tocar una altra cosa. I llavors el meu avi tenia un orgue. I quan vaig fer 18 anys em van regalar aquell orgue. I a partir de... Era un trasto, un moble d'aquests de, com d'església, que el portàvem als concerts, era una animalada. I llavors a partir d'aquí doncs, vaig aprendre. I ja està.
0: Però amb les Philips, jo crec que vau treure fins i tot algun disc.
1: Tres discos vam fer.
0: Ja em recordo.
1: Sí. No, vam fer coses, però... I això, i érem molt d'assajar molt, tots autodidactes, i a partir d'aquí doncs, ja m'he enganxat bastant al teclat. I ara és el meu instrument.
0: Bueno, doncs anem a escoltar aquest... Jo penso que és l'himne del disc.
2: Podríem dir-ho, sí.
0: Es pot dir?
1: Estem d'acord.
0: Mare, vull ser mut.

0: Sí, aquesta barreja de vida quotidiana. Jo m'he resumit així. La rauxa, humor, sàtira, tradició, crítica, festa, folk, taverna, cultura popular, històries, narratives, contes, costumbristes, relacions humanes. Bueno, podíem posar tantes coses tan xules.
1: M'encanten tots els adjectius, eh?
2: Sí, sí, sí, sí, perquè sí. El pots posar amb alguna cançó, tots aquests adjectius.
0: És veritat, tu que ets de lletres i de fixar-se en frases, tu, quan llegeixes, però tu ets també de la inspiradora, és a dir, tu quan vas a conduir, no vas en l'autobús o en l'autocar, també quan et venen coses, també te l'apuntes, amb el mòbil, suposo, ara.
1: Bueno, porto, no, jo porto llibretes,
0: ah,
1: eh?
0: Ostres! Ah.
2: Som antics amb estar amb això.
0: Sí, sí. No, no, no, és que jo és una de les coses que pregunto i em fa gràcia, perquè en general últimament som el mòbil, però...
1: No, no, de fet, a la càmera aquesta m'ho gravarà, si l'ensenyo.
0: A veure, sí,
1: sí? Pues ensenyaré la meva llibreta. Que aquesta és la quarta o cinquena que tinc. Aquesta és molt petita, eh? Perquè ja em començava a fer mal a l'espatlla.
0: Ah, aquesta llibreta és un tresor.
1: Ara sí. Només tinc merda, eh? Però...
0: Aquí hi ha moltes lletres i moltes frases i moltes idees. Per tant, es pot dir que la Laura és una petita Mozart de la música catalana samboyana.
1: Ui, és que són paraules molt grans.
0: Creadora, molt creadora, em refereixo per ser tan creadora, perquè 13 cançons...
1: Jo crec que sóc una persona observadora i intensa. I que m'agrada també... Jo Samboy me l'estimo moltíssim, i a mi Samboy m'inspira molt, i també quan vivia a Barna m'inspirava la vida que tenia allà, que també hi ha alguns temes que surten d'aquella època. M'inspira això, la quotidianitat, perquè m'agrada molt la quotidianitat. Mhm.
0: Pues anem a recordar, va ser una de les primeres cançons que vam conèixer, que no està en el disc, però que té un vídeo magnífic, que és el Era tan bon home, que em fa molta gràcia, que és una versió d'un simpàtic cantant que era Pere Tàpies, que estava en la línia una mica

0: sobretot per les, els textos, no? Sí. Mm-hmm. I també algun, la música també, eh? Mm-hmm. I penso que va ser un encert com a carta de presentació, no? Aquestes tres cançons que vau fer, amb No t'ho diré, que és la següent, i L'home dibuixat. Serien mm-hmm. tres cançons que va donar pas a lo que avui és la rauxa, no?
1: Sí, era, era un bon tema de presentació. El No t'ho diré pas és com més lleier, per dir una manera. Mm-hmm. El Pere Tàpies és el cantautor així divertit. I després L'home dibuixat és el Cisa, que és també inspirador, de més, més psicodèlic, per dir una manera, mm-hmm. amb les lletres o amb el tipus de música. I això, les tres cançons, que és com que englobava molt a tot el concepte de la rauxa. Mm-hmm. I jo crec que la vam clavar bastant amb aquestes versions.
2: Totalment.
0: I del vídeo, què em podeu dir?
2: El vídeo d'en Pere Tàpies.
0: Sí, la sí. cançó.
2: Ens va fer l'animació i els dibuixos en Jordi Triola, que és un il·lustrador de Barcelona, i volíem fer un homenatge també a això en Pere Tàpies, que no fóssim només... Bueno, me'n penso una idea divertida, i al final, mira, pues, va sortir els caps aquests, sí. unes mandíbules encaixades, com si fóssim titelles.
0: Sí, està molt simpàtic. Voldria parlar, abans d'escoltar la cançó, de la portada del disc, que no m'oblidi. Uh-huh. És una portada que hi ha molta teca aquí, hi ha molta crítica, no? Per una banda està el porró, uh-huh. amb el vi, i després surt d'allà una tela... Sí. Amb foc.
2: És un petit còctel molotov.
0: Exacte, el que anava a dir. És un còctel molotov, no?
2: Sí, sí.
0: És molt explosiu.
1: Sí, bueno, sí, indica com tradició, com coses casolanes, nostrades, no, però no, alhora és... ràbia de... Bueno, d'això que lluitem amb aquestes lletres és lluitar contra el poderós, una mica.
0: No, no, i a més és que és, jo crec que identifica bastant a la banda, no? Sí. I que, pues, bueno, està la part folk més tradicional, és veritat, però també està la part més crítica, més satírica, que és la que feu en les lletres, i més revolucionària, no?
1: Sí.
0: I jo crec que està claríssim.
1: Va quedar...
0: I el fons verd, pues, és el verd d'esperança, la dansa, la dansa.
2: Tot està lligat.
0: Tot està lligat. Anem a escoltar aquesta versió de Pere Tàpies.
3: S'ha mort, pobre home, i tan bon home que era. Thank you, thank you.

0: Parlaven abans de la portada, que és una portada que sembla com molt, molt... anava a dir, com es diu, que minimalista, però amb un contingut molt fort.
1: Sí.
0: Què us ha ajudat a fer o qui és el responsable d'aquesta portada?
1: Doncs mira, el responsable d'aquesta portada és el nostre bon amic Joan Manel, que és un il·lustrador increïble, també molt, molt polititzat i com molt també sempre a la punta del canó amb tot. I de fet la contraportada és una barreja entre idees de l'imaginari folclorista d'en Joan Amades i també la mà una mica d'en Joan Manel. Que aquesta figura també ens era molt interessant ressaltar-la. Vull dir, al final, el disco és com una oda al porró, perquè a la contraportada, també quan arribi ja es veurà i tal. O sigui, apareix un porró amb un còctel molotov a la portada, que és com una cosa més, bueno, més moderna,
2: sí,
1: amb un disseny més modern, i a la contraportada hi ha porrons també de l'imaginari d'en Joan Amades.
0: Heu fet la edició en CD, no?
1: En vinil.
2: Només
1: en
2: vinil.
0: Sí, sí. Només està en vinil.
2: Sí, o sigui, està penjat a les xarxes... Sí. I només serà en format vinil.
0: I si algú està interessat en el disc de la Rauxa, què ha de fer?
1: Tenim el Big Cartel.
2: Sí.
1: Es poden posar al nostre perfil d'Instagram o, una cosa encara millor, venir als concerts a comprar-lo.
0: Ahí, bien llegado.
2: Aquí és on...
0: Ahí és on volíem arribar.
1: Que encara no els tenim, eh?
0: Als concerts.
2: Sí.
0: Bueno, a part de la presentació oficial, que ha estat molt bé, de presentar-la a Sant Boi, que això sí, és algo que els músics de Sant Boi ho feu i que és d'agrair, la cosa té com continuïtat. On fareu els concerts? Perquè tenim una llista interessant, però suposo que en l'altaveu ja teniu cita, no?
2: No.
0: Pues ja estem. A veure, autoritat de Sant Boi.
2: Això.
0: Autoritat de Sant Boi. No podem deixar de passar això. Tenen un disc. Sí, ja sé, sí, som de Sant Boi i hem de donar... Sí, però som de Sant Boi, i de Sant Boi cap a fora. I volem que estiguin a l'altaveu, perquè penso que és una... La gent l'ha de conèixer, ha de conèixer massivament aquest treball.
1: Gràcies.
0: I a part d'això, ara, els concerts.
1: Doncs mira, la propera data és el dia 12 de juny al Centre Cívic Albareda, al Pola Sec. Després, el juliol, és el nostre mes daurat, tenim bolo cada setmana... Estarem a les Barraques de Vic, estarem a la Bisbal d'Empordà, al FITM, estarem a Barberà de la Conca i al Tinglado. A l'agost ens anem al País Basc, que serà xulíssim.
0: Sí, que guai.
2: A menjar i a tocar.
1: Exacte. Llavors, al setembre, a les Festes d'Horta, a Tarragona, a la Terrasseta. I després, una data que crec que és important remarcar, és l'estrena que farem a l'Upload, a la Sala Upload de Barcelona, el dia 27 de novembre.
0: Bueno, doncs estarem atents amb algun d'aquest concert, però com ho tindrem al setembre aquí a l'altaveu, doncs ho tindrem més a prop.
2: I... Aviam.
0: Estaria bé. Autoritats i promotors i direcció d'Altaveu 2026, sisplau. Bueno, anem a continuar, que jo ja m'estic aquí xerrant massa. Amb una altra de les cançons que van ser, doncs, l'inici d'aquest projecte, no t'ho diré pas.

0: Que guai, que guai. Seguim amb... avui tenim com a invitats a la Rauxa, amb la Laura del Pino i amb el Xavi Artigas, que ens està presentant pues, aquest de bon començament. I continuem amb un tema que aquí ja, pues, veureu que hem dit, abans ho deia el Xavi, és, diguem-ne, que tenim molts estils i fins i tot pues, som més mediterrani, que és una habanera, no?
1: Sí,
0: una habanera de la Generalitat, que barregeu un altre cop la part tradicional amb el món de la ciutat o més urbà, el quotidià, no? Seria això?
1: Sí, sí, sí, total. El que hem dit abans, no? Que és, no és escoltar un disc que tot es, que només es mogui amb un cert estil, sinó que va saltant d'una mica d'estil a estil dintre d'una cosa concreta, eh? Vull dir, hi ha un fil conductor, que això està clar, però per això és tan divertit aquest disco. Mm-hmm. Això, des de l'habanera fins a folk, fins a el que sigui.
0: Bueno, la música té aquest component, no?
1: Sí.
0: I vosaltres us divertiu, però també la gent, la transmissió és aquesta.
1: Correcte.
0: I si vosaltres ho feu divertit, la gent ho ha de rebre així. I així l'hem rebut.
2: Que bé.
1: Que bé.

0: Això és el que deia, quan em deia, parlava abans de la part teva de la veu, aquest seria l'exemple, no? De que pots, et pots adaptar a molts estils, i aquesta la gràcia de, del disc, així em sembla, bueno, perfectíssim.
1: Que guai, gràcies.
0: Anem a passar a la, la segona cançó del disc, però jo l'he posat en la, la 10. No he sigut un ordre molt... si m'agrada o no, però bueno, era la segona perquè la veia molt, molt curiosa, la lletra. M'ha agradat molt perquè és molt irònica, sobretot per quan hi ha dos opinions, no?, contrastades. Això és la nostra vida, realment. L'antilogia, que és una paraula que jo no utilitzava o no la tenia com a molt a prop, però que ara ja me l'he quedat.
1: Jo tampoc la coneixia. De fet, també m'agrada molt treballar fent lletres com buscant sinònims i trobant com paraules així xules que em cridin com l'atenció. I antilogia va ser una d'elles.
0: Doncs vinga, anem a escoltar-la.

0: I una cançó que, bueno, és un tema que no sé per què els dos últims anys escolto molt una crítica sobre Barcelona, sobre el turisme. I vosaltres també heu fet aquesta crítica en la cançó del turista, que d'aquest turisme massiu que a vegades... Mira, l'última vegada que vaig anar a Barcelona, fa 2 o 3 setmanes, vaig dir, no torno.
1: Yes. Sí, sí, sí.
0: Jo sé, és com anar a l'estranger. Sí, no dic per...
1: No, no, és un par d'atraccions.
0: Sí.
1: No? Per...
0: Dic, ostres, em va cansar molt. Havia d'estar aquesta cançó, no? Perquè era...
1: Sí, sí, la cançó del turista, dius?
0: Sí, sí.
1: Doncs, de fet, aquesta, el tema original és del 60 i és el del Fia Vella. La versió original és superdiferent.
2: Sí,
1: ell és un senyor amb guitarra que toca així, tin, tin, tin. I van fer com aquest rearranjament.
2: Però la lletra és molt, vull dir, és molt actualitzada.
1: Qual, també la vam triar, perquè és tal qual.
2: És del 60, imagina't. Si ho veiés ara, la faria, criticaria més.
1: Totalment, totalment.
0: Que, per cert, vam tindre fa una setmana Eva i los Verbenas, que és l'altre grup sesentero. Vam parlar una mica de vosaltres.
1: Ai, que guai.
0: Tenim les dues xiques llegers.
1: Sí. Que guai.
0: I això fa que se revolucione la música. Podem parlar d'això. La revolució a la música de Savoy.
1: Totalment.

0: Hi ha una cançó que m'agrada molt, que és molt divertida, que són Los Carquiñoli. Bueno, aquí no sé si us heu deixat algun plat o alguna cosa...
1: Ui, moltíssims. No?
2: Sí.
1: És que no ens ho acabaríem mai.
2: Lo millor era perquè... Tot va començar perquè dinar de carmanyola a la feina és com indecent. Llavors, a partir d'aquesta frase, ens vam començar a animar i ens vam començar a fer la lletra... I també era una cançó que no havia d'anar al disco.
1: Exacte.
2: Que també va sortir al final, entre tots, així una mica. I com que també era molt crítica, vam dir, això ha d'entrar, segur.
1: Total, manifest.
0: Pues vinga.

0: un final maquíssim, no? Sí. Hem arribat al final del programa, però abans volia primer desitjar-vos molta sort amb aquest començament i que continuï, i espero que podeu continuar a fer un segon disc, perquè segur que hi ha moltes idees. I hem de parlar de l'última cançó que escoltarem, que no l'havia deixat quasi de les últimes, perquè penso que és una de les cançons més intenses, més d'amor, també con ese toque folk que us he dit abans, però també parla una mica de la diferència generacional, de la societat. No sé, estava com barrejat tot lo que ens passa una mica a molts de nosaltres, no?
1: Sí, i al final la noia xica a nivell líric és això, un homenatge a la Teresa Valls i Diví, però també totes les dones puntaires que la van, bueno, que avui en dia també segueixen fent punt de coixí. I a mi el que m'agrada d'aquest tema és que té aquesta cosa que sona com tradicional, sobretot la veu, no?, els girs i tal, però a nivell musical és elèctric i al final acaba amb una psicodèlia també com molt, sí, molt xula i sí, sí, interessant.
0: I a més que és una cançó que va creixent, que comença.
1: Hi ha elements que són afegint, sí, sí, sí.
0: Bueno, podem dedicar a les mamàs aquesta?
1: Claro.
0: Que sí. Doncs moltes gràcies, Xavi Artigas, per acompanyar-nos.
2: A tu, a vosaltres.
0: I merci. Laura, jo crec que, tot i que portem molts anys seguint-nos, jo crec que hem arribat al punt que s'havia arribat i la Rauxa ha estat el més positivament possible per estar aquí, així que moltes gràcies,
1: Paco, a tu.
0: Gràcies. I ens trobem la setmana que ve, que a més Made in Sant Boi, que tenim moltes coses a Sant Boi que escoltar. Gràcies, Dani, per la part tècnica. Ens veiem, adeu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Vacances en pau.
2: Acollir nens i nenes saharauis durant l'estiu.
3: Perquè els nens i nenes saharauis surtin de les dures condicions dels campaments de refugiats on viuen.
4: Un oasi de la calor, fugir d'aquells 50 graus que tenen durant l'estiu.
3: Busquem famílies que acullin aquest somriure i vulguin compartir un estiu que no oblidaran.
4: Tenir una bona alimentació, tenir accés a sanitat.
5: Veureu com al·lucinen banyant-se a la piscina i a la platja.
1: Acull a una nena o un nen saharaui.
2: És molt enriquidor, per tothom, per ells i per vosaltres.
6: Participa a Vacances en Pau. Acull un infant saharaui. Truca'ns al 609-146-539 o escriu a catalunyasahara@gmail.com.

0: tries. Visita jatriu.cat.
1: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
2: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: informatius locals, edició vespre. Edita i presenta Daniel Teruel.
1: Us saludem en directe des dels estudis de Ràdio Sant Boi a la desinformativa del vespre, on us destaquem el ple municipal de maig amb les protestes dels docents del municipi, com l'esportista d'èlit Marc Gasol a Sant Boi i al Baix Llobregat i l'inici de la festa major del barri de Camps Blancs. Avui és divendres 29 de maig del 2026. Repassem l'actualitat punt per punt. Comencem analitzant aquest ple municipal ordinari de maig, on destaquem la irrupció de l'assemblea educativa del professorat santboià després de la seva concentració a la plaça demanant la paraula al ple. Avui divendres, el Baix Llobregat, així com el Penedès i el Garraf, han viscut una nova jornada de vaga comarcal. Centenars de docents s'han desplaçat fins a Montserrat per fer una concentració de protesta a la plaça del Monestir, al migdia, que ha concentrat les protestes prèvies en aquesta jornada reivindicativa, amb moments de tensió viscuts amb els turistes. Andrea Martínez, ETV.
2: Bon dia. Cap a les 12, les columnes de docents s'han començat a desplaçar de l'estació del Cremallera, on havien tancat els accessos i detingut el servei temporalment, fins a l'abadia de Montserrat, on han desplegat una gran tela groga fent insígnia de la marea groga. Allà mateix també han fet els parlaments i ja han desconvocat la concentració, i és que més d'un centenar d'usuaris s'havien quedat atrapats dins les andanes del Cremallera per les barreres de manifestants que hi feien pressió. Ara alguns diuen que s'hi quedaran fent protesta, mentre que d'altres ja han començat a baixar cap al poble.
1: Ara per ara continuen les reunions entre el Departament d'Educació i els representants dels sindicats majoritaris, que aquest divendres s'està fent amb la participació de la consellera Esther Niubó. Ara, en joc, la discussió de la clàusula salarial que obligaria a actualitzar els salaris amb l'IPC. A primera hora de la tarda, abans de reprendre les converses, els sindicats han tornat a tallar la Via Augusta de Barcelona. La situació també es viu a Sant Boi, on els i les docents apunten a centres sense climatitzar, sense vetlladores, sense conserges i amb futures supressions. Escoltem el portaveu de l'Assemblea de Docents de Sant Boi al ple municipal, Guillermo Rojo.
3: Venim aquí cansades, venim sobretot, no, d'alguna manera, al final, pues, cansades i fartes. No? Per què? No? Fartes de sentir grans, no, discursos grandiloqüents, no, negociacions buides, no, sobre la defensa de l'educació pública. Tots està apostant per l'educació pública, però mentre les escoles i instituts de Sant Boi continuen funcionant sota mínims. No? La degradació i la precarització es fa evident i no és una qüestió d'avui ni d'ahir, sinó ja de fa anys, i és una inèrcia que s'està consolidant. Estem fartes llavors, no?, de frases i paraules grandiloquents, no?, i fartes, pues, això, de lemes buits, i mentrestant les aules s'omplen, els recursos desapareixen i el sistema només aguanta gràcies al sobreesforç constant de la comunitat educativa.
1: Els components de l'Assemblea van voler assenyalar directament al Partit Socialista com a responsable per prendre acció, ja que governen a Catalunya i a municipis com Sant Boi de Llobregat.
3: Pot ser que el problema és que les institucions han normalitzat l'abandonament de l'educació pública, i aquí és on volem parlar clar, no? Perquè aquest ajuntament no és un actor neutral, no? Reconeixem, o sea, estem governant PSC, el departament és PSC, el govern estatal és PSC, no? O sea, que per primera vegada sí que podria haver una coordinació. No podem parlar de que aquestes no són nostres competències, no? I la competència sí que és d'aquest ajuntament, d'aquesta institució, d'aquests grups municipals, per això mateix, perquè estem parlant, no, com ho deia abans, dels infants, de l'adolescents i del jovent de Sant Boi de Llobregat, i les estem furtant el seu futur. O sea, és que no estem parlant de una reivindicació nostra, corporativa, etcètera, etcètera. Estem parlant d'una qüestió que quelcom molt més gran, no? Quan a les escoles de Sant Boi es retallen línies, l'any que ve es treuen línies de la pública, es treuen docents a diferents escoles i a diferents instituts, línies que podrien permetre, per exemple, disminuir les ràtios, no? L'Ajuntament no pot limitar-se a mirar-lo des de la barrera.
1: L'equip de govern, amb la paraula de la regidora d'Educació, Maria València, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, s'han posicionat al costat dels reclams del professorat.
4: Compartim la necessitat de continuar millorant aquest sistema educatiu al que feu en referència, de garantir una educació pública de qualitat, de garantir la inclusió. La inclusió no es resol només amb paraules i amb norma, es resol amb moltes altres coses i amb els recursos que siguin necessaris.
5: Teniu raó, hi ha una certesa empírica i objectiva, i és dècades, especialment l'última, de falta i mancança absoluta d'inversió i dedicació de tot tipus de recursos a l'escola pública. No vull ser populista, jo no parlaré de colors polítics ni de sigles. Parlo de governs, per això correspon a governs, no a partits.
1: Un ple municipal que també ens ha deixat diverses imatges, com l'aprovació del Pla General del Municipi per a la millora de l'àmbit de Can Carreres Vell, l'aprovació de les bases reguladores pels ajuts econòmics a la cobertura de despeses associades a l'habitatge, també les bases reguladores del concurs del cartell del Mercat d'Art Jove o el debat de les mocions d'Esquerra Republicana i Vox, la primera de la qual el PSC va extreure un vot particular aprovat amb el rebuig posterior de les dues mocions. Escoltem Jaume Sanz i la resposta de Maria València.
6: En primer lloc, agrair els vots a favor de la nostra proposta de moció i bé dir que amb l'aprovació doncs, la moció doncs, el vot particular del PSC, malgrat tota la resta de coses que hi podien coincidir, en el punt tercer obre aquesta possibilitat de la presència policial en els centres. I bé, això doncs, diguéssim, ho lamentem. Gràcies.
4: De fet, hem intentat també parlar amb Esquerra durant aquest període de temps des de la informativa i justament en el punt tercer el que hem fet és intentar fer-ho més ampli, com bé deia. És a dir, al final qualsevol programa, qualsevol pla pilot necessita del consens amb la comunitat educativa i necessita del vistiplau d'aquesta comunitat. Nosaltres el que defensem és la suma dels recursos que puguin millorar aquesta convivència.
1: La moció d'Esquerra es posicionava en contra de la presència policial a les aules als centres educatius i l'altra moció, la de Vox, es figurava sota el concepte d'una iniciativa coordinada sobre la prioritat nacional, que pretenia posar sobre la taula el col·lapse dels serveis públics davant l'acollida de la immigració. Escoltem García Carrer, regidor de Vox, i la resposta d'Àlex Pérez, dels Comuns.
7: Se propone que se adopten los siguientes acuerdos. Primero, el Pleno del Ayuntamiento de Sant Boi de Llobregat acuerda instar al Gobierno de España a repatriar a todos los inmigrantes que se encuentren de forma ilegal en nuestra nación, así como establecer la prioridad nacional en el acceso a todas las ayudas sociales, los servicios públicos y programas de vivienda y proceder a la reemigración de todos aquellos extranjeros que, por no contribuir con su trabajo y esfuerzo a la economía nacional, erosionan el estado de bienestar de los españoles, así como asegurar la sostenibilidad del sistema de bienestar.
8: Porque este concepto de prioridad nacional, que imagino que se escribe con Z, en realidad lo reinventó Jean-Marie Le Pen, el padre de la extrema derecha moderna francesa, que en realidad lo que hizo fue reciclar una vieja consigna de un movimiento antisemita de inicios del siglo XX que pretendía excluir a judíos y extranjeros del Estado y de la función pública. Y digo esto porque es que ni para ponerle título a una propuesta fascista y racista son ustedes capaces de trabajar un poquito.
1: També en política, aquest diumenge 31 a les 12 del migdia, l'Assemblea d'Habitatge de Sant Boi celebra una nova trobada oberta, ara a l'Ateneu, sota el concepte Ens costa la vida. Una trobada on hi participa l'Assemblea per l'Habitatge, l'Assemblea per l'Educació, l'Ateneu Sant Boià i diversos sindicats. En salut, la Fundació Hospitalària Sant Boi és un dels 11 hospitals del món acreditats amb la certificació OR 2026 de la Xarxa Global d'Hospitals Sense Tabac. La Fundació és un dels pocs centres del món en haver-se acreditat 3 vegades i va ser el primer centre monogràfic de salut mental a l'estat espanyol en aconseguir el nivell OR internacional. Isabel Feria és la responsable de metodologia i investigació del projecte.
9: A Fundació Hospitalària Sant Boi entenem que, especialment en salut mental, no hi ha prou només amb el fet de prohibir fumar, sinó que cal oferir suport real a les persones. Treballem des de diferents àmbits, la detecció sistemàtica del consum del tabac, la intervenció breu durant l'ingrés, el tractament de la dependència amb teràpia substitutiva de nicotina, el seguiment comunitari i, per suposat, la formació continuada dels professionals. Les persones amb un trastorn mental greu presenten una prevalència de tabaquisme molt superior a la població general. Pensa que en alguns dispositius de llarga estada podem arribar a prevalències properes o fins i tot tocant o més enllà del 80%. Al voltant del 20, entre el 20 i el 20 i poc a la població general i nosaltres el pacient amb trastorn mental sever pot arribar al 80%, no? de prevalença. Les causes són múltiples i complexes. Hi ha factors biològics relacionats amb la dependència a la nicotina, però també hi ha factors socials, emocionals i històrics. Pensa que durant molts anys el tabac ha estat molt normalitzat dins de l'àmbit de la salut mental i en alguns casos s'ha utilitzat com una forma d'afrontament de l'ansietat, de l'estrès o del malestar emocional o com a moneda de canvi. També influeixen aspectes com l'aïllament social, les dificultats socioeconòmiques, la coexistència d'altres addiccions, no? A més del tabac. A més, moltes persones amb trastorn mental tenen una dependència nicotínica molt elevada. No és el mateix fumar 5, 10, 15 cigarretes que fumar 3 paquets diaris, o millor, 60 cigarretes.
1: La particularitat de ser un centre d'atenció especialitzada en salut mental i diversitat funcional fa que el repte antitabac sigui encara més gran, donat que s'estima que el 80% dels usuaris de salut mental de mitja i llarga estada són fumadors habituals.
9: En salut mental, la relació terapèutica és molt important i el missatge que transmeten els professionals té un gran impacte sobre les persones que atenem. És essencial que els professionals coneguin com abordar el tabaquisme des d'una perspectiva terapèutica que sigui empàtica i que no sigui punitiva. A la nostra institució fa anys que formem els professionals tant en intervenció breu en tabaquisme com en abordatge específic de la dependència en persones amb trastorn de salut mental. Quan una persona fumadora ingressa al nostre centre, el primer que se li ofereix és tractament substitutiu de la nicotina, no? Des del primer moment. Aquest tractament pot incloure pegats de nicotina, xiclets o comprimits per xuclar, entre altres formats, no? L'objectiu quin és? Pues prevenir els símptomes d'abstinència, reduir el malestar associat a la manca del tabac i evitar possibles descompensacions relacionades amb la salut mental. Quan va entrar en vigor la llei 42-2010, la majoria de centres, que això va ser el gener del 2011, la majoria de centres van implantar la llei de que no es podia fumar, però no van donar ajuda, no? Novament, per això dic que és molt important aquí el nostre gerent, el doctor Orrit, va donar el vistiplau perquè puguem finançar el tractament, no? A més del tractament farmacològic, els pacients també reben suport psicològic, intervenció individual i activitat grupal, on es treballen aspectes relacionats amb la salut, la motivació, la reducció o la cessació del consum de tabac.
1: També en salut, els anestesiòlegs del Parc Sanitari Sant Joan de Déu de Sant Boi s'afegeixen a la campanya Ni un minut més. A partir de l'1 de juny deixaran d'efectivitat extraordinària no obligatòria per contracte. La protesta, impulsada pel Sindicat Metges de Catalunya, reclama al Departament de Salut que negociï millores laborals amb el col·lectiu mèdic després de les jornades de vaga dels darrers mesos. Els professionals asseguren que la mesura pot afectar l'activitat assistencial. Francisco Castro, metge d'urgències al Parc Sanitari, agent de carrer, l'escoltem.
10: El sistema sanitari públic s'aguanta molt malament, però s'aguanta pel sobreforç que fan la majoria de facultatius, metges, metges, psicòlegs, odontòlegs, que fan molta cosa extra que no l'haurien de fer pel nostre contracte ni pel nostre horari. Per exemple, els anestesistes fan totes les setmanes a tots els hospitals de salut pública de Catalunya tardes extres, fora del seu... L'anestesista ja fa el seu horari normal, fa un munt de guàrdies, i a sobre de les guàrdies la direcció de l'hospital li diu que ha de fer tardes extra, tardes que d'estar lliure, descansant a casa, doncs ha d'anar a fer cirurgia. Què cirurgia programada? La llista d'espera, que la llista d'espera està massa retrasada i hem de fer l'esforç d'endreçar la llista d'espera. Si això passa totes les setmanes a tot l'Hospital de Salut Pública de Catalunya. Sí, sí. Pues un anestesista treballa tots els dies de dilluns i divendres de 8 a 15 a 40, a part fa totes les setmanes una o dues guàrdies, que la guàrdia és entre setmanes, són 16 hores, però si el cap de setmana són 24 hores, i a part fa la tarda extra de cirurgia programada, amb la qual pues una setmana pot treballar 60 hores, una altra 70, si se li unta les dues guàrdies i la tarda pues pot treballar 75 hores en una setmana. És una barbaritat de jornada de treball que fem.
1: Més coses, el santboià Marc Gasol, guanyador de l'NBA, l'ACB, dues Copes del Món, dos Eurobàsquets, Jove Sant Boi i el Baix Obregat, al podcast Arrelats.
11: Hi ha espais naturals de Sant Boi que estan molt bé. A mi, per exemple, el parc del Marianau, que és on es van casar els meus pares...
12: En un parc?
11: Sí, hi ha un parc molt maco, t'ho recomano. O el parc de la Muntanyeta també és un parc molt maco. I com que a tu t'agrada menjar, després doncs aniríem a dinar, per exemple, al Mari Morena.
12: Al Mari Morena?
11: Mari Morena.
12: Molt de Sant Boi, eh? Bar Mari Morena.
11: Sí, ara s'han relocalitzat sí. Una miqueta més a les afores. Abans estaven just al barri on viuen els meus pares, però és un lloc genial, hi ha bastants.
1: També ha tingut temps per recordar els seus inicis al Llor, a la ciutat cooperativa.
11: Els pares jugaven a bàsquet, era l'activitat de cap de setmana per nosaltres, però familiar. Anàvem a buscar pistes per als quatre, eh? Una activitat que feia molt bé l'escola era obrir en el cap de setmana perquè poguéssim utilitzar els patis per jugar a bàsquet.
1: Marc Gasol també explica què significa i què és Sant Boi per ell.
11: Per mi Sant Boi, més enllà de l'hospital psiquiàtric, no? que era molt reconegut per això durant molts i molts anys, després també estava el rugby. Sant Boi és el bressol del rugby.
12: Hòstia!
11: I la Sant Boiana doncs era, i ell segueix sent un dels referents esportius més grans que hem tingut a Sant Boi. I després van vendre els germans Gasol, primer en Pau i després jo.
12: Vas tenir algun moment d'apuntar-te a rugby?
11: No, no m'apunta a rugby, tot i que hagués sigut adequat. No, però no sóc perfil de jugador de rugby.
1: Abandonem aquest apartat esportiu, parlem de com Sant Boi, alhora que altres municipis, té unes arrels molt fortes a la seva comarca, el Baix Obregat.
11: Estem orgullosos de ser el Baix Obregat, perquè no, la consideració no sempre ha sigut tan positiva i som gent molt integradora.
12: O sigui, tu ets del Baix Obregat?
11: Jo soc del Baix Obregat, sens dubte. Bueno, la meva dona és del Baix Obregat, els meus pares són del Baix Obregat, els meus germans, òbviament, vam créixer allà.
12: Com descriuries tu el Baix Obregat?
11: Integradora.
12: Integradora, eh?
11: Integradora.
12: Però creus que tots els pobles es poden assemblar bastant entre ells?
11: Sí, hi ha una...
12: Sí, no?
11: Hi ha una similitud, sí, però tots compartim molts valors, sí, sí. O sigui, Sant Boi i Viladecans poden ser diferents, però a vegades molt similars. Sí.
0: Els informatius a Ràdio Sant Boi.
1: Ara posem l'ull a l'estat de les temperatures de cara a aquest cap de setmana de finals de maig. Pel que fa al temps, el Meteocat apunta un cap de setmana on tindrem un temps força tranquil i plenament primaveral, amb domini del sol i ambient càlid al migdia. Divendres, les temperatures s'han mogut i es mouran entre els 18 i els 30 graus, amb una tarda calorosa i amb menys suor de marinada. De cara a dissabte continuarà l'estabilitat, amb moltes estones de sol i només alguns núvols alts decoratius. L'ambient serà càlid, especialment durant les hores centrals del dia, amb màximes pròximes als 29 graus. No s'esperen precipitacions. I diumenge seguirem amb la mateixa dinàmica, sol, alguns núvols poc importants i temperatures d'estiu avançat. La sensació serà de calor moderada al migdia i ambient agradable al vespre. Per tant, un cap de setmana ideal per activitats a l'aire lliure, passejar, terrasses i actes de festa major, amb només la recomanació d'evitar les hores de més insolació. I com comentaven ara tot just fa un moment, repassem l'agenda amb les activitats més destacades del cap de setmana després d'aquest final de la festa major. Abans de parlar de la cap vuitada, l'agenda dels companys d'aquesta casa, el Rincón de Gideo, celebren la tercera edició de Veus que fan història, una activitat que serà el diumenge 31 i tindrà lloc a Cal Niño entre les 6 i les 8 de la tarda i girarà al voltant del món del doblatge, amb protagonisme especial pels superherois i els seus antagonistes. Aquesta tercera edició reunirà diferents professionals del sector del doblatge. Entre les persones convidades hi participaran Melania Pérez, Masumi Mutsuda, Laura Monedero, David García Llop o Nere Alfonso.
13: Veus que fan història, volumen 3, Héroes contra Villanos, en el qual podréis encontrar actores de doblaje como Nere Alfonso, David García Llop, Laura Monedero, Masumi Mutsuda y Melania Pérez. Ya sabéis, junto al Rincón de Gideo tendréis una tarde de doblaje la mar de movidita. De 6 a 8 de la tarde en Cal Niño. ¿Te lo vas a perder?
1: Tal com us mencionàvem també en l'agenda després de la festa major, avui divendres comencen les festes del barri de Camps Blancs. Nico González és el regidor del barri.
14: Os invito a todos los vecinos y vecinas de Sant Boi, sobre todo del barrio, a participar en las fiestas que comienzan hoy mismo, esta tarde, que comenzamos con unos actos infantiles y una pujada a San Ramón con el Splay Sida y todos los participantes que se añadirán. Y luego arriba también podremos observar el cielo y también las estrellas. Invitaros a toda la programación que tenemos durante el sábado y el domingo también, en la cual quiero resaltar el focus de la Asociación de Vecinos de Camp Blanc, que se realizará el sábado por la mañana. Y también invitaros al sopar popular, que tendremos mesas y sillas para que podáis venir todos los vecinos a disfrutar de la orquesta.
1: Després de les activitats de la tarda per la gent gran i els infants, al vespre, en qüestió de 10 minuts, 8:45, començarà la Camp So a Sant Ramon. La sortida és des de la plaça d'Ernest Lluch i la proposta és pujar caminant fins a Sant Ramon de nit. Es recomana portar aigua, roba còmoda i calçat adequat. L'activitat està organitzada per la Comissió d'Afers de Camps Blancs. I recomanant-vos juntar-vos per aquesta festa major de Camps Blancs, nosaltres acabem l'edició vespre dels informatius d'avui, divendres 29 de maig. Recordeu que la programació segueix a Ràdio Sant Boi a partir de les 9, amb Bordo Vivat. Ens escolteu al 89.4 de la FM o al web. Gràcies per ser-hi a l'altre costat i ens escoltem ja de cara al dilluns, al punt de les 8 de la tarda. Bon vespre.

0: Agenda Carret, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Agenda Carret, el món des d'una...

Senyores, senyors, molt bona nit i sigueu tots benvinguts a aquesta nova edició de Jazz Setmanal. Jazz Setmanal, un programa sobre jazz, però autoritzat i recomanat per públics de qualsevol edat i condició. Bé, i també avui continuarem repassant estàndards, aquestes melodies eternes que són font d'inspiració solística pels instrumentistes de totes les èpoques i estils. Són temes inolvidables que permeten mil interpretacions i mil lectures diferents, però que en canvi, i en cap cas, perden el seu esperit i el favor del públic. Bé, i com tenim establert, aquest repàs serà cronològic. Començarem per la versió més antiga de les que disposem i anirem avançant en el temps per finalitzar amb la més actual. Bé, no cal dir que, tal i com ens recorda la frase popular, no estan tots els que són, però en canvi sí són tots els que estan. I el tema que hem triat avui és d'aquells que podríem qualificar d'indiscutible. Parlo del Easy to Love, una composició que Cole Porter va escriure l'any 1934 per un musical anomenat Anything Goes. El va escriure per lluïment de la veu principal de l'espectacle, el senyor William Gaxton. Però inexplicablement l'al·ludit va tenir dificultats interpretatives pel seu rang vocal, bàsicament, i va acabar prescindint d'aquesta cançó. Tot i això, dos anys més tard, el propi Cole Porter, després d'uns petits retocs, la va introduir en la banda sonora original d'una pel·lícula titulada Born to Dance, amb la ballarina Eleanor Povell i James Stewart com a protagonistes, i en aquest cas interpretada per Frances Lamford. Apuntar que, originàriament, la cançó Cole Porter la va titular Easy to Love, You'll Be So Easy to Love, però amb el pas del temps el títol ha quedat reduït a simplement Easy to Love, que és amb el que avui tothom la coneix i la reconeix. Tanmateix, apuntar que Easy to Love va ser una altra pel·lícula musical, en aquest cas produïda per la Metro-Goldwyn-Mayer, dirigida per Charles Walters, interpretada per Esther Williams, Van Johnson i Tony Martin, que es va estrenar en els Estats Units el 25 de desembre de l'any 1953. En aquesta pel·lícula, el Easy to Love la interpretava el cantant Tony Martin. Bé, és un tema, que hem de dir, molt i molt popular, amb infinites versions, tant vocals com instrumentals. Entre les primeres, assenyalar les de Billie Holiday, Carmen McRae, Susan McCorkey, Ella Fitzgerald, Frank Sinatra, bé, i un llarguíssim, etc. I entre les instrumentals, les de Charlie Parker, Errol Garner, Chet Baker, Teddy Wilson, George Shearing, i totes les que hem preparat per oferir-vos. I si us sembla, començarem amb la que l'any 1950, i acompanyat per una secció de corda, ens va deixar Charlie Parker. Sense més, passem a escoltar-la.

Doncs bé, hem iniciat la selecció amb aquest famós àlbum Charlie Parker with Strings, editat pel celler Mercury al març de l'any 1950 i en format original de 10 polzades. Tot i que després, concretament l'any 1995, va llançar un àlbum recopilatori, en aquest cas en el segell Verve, on es recollien enregistraments entre 1947 i 1952. Doncs bé, d'aquest últim àlbum hem recuperat aquesta versió en la que Charlie Parker està acompanyat per Al Ike al piano, Tommy Potter al contrabaix, Roy Hines a la bateria i la corresponent secció de corda i d'altres instruments, com l'arpa, l'oboe, etc. Bé, si us sembla, avancem. Avancem en aquest cas només un any per rebre un altre prestigiós saxofonista, però en aquest cas un saxofonista tenor. Estic parlant del gran Don Byas, que el 19 d'abril de l'any 1951 enregistra, també lògicament en un disc de 10 polzades, amb un tema per cara, aquesta versió.

Doncs ell ha estat el senyor Don Byas, el gran, l'extraordinari Don Byas, el saxo tenor, acompanyat pels seus Rhythms, que així va batejar el grup d'acompanyament, un grup format per músics francesos, Maurice Vander al piano, Jean-Pierre Sasson a la guitarra, Popov Matvenko al contrabaix i Benny Bennett a la bateria. I ara, si us sembla, farem un salt important en el temps, perquè són 10 anys els que separen l'enregistrament de Don Byas i el del Jane Hammonds. Ens aturem ara fins a l'any 1961, quan aquest saxofonista tenor enregistra amb el segell Prestige un àlbum el que titula Juke. Ho fa en els prestigiosos estudis de l'enginyer de so Rudy Van Gelder a la població d'Inglewood Cliff a l'estat de New Jersey. Doncs bé, disposem-nos a escoltar a un Jane Hammonds en excel·lenta forma.

Doncs bé, hem escoltat la versió del saxofonista tenor Jane Ammons, que per l'ocasió va estar acompanyat per Richard Wyans al piano, Doug Watkins al contrabaix, J.C. Hurt a la bateria i Ray Barreto a les congas. Bé, i sembla que avui ens hem inclinat pels saxofonistes, perquè el nostre proper convidat també ho va ser. En aquest cas, especialista del contralt i un dels noms imprescindibles a la història de la nostra música. Em refereixo a Julian Adderley, apodat Cannonball, pel seu volum corporal. Doncs bé, l'any 1963, el sextet que lidera fa una gira per l'Orient i dona un concert concretament en el Sunken Hall de Tòquio, concretament els dies 14 i 15 de juliol d'aquest any, de l'any 1963. Aquest concert es va enregistrar i posteriorment es va editar en un LP que recull una bona part del repertori del concert. Ho fa en el segell Riverside i el titulen, per tal de que no hi hagi el menor dubte, Nippon Soul. Doncs bé, escoltem la lectura de Julian Cannonball Adderley.

Doncs bé, ja escolteu, força i molts aplaudiments per aquesta lectura de l'Easy to Love, el tema de Cole Porter, al que avui estem dedicant al programa. Julian Cannon Baladerley, sexual i direcció, Joe Zawinul al piano, Sam Jones, contrabaix, Louis Hayes, bateria, Nat Adderley, corneta, i també era germà del propi Julian, Yusif Latif, saxotenor, flauta i oboe, en funció del tema. Julian Adderley, natural de la població de Tampa, a l'estat de Florida, va néixer el 15 de setembre de l'any 1928 i ens va deixar a la població de Gary, a l'estat d'Indiana, el 8 d'agost de l'any 1975. Tan sols comptava amb 46 anys. Bé, el nostre següent convidat és el bateria Shelly Mann, bateria i alhora líder de formacions, i en aquests dos vessants participen en l'enregistrament d'un LP de l'època titulat Hot Coals. La seva publicació data del 1975 i es publica en el segell RCA. Escoltem doncs la seva lectura d'aquest Easy to Love.

Doncs bé, acabem d'escoltar el bateria Shelly Man i el seu grup, un grup nombrós, ja que van participar un nombre important de músics que van canviant en funció del tema. Concretament, en aquest Easy to Love van participar el propi Shelly Man a la bateria i direcció, Chuck Domanico al contrabaix, Mike Wofford al piano elèctric, Tommy Tedesco a la guitarra i Tom Scott al saxo soprà. Shelly Man, un gran bateria sovint associat a la corrent estilística del West Coast Jazz, tot i que posseïa doncs una gran versatilitat que el permetria tocar doncs qualsevol dels estils. I tot seguit avancem amb el temps, ens detenim en l'any 1976 per escoltar un duet que van formar Bucky Pizzarelli, el guitarrista, i Bud Freeman, el saxo tenor. Aquesta participació conjunta es va materialitzar amb un LP titulat Book and Buddy, editat en el segell Flying Dutchman. Així que no ens queda més que escoltar-lo.

Doncs ells han estat Bucky Pizzarelli i Bud Freeman, o Bud Freeman i Bucky Pizzarelli al capdavall. Doncs aquest ordre no té més significat. Un ha d'anar darrere de l'altre, tant se val qui anomenem primer. Doncs bé, hem escoltat la seva versió d'aquest Easy to Love, d'aquest àlbum del que parlàvem i que es diu, o es titula, Buck and Boot.

Doncs bé, d'un disc titulat genèricament Easy to Love i que es va ser publicat en el segell Steeplechase, hem escoltat a Buck Hill, el saxo tenor i direcció. Ruben Brown ha estat el pianista, Wilbur Little, el contrabaixista, i Billy Hart a la bateria. Es van registrar els dies 11 i 12 de juliol de l'any 1981 en la seva participació en el North Shore Jazz Festival de la ciutat holandesa de Rotterdam. Doncs bé, dir que Buck Hill ens va deixar definitivament el 20 de març de l'any 2017 a la població de Greenwald, a l'estat de Maryland, i quan tenia 90 anys. I tot seguit avancem 10 anys, sí, 10 anys per detenir-nos en el 1992, any d'edició d'un àlbum que es va titular The Tokyo Sessions i que va ser protagonitzat per dos grans músics de la seva generació, el trompetista Roy Hargrove i el saxo alt Anthony Hart. Malauradament, Roy Hargrove ja no és amb nosaltres perquè ens va deixar el 2 de novembre de l'any 2018 en l'hospital Monte Sinai de New York a causa d'un atac de cor. Tenia tan sols 49 anys. Doncs bé, aquest The Tokyo Sessions es va enregistrar en els estudis Sound Valley, a la ciutat de Tòquio, els dies 4 i 5 de novembre de l'any 1991. El darrer tema, concretament, d'aquest CD és el nostre Easy to Love.

Bé, d'un disc titulat genèricament The Tokyo Sessions hem escoltat aquest quintet alliderat per Ray Argurup a la trompeta i Anthony Hart al saxo alt i doncs acompanyats d'una rítmica local formada per Yutaka Shina al piano, Tomoyuki Shina al contrabaix i Masahiko Osaka a la bateria. Bé, i aprofitarem perquè el nostre següent tema que hem seleccionat ens fa saltar de segle i ho farem per retrobar-nos amb un àlbum editat l'any 2004, tot i que es va enregistrar l'any 1998 en els estudis System 2 al barri de Brooklyn, a la ciutat de New York. El disc es publica amb el títol de Fuller Nilsson. Els protagonistes són un trio: Steve Nilsson al vibràfon, Kirk Lichtsey al piano i Ray Drummond al contrabaix. Escoltem la seva lectura.

Doncs bé, els protagonistes han estat Steve Nielsen al vibràfon, Kirk Lindsey al piano i Ray Tremont al contrabaix. El disc que es va editar en el segell Sunsight i apunta que el títol complet de l'àlbum és Fuller Nielsen, The Second Time Around. Bé, i per finalitzar la selecció hem triat una versió del saxofonista hongarès Tony Lakatos, que ens va deixar en un àlbum titulat Standard Times, editat l'any 2014. Escoltem fins allà on el temps ens permeti.

Doncs Tony Lakatos, el saxotenor Jim McNally al piano, Jay Anderson al contrabaix i Adam Nussbaum a la bateria, de l'àlbum Standard Time, publicat pel segell alemany Skip Records. Aquest serà el nostre últim tall. Que, i una setmana més, arriba el moment de dir-vos adeu. Com sempre ha estat un plaer compartir aquest recorregut avui pel tema Easy to Love amb tots vosaltres. Bé, us vull, abans del comiat, us vull recordar la possibilitat que teniu de tornar a escoltar el programa, si és que és del vostre gust, mitjançant el servei de podcast de l'emissora o accedint a la pàgina de Facebook Jazz Setmanal.

0: també. També el podeu trobar en el portal ivox.com. Bé, gràcies per la teva sintonia, per la teva companyia, i si m'ho permets, m'acomiado amb el meu habitual a reveure, amics. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

Escoltar Ràdio Sant Boi en directe per internet és molt fàcil. Entra al nostre web radiosantboi.cat i clica l'opció en directe. També pots escoltar programes de dies anteriors amb l'opció podcast. Escoltar Ràdio Sant Boi allà on siguis és molt senzill des del web radiosantboi.cat. Ràdio

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

0: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.
1: Sí?
2: Yo.
3: La Cami era la veïna, va venir un dia que passa tronco. Va dir-me, passa't i pilla't un quinto. I al final vam acabar roncos. Li vaig dir, Camila, tia,